Muchas gracias.

0: Continuen obertes les inscripcions per la ruta de patrimoni local organitzada pel Consell d'Infants. Aquest pròxim dissabte, dins les activitats que tenen previstes els membres del Consell, es durà a terme una ruta de patrimoni local dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. Aquesta no serà una ruta convencional, sinó que s'ha preparat un joc de preguntes que els participants hauran de respondre correctament abans de poder avançar al següent punt del recorregut. La cita és dissabte a partir de 11:15 del matí en punt de sortida a la plaça Major. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de dilluns a divendres de 9 a 8 del vespre. Aquest encàrrec és l'activitat central del projecte que enguany han de dur a terme els infants del Consell després que l'alcalde els donés l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local del nostre poble. A banda de la ruta, els consellers i conselleres també han posat en marxa activitats paral·leles per fomentar la participació i el coneixement de Palafolls. D'una banda, durant tot aquest mes hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el nostre municipi. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà properament. I Ràdio Palafolls estrena un nou canal de comunicació per WhatsApp. Aquesta emissora va estrenar ahir una nova via de difusió de les notícies i l'actualitat diària. Es tracta d'un canal de WhatsApp que permet difondre missatges de forma unidireccional a través de la subscripció gratuïta. Els usuaris del nou canal rebran cada dia en el seu telèfon mòbil un resum de les notícies de la jornada i també l'infopodcast al cap de setmana. D'aquesta manera, reben de forma actualitzada, que es poden consultar a través del missatge rebut, amb l'enllaç al contingut i també el titular de la publicació. Per rebre les actualitzacions del nou canal de Ràdio Palafolls, cal buscar l'apartat de canals de difusió, el nom Ràdio Palafolls, o subscriure's mitjançant l'enllaç que trobareu al nostre web. D'aquesta manera, aquest nou canal de WhatsApp se suma als altres serveis de comunicació directa amb els oients, ja que més enllà de les xarxes socials i també de la web, oferim un servei de correu electrònic diari amb els titulars del dia. Aquest servei fa anys que s'ofereix i lliura cada dia prop de 300 correus electrònics amb les principals informacions de la jornada. També us podeu donar d'alta des de la pàgina web de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Comença l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
2: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimecres 13 de maig de 2026. L'ACA fa marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. Merina Morilla.
0: La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va segellar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes.
2: I una explosió de gas deixa dos ferits a l'avinguda Costa Brava a Malgrat. Ona Malgrat.
5: Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on dos operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant.
2: Un barber premianenc es fa amb un dels premis més prestigiosos del ram a Madrid, Martí Capçada.
6: El barber premianenc Xema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que organitza la marca Next Level i que passa per ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol.
2: I a Calella, la Festa Major de la Minerva presenta un potent cartell per les barraques, Sergi Ferrer.
7: Les barraques de la Minerva tindran alguns dels noms més potents del panorama musical català actual. L'Ajuntament ha avançat aquest matí el cartell de concerts a l'embalat de la platja que es concentraran entre el dimarts 22 i el diumenge 27 de setembre, tot i que encara no n'ha confirmat les dates.
2: Bona tarda. L'ACA fa marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. Melina Morilla, bona tarda.
8: Bona tarda, així és. La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va segellar l'enterrament de la famosa alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes. Aquesta alternativa preveia ampliar la llera uns 500 metres facilitant la inundabilitat de l'horta del Pla de Grau en cas de riuades importants, fent molt difícil la subsistència de les explotacions agrícoles. Ahir al vespre, en una assemblea de l'Espai Agrari a Palafolls, amb representació de pagesos, cooperatives, administracions locals i excepcionalment també amb directius de l'ACA, Departament de Territori i d'Agricultura, es va acordar enterrar aquesta opció 3 per començar de nou un procés d'estudiar amb tots els agents implicats i no tirar pel dret, com havia fet l'ACA fins ara. L'alcalde de Palafolls, impulsor de les reunions multilaterals que han aconseguit frenar les intencions de la Generalitat, ha explicat que ara caldrà buscar noves solucions tenint en compte la necessitat de millorar el tram final de la Tordera, respectant, això sí, l'activitat agrícola. Francesc Alemany ha afirmat que l'ACA i la Generalitat van entonar el mea culpa per les decisions preses fins ara de forma unilateral.
9: S'enterra l'expectativa que s'havia definit fins a dia d'avui i es reconfigura i es defineix tot plegat, no? Sempre amb un objectiu claríssim, que és tenir en compte que l'activitat agrícola per interès de país és l'objectiu prioritari, evidentment, a consensuar i a combinar amb l'activitat hidrològica del riu. Tant l'ACA com les dues secretaries generals que han vingut avui han entonat un acte de responsabilitat a nivell de que no s'ha fet bé certes actuacions a nivell de comunicació, inclús presa de decisions a l'hora d'iniciar algun encàrrec.
8: Els pagesos del Pla de Grau es van mostrar satisfets per haver aconseguit aturar aquesta alternativa que permetia inundar les seves terres en cas de noves torberades. El responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, també Xavier Castells, es va mostrar satisfet per haver tornat al seny i al sentit comú. D'aquí a 15 dies es tornaran a reunir a Palafolls en el marc de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera per reconstruir confiances i cercar noves alternatives per millorar la desembocadura del riu, respectant sempre l'activitat agrària.
2: Gràcies, Melina. I Tordera formarà part del projecte europeu Eurovelo. Martre Serres.
10: Exacte, finalment Tordera formarà part del projecte Eurovelo, que és una xarxa cicloturística d'àmbit europeu que busca potenciar el turisme de qualitat a través de rutes i serveis específics pels amants de la bicicleta, tot i que inicialment el municipi s'havia quedat despenjat d'aquesta iniciativa gestionada pel Consell Comarcal del Maresme. Una nova línia de finançament ha permès la seva reincorporació. El projecte Eurovelo no es limita a definir el camí per on circulen les bicicletes, sinó que també se centra a oferir una capa de serveis sobre el circuit. Entre aquests equipaments hi ha punts d'informació i tòtems identificadors, àrees de descans, tallers portàtils i casetes de recanvi per a reparacions ràpides o aparcaments segurs per a bicicletes i ciclistes, que serà justament la infraestructura principal que s'instal·larà a Tordera. Inicialment, el poble va perdre l'oportunitat d'accedir a aquests fons del Next Generation destinats al projecte perquè el municipi no hi va mostrar interès. Això va provocar que els diners es repartissin en altres poblacions interessades. Tot i així, la situació ha resultat incoherent, ja que Tordera havia de tenir instal·lat el tòtem de benvinguda com a entrada nord de la xarxa a la comarca del Maresme. Gràcies a la mediació del conseller Xavier Pons Domènech i a una línia de subvencions de l'Autoritat de Transport Metropolità, es va aconseguir una partida de 40.000 euros per finançar infraestructures al municipi. I d'això n'ha parlat Marta Paset, tordarenca i alhora consellera comarcal i regidora d'Esquerra a Tordera.
11: Era molt incongruent que diguis tens el tòtem de benvinguda, però en canvi no tens cap infraestructura, no? I gràcies al company conseller Xavier Pons Domènech, que aquí és el que està dedicat molts esforços perquè tot aquest projecte tiri endavant, vam saber que hi havia unes subvencions de la ATM que va posar sobre la taula també una línia de subvencions per complementar doncs aquest projecte. En un primer moment, doncs, això ho vam comunicar amb l'alcaldessa, li van dir, home, està molt bé, perquè al final estàvem parlant de 40.000 euros, que amb això no calia ni fer una licitació, perquè és un contracte directe, que tu pots contractar l'empresa que vulguis, estaria molt bé, doncs, que com a mínim tinguéssim uns aparcaments segurs o alguna cosa.
10: La inclusió de Tordera en el mapa de l'Eurovelo es veu com una oportunitat clau per atraure un perfil de turista amb un alt valor afegit. Es tracta de visitants que poden generar riquesa en el comerç local, la restauració i els equipaments del voltant de les rutes, i segons Peset, desaprofitar aquesta xarxa hauria estat una pèrdua pel turisme cultural i de patrimoni que el poble justament vol potenciar.
11: Són persones, doncs, dintre, com aquell qui diu que no els hi ve gastar-se 5 euros amb una cosa o una altra. Vull dir que al final això també, si surts en el mapa i veus, no, que a través d'aquesta, doncs, infraestructura et venen més visitants, no, al final això és un enriquiment pel poble, pel bars, per equipaments que hi hagi al voltant, no? I penso que és una molt bona oportunitat que si se'ns quedéssim quedat despenjats, doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
10: Tot i que els projectes vinculats als fons Next Generation han d'estar finalitzats el 30 de juny, la subvenció específica de Tordera segueix un calendari propi, encara que s'insta l'Ajuntament a accelerar-ne els tràmits per tenir les instal·lacions enllestides tan aviat com sigui possible.
2: Una explosió de gas ha deixat dos ferits a l'avinguda Costa Brava a Malgrat. Ona, a Malgrat.
5: Aquest dimecres una explosió de gas a dins un local de l'avinguda Costa Brava ha deixat de dos ferits. Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on dos operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant. Malgrat els fets, els bombers informen que no hi ha hagut incendi actiu i els operaris haurien patit cremades lleus a la cara i als braços. El SEM els ha traslladat a l'Hospital de Calella. Els bombers han activat 4 dotacions, però informen que s'ha tractat d'una operació ràpida, resolta en menys d'una hora. El lloc dels fets també hi han anat els Mossos d'Esquadra i també la policia local de Malgrat.
2: I Tordera es queda per primera vegada sense naixements. Mar Tres Serres.
10: Sí, a Tordera, com passa a la gran majoria de pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a torderencs en el moment del seu naixement. Amb l'excepció dels pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'hospital de referència de Calella i també, en molts casos, en hospitals gironins. Segons el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part, fet que els converteix oficialment en calellencs o gironins als registres. Aquesta mesura es va implementar per facilitar la inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar. No obstant, aquesta comoditat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per a Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres inicials, tot i que posteriorment els nadons s'empadronen a Tordera amb la seva família. La manca d'estadístiques de naixement distorsiona també les dades del sistema local. A efectes estadístics, seguint amb aquest fil, els nounats consten com a nascuts a Calella o Girona, depenent de l'hospital on hagi tingut lloc el part, com hem esmentat abans. I per últim, malgrat aquesta situació estadística, les famílies encara poden fer el tràmit d'inscriure els infants al registre de Tordera, però posteriorment. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments catalans ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat la recuperació del model anterior. Aquell sistema permetia a les famílies triar lliurement entre inscriure el naixement al lloc on s'havia produït el part o bé al domicili dels progenitors. Aquesta onada de mocions està impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya, que ja ha traslladat aquesta preocupació al govern espanyol.
2: Gràcies. Canviem completament de qüestió. S'ha aturat temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat. Ona, a Malgrat.
5: Sí, el desnonament previst aquest dijous a Malgrat d'una dona i la seva filla de 12 anys al carrer Girona ha quedat suspès temporalment després que l'Agència de l'Habitatge hagi sol·licitat aturar el procés al jutjat. La mesura dona un marge de temps, encara sense data concreta, abans que es pugui reprendre el procediment. La dona afectada, Lorena Cano, assegura que es troba en una situació d'extrema vulnerabilitat i, de fet, també va ser víctima de violència de gènere. Segons explica, fa 4 anys que viu al pis on va entrar mitjançant un lloguer amb una persona que posteriorment s'ha comprovat que no n'era la propietària, ja que l'havien embargada. Des d'aleshores, el cas ha derivat en un procés judicial que havia de culminar amb el desallotjament imminent. Durant aquests mesos, Cano ha intentat frenar el desnonament aportant informes socials i també buscant alternatives, però sense èxit. L'única opció que, segons relata, se li ofereix és un allotjament temporal en un hostal durant 15 dies. La suspensió temporal del desallotjament va arribar ahir al vespre, fet que que ha permès alleujar momentàniament la situació. Tot i això, la incertesa continua, ja que el procés podria reactivar-se en les pròximes setmanes. La dona reclama una solució estable que li permeti continuar vivint a Malgrat amb la seva filla i regularitzar la seva situació. Mentre la plataforma d'afectats per la hipoteca de Blanes i la seva comunitat de veïns li han mostrat suport davant el cas.
2: I tret de sortida solemne, el nou projecte d'anàlisi i revitalització comercial que impulsen a tres bandes Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç. Sergi Ferrer.
7: Ajuntament de Premià de Mar, Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme va formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà als pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar les polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a altres localitats de la demarcació. Segons ens van explicar, s'ha elegit Premià de Mar pel seu múscul i potencial comercial, però també perquè d'alguna forma resumeix els reptes i debilitats que actualment afronta el sector comercial del país en la majoria de poblacions. El treball que es farà ara tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament i assistència de la Cambra de Comerç. Tot i que serà ara aquest treball conjunt el que ho acabarà de definir, ahir es van assenyalar alguns dels àmbits concrets que es volen analitzar. Ens els explicava la diputada de Comerç i Consum de la Diputació, Olga Serra.
12: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius. Llavors la Diputació de Barcelona el que fa és posar al servei d'aquest projecte recursos financers, recursos metodològics de funcionament i recursos tècnics. O sigui, l'Ajuntament tindrà tot un equip tècnic de la Diputació de Barcelona que li ajudarà a implementar aquests plans. Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions pensades també per millorar el relleu generacional en els comerços, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
7: Més concretament, i com detallava l'Ajuntament en una nota de premsa, el projecte abordarà aspectes com la millora de l'espai públic, la regulació d'usos comercials, l'estudi dels locals buits, els preus de lloguer, la professionalització del sector i el relleu generacional. I també preveu la creació d'espais de participació amb comerciants, entitats, agents culturals i la ciutadania, campanyes de dinamització o plans formatius. Prenien part també

0: a Madrid, guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que organitza la marca Next Level i que passa a ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol. N'informa i ho celebra l'Ajuntament de Premià de Dalt. García va rebre la màxima puntuació en la categoria més exigent, en què els participants disposaven de 50 minuts per fer un tall de cabell complet a un model sorpresa assignat per l'organització, una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. El perruquer premianenc ni tan sols havia vist el cabell del seu model fins que va ser l'hora d'esquilar-lo perquè els models apareixen a l'escenari encaputxats i són assignats per sorteig. Aquests dies ell mateix ha publicat un vídeo amb declaracions.
1: El ganador de la categoria Next Level es Chema García.
2: Si por algo me gusta ir a este tipo de eventos es porque siempre ganas. Ganamos experiencia, ganamos compañerismo. Cuando vamos a este tipo de concursos siempre esperamos que cuando nombran al ganador digan nuestro nombre. He de reconocer que es un momentazo. Por esta razón solo me sale agradecer a la gente que me acompaña tanto desde cerca como desde lejos.
0: Chema García fa 9 anys que es dedica professionalment a la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados de Premià de Mar i a la carretera d'enllaç de Premià de Dalt. El concurs Next Level, que ja arribava a la seva 5a edició, es va celebrar concretament a la localitat de Pinto, a Madrid.
3: Obrim ara el bloc de cultura. A Calella, la Festa Major de la Minerva presenta un potent cartell per les barraques. Sergi Ferrer.
4: Sí, les barraques de la Minerva tindran alguns dels noms més potents del panorama musical català actual. L'Ajuntament ha avançat aquest matí el cartell de concerts a l'Embalat de la Platja, que es concentraran entre el dimarts 22 i el diumenge 27 de setembre, tot i que encara no n'ha confirmat les dates. Amb tot, alguns dels mateixos artistes ja han deixat entreveure quan podrien actuar a Calella. És el cas de The Tyets, que han anunciat un concert al Maresme el 22 de setembre, coincidint amb la vigília de la Minerva. El duet mataronic format per Oriol de Ramon i Xavier Coca s'ha convertit en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys gràcies a cançons com Coti per Coti, Olivia o Tàndem i a la barreja de pop urbà, reggaeton i referències festives del país. Entre els noms confirmats també hi ha els Catarres, que fa poques setmanes van ser a Sant Pol de Mar gravant el videoclip del seu nou senzill encara pendent d'estrena. La banda continua sent un dels grups més populars del pop festiu català després de més d'una dècada d'èxits als escenaris. La programació també inclourà el retorn de l'artista calellenca Aina da Silva, que tornarà a actuar a l'Embalat de Barraques després d'haver estat a la pregonera de la Minerva l'any 2023. L'emergent, la banda Neon, Diversiones, habituals de les festes majors catalanes gràcies al seu repertori de versions i karaoke festiu. L'orquestra Maribel i l'Escafalta Band passaran per l'escenari calellenc, així com Dani Six, el músic de Tallà vinculat a la nova escena urbana catalana. Tots els concerts seran gratuïts.
3: Gràcies. I Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell, coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Melina.
5: La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé, va passar ahir pels micròfons de Ràdio Palafolls per repassar alguns dels projectes clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar actiu.
6: El mercat és com el nostre malson, ara que el teníem endreçat, que havíem tret.
5: No era aquest l'àudio que volíem escoltar de Silvana Vallvé, però bé, de fet, altres dels temes que també es van tractar a l'entrevista van ser la gestió actual del mercat municipal. En els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat a només 4 o 5 parades. La regidora ha reconegut la dificultat també per trobar nous paradistes que es vulguin instal·lar a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que aquestes baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions.
3: I la Plana de l'Andreu a Sant Vicenç de Montalt reforça la protecció contra incendis amb una nova franja perimetral. Martí.
0: Doncs sí, l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana els treballs d'obertura i adequació de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals a la urbanització de la Plana de l'Andreu. Les actuacions van començar l'11 de maig, és a dir, aquest dilluns, i van a càrrec de la Federació ADF Maresme. Els treballs permetran adaptar la franja al nou pla de prevenció d'incendis forestals

0: forestals inclouen la reducció de la densitat de l'arbrat i la neteja del sotabosc, tant a la franja com a diverses parcel·les municipals. L'actuació està cofinançada per la Diputació de Barcelona, que assumeix el 90% del cost total de les obres amb una aportació de prop de 16.000 euros. Aquestes franges de protecció d'un mínim de 25 metres d'amplada tenen com a objectiu reduir el risc de propagació del foc i millorar la seguretat dels habitatges i de l'entorn natural en cas d'incendi forestal.
1: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Canet reconeix que s'ha anat tard amb la poda dels arbres. Ràdio Canet.
2: L'Ajuntament de Canet de Mar reconeix que s'ha anat tard amb la poda dels arbres. Darrerament, les xarxes socials s'han omplert de comentaris que critiquen la poda que s'ha fet fora de temps i els perjudicis mediambientals que això pot tenir. Des del govern ho lamenten i afirmen que la prioritat és garantir el benestar dels veïns i veïnes. Confien poder fer una nova fase del pla de poda de cara a la tardor i a finals d'hivern. L'alcalde Pere Xirau reconeix que han anat tard, però que ho han fet per prioritzar la salut de les persones.
3: Ha passat com l'any passat, que hem arribat tard, i això s'ha de reconèixer, però l'any passat ho van fer i no va haver-hi cap polèmica, i ara aquest any resulta que no sé, com si anéssim a matar tota la fauna que vola del poble, com si tots els arbres estiguin carregats de nius.
2: De cara a la tardor hi ha previst fer accions de poda a la zona del Grau i Sant Elm, entre d'altres. Recordem que durant aquest mandat el pla de poda s'ha fet per fases repartides per diferents zones del poble.
1: I el carrer Can Ripoll de Sant Vicenç de Montalt es reformarà per millorar el trànsit i també ampliar l'espai verd, Martí.
0: Correcte. L'Ajuntament iniciarà dilluns vinent, el 18 de maig, les obres de reforma del carrer Can Ripoll, en el tram comprès entre el carrer dels Soms i el carrer de les Palmeres. Es tracta d'una zona molt transitada que connecta el nucli urbà amb la carretera N2. L'actuació, amb un pressupost de més de 62.000 euros i una durada prevista de 5 setmanes, servirà per millorar la circulació de vehicles, especialment dels camions de recollida d'escombraries, que actualment tenen moltes dificultats per passar per l'estrator dels carrils. La reforma mantindrà l'arbrat existent, però transformarà la mitgera central en una zona més verda i agradable. També s'ampliaran els carrils de circulació fins als 3 metres d'amplada i es renovarà parcialment el paviment. Els treballs inclouran l'enderroc de la vorera central actual, la millora de la zona verda i l'adaptació de diversos elements de sanejament. Mentre durin les obres, es podrà circular pel carrer Can Ripoll només en sentit Passeig dels Pins i no es permetrà estacionar-hi. La resta de carrers de la zona mantindran la circulació habitual.
1: I en cultura avui es presenta a Canet el llibre Paisaje, el paisaje es un grito d'Eduardo Ruiz Sosa, Ràdio Canet.
2: Avui es presenta a Canet el llibre El paisaje es un grito, d'Eduardo Ruiz Sosa, una novel·la publicada per l'editorial Candaia que parla sobre la migració i la memòria. Una presentació que anirà a càrrec de Joan Flores i que comptarà amb la presència de l'autor. A El paisaje es un grito, la tercera novel·la de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa, i convergeixen la migració, els fantasmes del passat i del futur i la identitat que trontolla. Una de les característiques d'aquesta novel·la és que cada capítol té una estructura narrativa diferent, i és que l'objectiu de l'autor és explorar la diversitat narrativa i també fer un homenatge a altres autors que l'han marcat.
4: I mi intención era que haya como una especie de variedad y de ejercicio de exploración narrativa, una serie de homenajes también, porque estos capítulos diferentes y estas estructuras están un poco ligades a ciertos autores i autores que m'interessen.
2: Aquesta presentació està organitzada per la secció de lletres de l'ACPO.
1: I en Gruna Teatre porta Calella Sopa de Pedres, nominada als Premis Max i Butaca, Sergi.
5: La programació d'Escena Calella continua apostant pel teatre familiar amb Sopa de Pedres, una proposta de titelles i teatre visual de la companyia Engruna Teatre que arribarà aquest dissabte a la Sala Mozart. L'obra aborda la realitat de les persones refugiades a través de la història de l'Alma, una nena que es veu obligada a fugir del seu país quan els avions substitueixen els estels al cel. Després d'un llarg viatge, la protagonista arriba a un poble on tothom sembla tenir de tot, però ningú està disposat a ajudar-la. Amb imaginació i enginy, l'Alma acabarà transformant la desconfiança inicial dels veïns en una feina col·lectiva al voltant d'una sopa feta amb pedres convertint la història en una reflexió sobre la solidaritat i el treball en equip. Sopa de Pedres ha rebut diversos reconeixements des de la seva estrena, entre ells el Premi Xarxa Alcover de la Mostra d'Igualada 2021, a més de nominacions als Premis Butaca i als Premis Max de les Arts Escèniques. La funció començarà dissabte, 16 de maig, a les 6 de la tarda, a la Sala Mozart. Les entrades tenen un preu general de 6 euros, mentre que els membres del Club Escena Calella poden comprar-ne fins a 2, per 5 euros cadascuna. Els menors de 3 anys hi poden entrar gratuïtament si no ocupen seient. Es poden comprar a través de la plataforma Intràpolis, a la taquilla de la Sala Mozart, els dimecres de funció, entre les 5 i les 7 de la tarda o una hora abans de l'espectacle, si encara no s'han exhaurit.
1: I la Biblioteca Martí Rosselló de Premià acull avui la presentació de Maduixes i llençols nets, la nova novel·la de l'escriptora Lourdes Frías, publicada per Silva Editorial. Martí.
0: Ambientada en un poble costaner del Maresme, l'obra construeix un relat íntim sobre els vincles familiars, els records i el pas del temps a través de diferents generacions. Amb una atmosfera molt vinculada al territori i als paisatges maresmencs, la novel·la combina emocions, memòria i quotidianitat, disculpeu, en una història que vol connectar amb experiències i sentiments reconeixibles pel lector. L'acte comptarà amb la participació de l'escriptora Aida Espassa, encarregada de conduir la conversa amb l'autora. La presentació començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
1: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
6: Aquest migdia continuem amb la presència de núvols, nuvolositat variable cap al sud del Maresme, força més trencada, cap al nord el cel més tapadot i de fet aquesta tarda s'espera que puguem tenir algun ruixat, però creiem que puntual, cap a l'àrea del terç nord del Maresme. La resta no esperem precipitacions en una tarda en la qual començarà amb força sol, a mesura que avancin les hores hi haurà més núvols, però en qualsevol cas, com dèiem, seran núvols poc importants. Els vents bufaran fluixos del sud-est i la situació marítima aquesta tarda continuarà com aquest matí, amb marejol i mar de fons. Les temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada en la qual ja al matí migdia podem tenir algun ruixat, però novament les precipitacions quedarien concentrades cap a l'àrea del Maresme Nord. Poden baixar una miqueta més cap al sud, que no pas aquesta tarda, però són precipitacions que afectarien la meitat nord del Maresme, mentre que al sud d'entrada no esperem pluges. Com dèiem, això passarà demà entre mig matí, migdia, primeres hores de la tarda. Després milloraria una mica. Tot això amb vent que demà continuarà fluix al matí, com a molt lleugerament moderat a la tarda de component est, i la mar demà a partir del migdia saltarà una miqueta en petites àrees de maror poc importants. Les temperatures demà, si fa no fa, seran com les d'avui o fins i tot podrien les màximes baixar una mica. Divendres tornem a parlar de xàfecs localment de caire tempestuós que podran afectar a la nostra comarca. No seran tempestes tan aparatoses com ahir a la tarda, però sí que tornarem a escoltar alguns trons de cara sobretot a la tarda de divendres. Al matí ja podem tenir alguns primers xàfecs i sempre irregulars, però serà durant la tarda quan aquestes precipitacions escombrarien la comarca de nord a sud, amb unes temperatures que divendres poc variaran, de moment, a l'espera d'un cap de setmana que tant dissabte com diumenge sembla que no tindríem precipitacions, almenys precipitacions importants, ja ho acabaríem de concretar, i en el qual també les temperatures podrien pujar una miqueta, sobretot de cara a diumenge.
1: Molt bé, doncs molt pendents a la previsió del temps d'avui dimecres i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem farem la secció de les xarxes socials. Aquesta setmana l'estem fent amb en Martí Capçada. També parlarem amb en Guillem Martín i en Joel Navarrete per parlar d'una trobada de monitors que es farà aquest cap de setmana a Premià de Mar per primera vegada. També parlarem amb Laura Cano, afectada d'un desnonament a Malgrat de Mar. I també, atenció, perquè aquest cap de setmana també és, arriba la nit als museus i són diferents els pobles que participen en aquesta jornada cultural, com per exemple a Canet de Mar, amb qui parlarem amb el regidor de Cultura perquè ens expliqui què es farà a Canet aquest dissabte. I doncs bé, també tindrem la secció de Llegim, de lectura. Tot això a l'Ona Maresme en només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Busques
1: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
0: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
5: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
6: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Molt bé, doncs seguim a l'Ona Maresme. És moment de fer el repàs de les xarxes socials. Martí Capçada, bona tarda. Com estàs?
3: Bona tarda, estimadíssima. Molt bé, anem fent. Tu què, com va?
2: Molt bé, oh, estimadíssima avui, Martí. Es nota que et vols portar bé amb mi, que ahir al concurs us vaig fotre molta canya i...
3: Sí, ens vas fotre ratlla, eh?
2: Sí, la veritat que sóc un pèl massa competitiva, hem de dir. A veure, Martí, explica'ns què podem destacar avui a la comarca.
3: Doncs vinga, comencem parlant del que es parla a les xarxes aquí al Maresme, i és que la Guàrdia Civil ha localitzat 4 tortugues mediterrànies en perill d'extinció fins a dins, concretament, d'una finca particular de l'Ella. La descoberta es va fer durant una inspecció del Saprona arran d'una denúncia per possibles gossos desatesos. Els agents van comprovar que els gossos estaven en bon estat... Però què m'esteu picant de fons?
2: Un so delictiu.
3: Ah, molt bé, molt bé.
2: S'entén.
3: Estava intentant ometre-ho i pensar, a veure, quina relació té amb la notícia. Ara em queda clar. Segueixo, Gemma. Els agents van comprovar que els gossos estaven en bon estat, però durant la revisió van trobar 4 exemplars de tortuga mediterrània, una espècie protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. El propietari és un home de 62 anys i no va poder acreditar l'origen legal dels animals i va assegurar que feia 2 anys que una altra persona li havia entregat les tortugues. Ara mateix els exemplars han estat traslladats al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, on se'n valorarà l'estat i el futur destí d'aquestes tortugues.
2: Doncs ves per on aquest senyor s'ha quedat sense les seves tortugues. Més temes en clau internacional.
3: Bé, doncs, un dels temes del dia no pot ser una altra cosa de l'explosiva roda de premsa de Florentino Pérez. I és que el president del Real Madrid ha anunciat eleccions al club després d'una temporada sense títols i ha deixat clar que es tornarà a presentar a les eleccions. Durant la compareixença, Florentino ha carregat contra la premsa i ha volgut desmentir rumors sobre el seu futur i el seu estat de salut, dient que no està malalt i que no pensa dimitir. Patino en diverses vegades, que inclús es feia una mica passat. A més, també ha tornat a parlar del cas Negreira, assegurant que és l'escàndol més gran de la història del futbol. Unes declaracions que han provocat una allau de reaccions a internet i que fins i tot han portat el Futbol Club Barcelona a estudiar possibles accions legals.
2: Martí, agafaré un clip d'aquesta secció i semblaràs un merengue de cap a peus.
3: Avui m'esteu fent patir amb les músiques, perquè entre la primera que no sabia què era i ara em foteu aquí l'himne del Madrid i me'l pugeu i tot, eh? Ja em voleu aquí maltractar.
2: Va, el tema curiós, Martí.
3: Va, acabem amb una història que està generant debat a les xarxes, i és que el periodista Àlex Gargallo ha denunciat públicament que després d'esperar gairebé 8 mesos per visitar-se amb un traumatòleg a l'Hospital Arnau de Vilanova, la consulta, un cop va acabar l'espera, va durar un total de 90 segons. Segons explica, hi va anar per uns problemes al genoll que arrossega des de fa anys, i assegura que l'especialista li va dir literalment: aquí no hi ha res a fer, si et fa mal, ibuprofeno. La publicació s'ha fet viral i ha obert un intens debat sobre les llistes d'espera, la saturació de la sanitat pública i el tracte dels pacients. Nois. Molts usuaris li han recomanat presentar una reclamació formal, mentre d'altres han compartit experiències similars viscudes amb especialistes mèdics.
2: Home, és que la visita sigui breu pot ser, doncs, eficient, no? I que et mirin bé i potser no tens gaire cosa, però bé, la visita pot anar d'una altra manera, no? Perquè et diguin: aquí no hi ha res, si et fa mal prendre un ibuprofè, sembla una mica que es riguin d'un mateix, eh?
3: Clar, és que costa de fer una valoració, perquè, clar, jo opino com tu, Gemma. El que passa és que, jo què sé, o sigui, si realment aquest pobre home tenia alguna cosa, llavors és una negligència per part del metge. Ara bé, si realment no tenia res, doncs tampoc se'l poden quedar allà mitja hora a fer el paperot.
2: No,
3: hauríem d'estudiar el cas.
2: Doncs sí, ja investigarem, Martí, que per això som periodistes i s'ha d'investigar els temes.
3: Sí, ara m'hi posaré.
2: Sí. Molt bé, doncs després et pregunto. Martí, parlant de preguntes, va, som-hi, anem a conèixer la pregunta del dia. Tu diràs.
3: Doncs la pregunta que estem fent avui als nostres oients de l'Ona Maresma a través d'Instagram és si creieu que el president del Real Madrid, Florentino Pérez, hauria de presentar la seva dimissió, ja que ja se'n parlava degut a aquests fracassos que hi ha hagut aquests últims dos anys, però també després de la roda de premsa caricaturesca, diria d'ahir, doncs encara ha generat més controvèrsia. Així que podreu respondre amb un sí o bé amb un no.
2: Molt bé, Martí, moltes gràcies.
3: A tu, Gemma. Fins ara.

0: I aquest dissabte Premià de Mar acollirà la jornada de monitors i monitores d'aquest 2026. Centenars de joves arreu de Catalunya es reuniran per compartir formació, activitats i convivència. En parlem amb en Guillem Martín i en Joel Navarrete, dos dels responsables de la jornada. Benvinguts a Ona Maresma.
1: Hola, bon dia.
2: Gràcies, bones.
0: En primer lloc, per començar, expliqueu-nos què és exactament la jornada de monitors i monitores. Per què serveix?
1: Bé, doncs, la jornada aquesta de monitors i monitores és algo que al final es fa anualment des del MESEC, que seria el moviment de centres d'esplais cristians i catalans, el qual està adherit a la Fundació Pere Tarrés. I bueno, mitjançant aquest moviment d'esplais que abarca tot Catalunya i Mallorca i Menorca també, potència una trobada on la cohesió de monitors de tot el moviment pugui ser possible, amb la que es fan activitats i sobretot amb aquest fet d'arribar a un poble desconegut que acull sempre un esplai, que en aquest cas seríem nosaltres, el Centre d'Esplai Parroquial de Premià de Mar, es pugui donar a conèixer també al poble la cultura d'aquest mateix i bueno, i la gent que al final hi ha darrere en aquesta macro trobada que es fa anualment sempre en un indret diferent.
0: Uh-huh. Quantes persones està previst que hi participin?
3: Més o menys tenim inscrites unes 407 persones, també comptant l'organització. Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupés a tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'una mica d'aquesta part organitzativa juntament amb altres entitats i s'està treballant per portar-ho aquest dissabte, que es faci tot el màxim possible.
0: I com és que s'ha escollit Premià en aquesta ocasió?
1: Bé, bueno, això va mitjançant un procés que s'escolleix aquest indret en una assemblea que seria la general ordinària que es fa anualment també a partir del moviment. I bueno, diferents pobles juntament amb l'àmbit de trobades, que seria una comissió molt gran que viu allà dins del MESEC, escolleixen el poble on veuen adient donar visibilitat, donar coneixença. S'intenta també com que al final, si és una jornada d'un dia, que seria aquesta el cas, pugui ser un poble que sigui molt accessible, que al final estem aquí en l'epicentre, per així dir-ho, de l'àrea metropolitana, i es pot arribar pràcticament des de qualsevol lloc, si no és mitjançant l'avió pels de Menorca i Mallorca, els més habituals arribaran en Renfe. I bueno, el procés de selecció és aquest, bàsicament es busca un poble on hi hagi bona cultura, on hi hagi un esplai que pugui acollir i que aquest esplai al final doni l'okay per proposar el projecte.
0: Fa un moment ens heu comentat que ja hi ha 400 persones inscrites o fins i tot més. D'on provenen aquestes persones? De tot Catalunya?
3: Bé, arriben de tot el territori català, la majoria de comarques de Catalunya, i també tenim gent que vindrà des de Menorca i Mallorca, també representant les Illes Balears.
0: I durant aquesta jornada què s'hi farà exactament?
1: Doncs mira, aquesta jornada al final tot es basa en un centre d'interès que seria com el fil conductor que portarà tota la jornada. Va ser del final el que fem els monitors cada dissabte, que és fer el teatrillo aquest per engrescar el jovent a la canalla que participa als esplais, i ara pues, ho portem a un públic una mica més adult com poden ser els monitors. I a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la colla Bastonera, King Cacao com a colla de Tabals, i també portarem un punxadiscos local, que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
0: Ens parlaves d'aquest fil conductor. Aquest any és el detectiu Canon i el misteri de la zona 15. Ens pots fer 5 cèntims de què tracta, doncs, a aquest tema?
1: Endavant, Guillem.
3: Vale, doncs, tenim un detectiu, que és en Canon, que el que està intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15. Què és la zona 15? Per posar en context, l'esplai al MESEC ens organitzem per diferents zones que són diferents territoris, la majoria són comarques o o a Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte, doncs, és una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais que al final és un lloc, un punt de trobada, perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors la zona 15 és la zona del Maresme, on estem agrupats l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15 i tenim un detectiu que és el Canon que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant, fent diferents proves dinàmiques, què ha passat amb aquesta zona i qui ha sigut l'assassí.
0: Molt bé, anem acabant l'entrevista. Què espereu d'aquesta jornada?
1: Bueno, doncs, primerament que sigui una jornada sobretot per donar visibilitat a tots aquells pobles que potser no poden acollir íntegrament una jornada d'aquest volum, però sobretot a que a cada poble al final neix una cultura la qual és típica d'allà, típica de l'indret, i que per molt que hi hagi similituds amb pobles propers o amb comarques que siguin veïnes, la cultura és única, i al final per conèixer aquesta cultura has de venir a viure des de on neix la mateixa.
0: Molt bé, voleu afegir alguna cosa?
3: Ja està.
1: Sí, no? Poc més, ja.
0: Perfecte, doncs això serà el dissabte, no?
3: Dissabte, sí. També s'ha de dir que és una cosa tancada, que és de l'organització, no? La gent de fora no hi podrà accedir. L'únic que sí que ens podran veure, i podran veure que l'Esplai Parroquial de Premià és una entitat ben forta i que lluita per al lleure cada dissabte, i que ara també ho fem pels monitors per fer més cohesió, per fer poble i per passar-nos-ho bé també.
1: I que són moviment, no?
3: Sí. Al final.
0: Molt bé, doncs Guillem Martín i Joel Navarrete, gràcies als dos per venir a Premià, i doncs bé, que vagi molt bé aquesta jornada.
1: Gràcies.

0: I després d'aquesta entrevista és moment del tal dia com avui. Avui dimecres, Martí Capçada és l'encarregat d'explicar-nos què passava tal dia com avui i també de felicitar els famosos que avui fan anys, Martí.
1: Som-hi, sí, anem a fer la nostra felicitació aquí de part de l'Ona Maresma, que avui en tenim uns quants, Gemma. Comencem amb els actors. El primer de tots és el Robert Pattinson, que qui no el conegui... Què dius?
0: Happy Birthday.
1: Happy Birthday, exacte. Happy Birthday a Robert Pattinson, que és el vampir de Crepúsculo i fa 40 anys. La segona persona a qui volem felicitar és el Jordi Sánchez, que en fa 62. I la tercera és l'actriu Debbie Ryan, que en fa 33. També tenim el cantant Stevie Wonder, que en fa 76. I l'exjugador de bàsquet i excompany d'equip de Michael Jordan, en Dennis Rodman, que en fa 65.
0: Doncs happy birthday a tots ells, Martí. És que saps què ha passat? Que li estava demanant una cançó en Joan i em pregunta la de moltes felicitats i li dic no, happy birthday, i justament m'ha obert el micro i per això t'he tallat d'aquesta forma.
1: Bueno, saps? Doncs escoltem ara la cançó que li estaves demanant al Joan i aprofitem per felicitar-los i donar-los una superabraçada.
0: En Joan?
1: Bueno, també el Joan i els que fan els anys avui.
0: Perfecte, doncs a veure, avui també és el Dia Internacional d'alguna cosa, no? Perquè dies mundials internacionals fem una patada i en surten 30.
1: Sí, correcte, sempre ho comentem, i avui concretament és el Dia Internacional dels Entrenadors i Entrenadores de Futbol, i a Espanya concretament el Dia Internacional dels Infants Hospitalitzats.
0: Vaja, doncs aquest dia és més trist, però també és el dia dels entrenadors i dels infants hospitalitzats. Martí, més coses, perquè ara ve un tema que a mi m'interessa molt saber.
1: Doncs sí, i et diria que és el tal dia com avui potser més recent que recordo, ja que ens anem tan sols 2 anys enrere, el 2024, que va ser quan l'empresa matriu de ChatGPT, OpenAI, anuncia la nova versió del seu model de llenguatge, el GPT-4o. Els seus creadors van presentar les noves funcions d'aquesta eina, que es tracta... es tracta d'un model nadiu funcional capaç de processar en un mateix chat la veu, el text i la imatge sota una sola xarxa neuronal.
0: Molt bé, doncs per tant el ChatGPT té una vida molt jove, no? Només fa 2 anys que està en marxa i sembla molt més, eh? De fet, l'utilitzem tant que sembla que porti a les nostres vides molt més temps que no només 2 anys.
1: Sí, és d'aquelles coses que jo crec que seran una mica que marcaran un abans i un després, com quan en el seu moment va sortir Google o internet. Jo crec que d'aquí a 5 o 10 anys, bueno, ho veurem com una cosa que ha fet un super avenç, però bueno, veurem què ens deparen aquests anys.
0: Molt bé. A veure, la més efemèrides, Martí.
1: Sí, ara sí que ens anem una miqueta més enrere, a l'any 1950, que com hem dit abans, va néixer el cantautor Stevie Wonder, geni del soul i del pop. Va néixer prematurament i va perdre la visió a causa d'una complicació mèdica relacionada

0: anada amb l'oxigen a la incubadora. Als 70 anys va publicar discos considerats històrics com Songs in the Key of Life, Inner Visions i Talking Book, combinant una miqueta de soul, funk, jazz i sintetitzacions innovadores. Gràcies a tots aquests discos i cançons ha aconseguit un total de, atenció que es diu ràpid, 25 premis Grammy, cosa que el converteix en un dels artistes masculins més premiats de la història de la música. A més, també va ser molt actiu políticament i socialment, ja que la seva cançó, anomenada precisament Happy Birthday, va formar part de la campanya perquè el dia de Martin Luther King Jr. Va formar part de la campanya per al dia de Martin Luther King Jr. i que aquest dia es convertís en una festa nacional als Estats Units. Així que, Gemma, si et sembla, escoltem-la de fons.
1: Doncs sí, l'escoltem, va, pugem el volum. Then to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you, happy birthday. Em posa de bon rotllo aquesta cançó, Martí. És la que volia abans. És que, de fet, mira com són les coses, que no en tenia ni idea de que vindria aquesta cançó avui i l'estava demanant en Joan. Que fort.
0: Sí, ja ens hem fotut un lío amb les cançons de Happy Birthday, però bueno, abans hem escoltat la clàssica per felicitar i ara escoltem aquest temasso que, com tu dius, posa de molt bon humor, de l'Stevie Wonder.
1: És que fins i tot et diria que m'agrada més que les cançons típiques, no, d'anys i anys per molts anys. O sigui, aquesta cançó és un temazo.
0: Sí, potser sí, Bueno, el que passa és que són aquelles tradicions que, clar, no es pot canviar ja la típica cançó d'anys i anys per molt xorra que ens sembli.
1: No, clar, hi ha les típiques, no? També hi ha cançons... cancions.
0: O sigui, cancions. El que diria la meva àvia, cancions, les cancions.
1: Les cancions molt boniques del feliç cumpleanys, no? O sigui,
0: sí, una mica com passa.
1: Anem a parlar bé.
0: Com passa per Nadal, que per cert, Gemma, el teu Happy Birthday, si no m'equivoco, és el dia de Nadal, no?
1: Sí, és el dia de Nadal, Martí. Encara falten uns mesos, però demà endevina quin dia és.
0: 14 de març per començar.
1: No, de març no, estem a maig.
0: Ai, de maig, perdoneu.
1: Doncs pensa una mica.
0: No sé ni a quin dia
1: visc. Què pot ser demà que a mi em pugui interessar, doncs, que tu sàpigues què és?
0: El cumple de la teva mare?
1: No, Martí.
0: Del teu gosset?
1: No. No té a veure amb aniversaris, però... Sí i no. No és que ningú faci anys, és que és el nom important d'una persona. Molt guapa, treballadora, llesta. No et sona?
0: El dia de l'aniversari, dius?
1: No, el dia del sant, de la Santa Gemma.
0: Ah, home! Home, doncs demà ja ho direm a les efemèrides, només faltaria.
1: Home.
0: Ara estava pensant, de qui parla d'una
1: quan
0: persona?
1: És? Que fort, mira, li dic guapa, treballadora, llesta, i de qui parla?
0: No, ja saps que jo et veig amb bons ulls, el que passa és que, clar, ara m'has pillat aquí, que no sabia per on sortir.
1: Sí, quan és el teu sant, Martí, tu ho saps?
0: És que hi ha dos tipus de Sant Martís, que és qui es digui Martí.
1: Oi, 15 segons, sabrà.
0: El que veus és que jo el celebro a l'11 de novembre.
1: Vale,
0: així que,
1: doncs,
0: bueno, no sé.
1: Ens en recordarem. Martí, Happy Birthday i fins ara.
0: Happy Birthday, Gemma. Happy Birthday.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
2: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
3: Visita el portal radiopalafolls.cat
2: i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
4: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Continuen obertes les inscripcions per la ruta de patrimoni local organitzada pel Consell d'Infants. Aquest pròxim dissabte, dins les activitats que tenen previstes els membres del Consell, es durà a terme una ruta de patrimoni local dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. Aquesta no serà una ruta convencional, sinó que s'ha preparat un joc de preguntes que els participants hauran de respondre correctament abans de poder avançar al següent punt del recorregut. La cita és dissabte a partir de 11:15 del matí en punt de sortida a la plaça Major. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de dilluns a divendres de 9 a 8 del vespre. Aquest encàrrec és l'activitat central del projecte que enguany han de dur a terme els infants del Consell després que l'alcalde els donés l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local del nostre poble. A banda de la ruta, els consellers i conselleres també han posat en marxa activitats paral·leles per fomentar la participació i el coneixement de Palafolls. D'una banda, durant tot aquest mes hi haurà una enquesta oberta a les xarxes socials per saber quin coneixement té la població sobre el nostre municipi. D'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà properament. I Ràdio Palafolls estrena un nou canal de comunicació per WhatsApp. Aquesta emissora va estrenar ahir una nova via de difusió de les notícies i l'actualitat diària. Es tracta d'un canal de WhatsApp que permet difondre missatges de forma unidireccional a través de la subscripció gratuïta. Els usuaris del nou canal rebran cada dia en el seu telèfon mòbil un resum de les notícies de la jornada i també l'infopodcast al cap de setmana. D'aquesta manera, reben de forma actualitzada, que es poden consultar a través del missatge rebut, amb l'enllaç al contingut i també el titular de la publicació. Per rebre les actualitzacions del nou canal de Ràdio Palafolls, cal buscar l'apartat de canals de difusió, el nom Ràdio Palafolls, o subscriure's mitjançant l'enllaç que trobareu al nostre web. D'aquesta manera, aquest nou canal de WhatsApp se suma als altres serveis de comunicació directa amb els oients, ja que més enllà de les xarxes socials i també de la web, oferim un servei de correu electrònic diari amb els titulars del dia. Aquest servei fa anys que s'ofereix i lliura cada dia prop de 300 correus electrònics amb les principals informacions de la jornada. També us podeu donar d'alta des de la pàgina web de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat. 107.7 FM.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Doncs quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimecres 13 de maig del 26 és moment de l'hemeroteca maresmenca. Melina Amorilla, què ens expliques avui?
0: Doncs avui ja hem de marxar cap a l'any 1990 i concretament cap a Mataró perquè s'organitzaven les jornades tèxtils del Maresme. El sector del gènere de punt, que la comarca del Maresme es concentrava a principis dels 90, el 60% de tota la producció estatal, s'hauria de potenciar al màxim el disseny i també extremar el control del producte i hauria de descentralitzar-se per poder superar la crisi, segons les conclusions que es va treure en aquestes jornades que s'organitzaven a la capital. El conseller d'Indústria del moment, Antoni Subiràs, va comprometre a donar suport a qualsevol iniciativa empresarial que es realitzés amb la intenció d'organitzar aquest sector. Un centenar d'empresaris de tota Catalunya participaven en aquestes xerrades organitzades per l'Associació d'Empresaris del Gènere del Punt de Mataró i Comarca, és a dir, la ZEGMA. El Consell Comarcal del Maresme també hi participava i el Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial del Departament d'Indústria de la Generalitat amb l'objectiu d'obrir un dia entre empresaris i tècnics i buscar l'estratègia adequada. Una de les principals mancances del sector era una imatge de marca que facilités la distribució a l'estranger, segons l'informe de l'empresa Kurt Salomon Associates, elaborat per encàrrec de la Generalitat i que es presentava a les jornades. Abans, però, era necessari consolidar el mercat estatal per tal de disposar d'una bona base de promoció a fora i que desapareguessin els aranzels, per tal de potenciar les inversions amb la incorporació de maquinària nova. Uns altres aspectes que també recomanaven aquells anys 90 als industrials eren el control del procés de producció amb especial èmfasi en els acabats i la màxima descentralització per aconseguir flexibilitat i ràpida capacitat de resposta a les exigències del mercat d'aquella dècada.
3: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
3: I aquest cap de setmana se celebra la Nit dels Museus, una cita especial que obre les portes a molts equipaments culturals amb activitats gratuïtes i en horari nocturn. Al Maresme, diversos municipis s'hi sumen amb propostes per tots els públics. Un d'ells és Canet de Mar. Anem a conèixer tot el que s'hi ha preparat.
4: Ens endinsem ara a celebrar el Dia Internacional dels Museus. Ja sabeu que el dilluns 18 de maig tenim una gran cita amb els museus. És l'esdeveniment més important que s'organitza des de 1977 i que ho fa gràcies al Comitè Internacional dels Museus. Al voltant d'aquesta data, els museus fan moltes activitats que s'obren a tots els públics. El gran esdeveniment, però, del Dia Internacional dels Museus podríem dir que és la celebració de la Nit dels Museus. I aquest any a Catalunya serà el dissabte 16 de maig. Canet de Mar també hi participa. Tenim propostes que coneixerem al costat, per una banda, del regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, l'Emili Sánchez, i per altra banda, al costat de la tècnica de patrimoni i directora de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, la Marta Nolla. Benvinguts.
5: Hola,
6: què tal?
4: Què tal, com estem?
6: Molt bé, esperant doncs a dissabte.
4: Amb moltes ganes, perquè de fet és una d'aquelles efemèrides que jo crec que tot ciutadà ciutadana té anotada al calendari, perquè és una oportunitat, tant el Dia dels Museus com la Nit dels Museus, per poder gaudir, conèixer el nostre patrimoni.
6: I és així, és una oportunitat d'obrir portes, d'entrada gratuïta als equipaments, als museus, de poder visitar-los. Hi ha tot l'any per visitar-los, però si et conviden, i a més amb un horari fora d'hores, per dir-ho així, com és la tarda-vespre, doncs millor que millor. I aquesta és la intenció, i aquesta és la iniciativa que es fa arreu d'Europa, doncs d'acostar els museus a la població, de les persones que habitualment no hi van, doncs hi puguin anar. I per fer-ho també, doncs el que es fa des de la majoria de museus és activitats. Aquí, jo me recordo l'any passat que vam fer, per exemple, doncs unes sessions de DJs i uns tastets d'una cervesa modernista dels amics de la
4: Canetenca.
6: Doncs hi havia canetencs, vull dir, coneguts, que venien i deien: ostres, és que jo no he entrat mai a la Masia Rocosa, és que jo no he visitat mai la Casa Museu, i de Canet de tota la vida, doncs mira, és una manera de treure aquest tipus de públic que no l'ha visitat mai, que no ha tingut l'oportunitat, doncs aquesta nit, doncs per fer-ho.
4: I a més, suposo que la Marta ja estarà molt d'acord, si ens proposen un tas de vins envoltats de modernisme, escolta, no hi ha excusa. De fet, la proposta de la Casa Museu, podríem dir, Marta, que serà aquesta, a les 7 de la tarda aquest 16 de maig, un tas de i modernisme, a més, amb alguna cosa teatral també, Marta.
5: Sí, exacte. Aquest any hem volgut plantejar una proposta diferent per la Nit dels Museus, i a banda de les portes obertes habituals, hem organitzat una experiència que combina patrimoni i territori. Un tas de vins de proximitat a la Casa Museu Domènech i Montaner, com bé comentaves, doncs, en aquest entorn modernista, i amb petites intervencions teatrals que donaran, doncs, un toc d'humor i de sorpresa a la vetllada.
4: De fet, és molt interessant, Marta, perquè a vegades, abans, potser teníem el concepte, anys enrere, que deia abans l'Emili, no?, de poder entrar en un museu i simplement gaudir, doncs, de les col·leccions o de les exposicions del moment, però d'un temps cap aquí hem anat innovant. Ara explicava, doncs, la vessant musical de l'anterior edició d'aquesta Nit dels Museus. Ara hi afegim tas de vins i fins i tot teatre. Per tant, és com que portem altres arts escèniques dins del propi museu, no?
5: Exacte. Aquesta és la voluntat una mica no només nostra, del museu, sinó a nivell d'aquí a casa nostra, Catalunya, i també de nivell d'Europa, que el museu passi de ser no només algo contemplatiu, sinó algo participatiu. És a dir, que la gent vingui i visqui una experiència, més que només ser una part passiva del museu. I d'aquí, doncs, aquesta proposta que mostrem, que no és només una visita teatralitzada convencional, ni tampoc un tast de vins clàssic. És una experiència sensorial. Volem que la gent vingui i senti el museu.
4: Fantàstic. A mi ja em venen ganes de poder-ho gaudir, i per fer, imagino que la gent que ens està escoltant també s'està preguntant què haig de fer per anar-hi, no? Com hem d'aconseguir aquestes entrades, quina és la logística per poder-hi participar?
6: A veure, entrar al museu i a la Masia Rocosa és gratuït, perquè és la Nit dels Museus, que per això es fa, no? Entrada gratuïta. El tastet sí, s'ha de treure entrada a través d'entrar, però és el que no sé si queden.
5: En queden dues.
4: Mira, Carles, tens entrada, doncs tu i jo, ja ho tenim, això. Sí, perquè de fet el que podem veure a les xarxes és la proposta que s'inicia a les 7 de la tarda, però ara parlàveu de torns.
6: Perquè hem hagut d'obrir un altre torn, un altre passe, per dir-ho així, doncs, perquè es va esgotar de seguida el primer, sí.
4: Per tant, això és una molt bona notícia.
5: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè les entrades, això, es van exaurir en un dia. Això va fer que haguéssim d'obrir aquest segon torn.
4: A banda d'aquesta proposta de tas de vins i modernisme i d'aquesta experiència sensorial de combinar doncs tantes... experiència sensorial de combinar doncs tantes experiències juntes en una sola nit, tindrem l'opció, com bé dèieu, amb aquestes portes obertes, de poder veure tot el que trobem a la Casa Museu. Potser ara no tindríem temps d'explicar tot el que hi ha a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, però sí que ens agradaria que ens féssiu, o que ens fessis, Marta, potser com a directora, aquesta pinzellada o aquesta ruta que ja hauríem de notar per la gent que vingui, que és el que hi trobarem, perquè a més també hem de parlar d'exposicions, de col·leccions...
5: Sí, exacte. Durant les portes obertes, el visitant podrà entrar lliurement i passejar-se doncs per la Casa Domènech, per Can Rocosa, veure els àmbits que tenim del Lluís Domènech, l'enquadernador, Lluís Domènech, el polític, Lluís Domènech, l'arquitecte, així com les seves obres més rellevants de tot Catalunya, inclús de més enllà. I bé, també podran aprofitar per veure l'exposició temporal d'Eugeni Forcano, que vam inaugurar ara farà poques setmanes.
4: De moment imagino que està tenint èxit i que la gent doncs, sí, està interessant, perquè era una persona molt estimada i per tant doncs, val molt la pena poder tenir aquesta oportunitat, no?, de veure l'exposat doncs, a la nostra Casa Museu.
6: Doncs sí, és així. Celebrar la Inforcano, i com hem dit moltes vegades, doncs no seran l'únic acte. Recordem que tindrem una xerrada conferència, encara no tenim la data tancada, però en breu us la podrem dir, i tindrem l'exposició de la Festa Major que inaugurarem el 12 de juny, que és la mirada més canatenca, per dir-ho així, més de casa d'Eugeni Forcano.
4: Apuntem la data per poder-ne parlar també quan s'acosti el moment. De moment, la primera proposta, la que tenim més a tocar, encara que ens queden aquestes dues entrades, no sé si d'aquí a dissabte, si hi ha molta demanda, s'obriria un tercer passi o hauríem d'esperar a una altra ocasió per participar-hi?
6: No, tornarem a repetir més endavant, si veiem que, doncs, com estem veient, doncs, ha tingut prou èxit, per què no tornar-ho a fer en una altra ocasió? I potser no cal que sigui el dia o la nit dels museus, vull dir, ens podem plantejar doncs per alguna festivitat, per un festa major o per un quan sigui, doncs per què no tornar-ho a proposar.
4: No sé si potser una de les línies futuristes, per dir-ho així, de la Casa Museu seria justament aquesta. Abans la Marta en certa manera ens ho apuntava, no, el fet de combinar experiències dins d'una Casa Museu. Recordem que fa poc vam tenir també una presentació d'un llibre

0: al voltant de Sant Jordi, que justament passava en una de les sales de la Casa Museu. És una experiència que fins ara no teníem massa a l'ordre del dia, per dir-ho així. Ara tenim aquest tas de vins amb teatre, així que hem tingut les visites guiades sempre a la Casa Museu, teatralitzades, però anem una mica en aquesta línia, amb
1: sí,
0: propostes de futur?
1: La veritat és que el que volem és posar el focus en, bueno, en aquest paper dels museus com espais de trobada, de diàleg, de cohesió social, museus participatius, i al final activitats com aquesta també van en aquesta línia, convertir el museu en un espai viu, accessible i proper, on la gent pugui compartir doncs, aquestes mirades, aquestes experiències, i veure, visitar el museu d'una manera relaxada i més propera.
2: De fet, hi ha projectes per fer, vull dir, s'està treballant, precisament la Marta està treballant en projectes per ampliar-ho, per obrir-ho i per fer-ho molt participatiu de cara als més petits, no només a les escoles, sinó a l'estiu també, als casals. Això ja us anirem informant.
0: Doncs serà fantàstic poder gaudir d'aquesta casa museu que tenim i que val la pena d'aprofitar. No sé si voleu afegir alguna cosa més a aquesta proposta.
2: No, aprofitar aquest dia i aprofitar en general durant tot l'any a visitar el nostre patrimoni, a posar en valor el que tenim, perquè no tots els pobles ho poden dir, perquè a més de tota l'activitat cultural que intentem des de la regidoria doncs, impulsar, crear, facilitar i una mica doncs, mostrar a tot el poble doncs, també intentar doncs, que el patrimoni sigui el més accessible possible, sigui el que la gent de Canet doncs, sigui conscient i coneixedora del que tenim, patrimoni arquitectònic i patrimoni humà, com en aquest cas doncs, el que dèiem de l'Eugeni Forcano. Una mica és això, jo crec que la voluntat i el que treballem des de l'equip de cultura, que per sort doncs, és això, som un equip i treballem molt transversalment, ho dic sempre quan fem presentacions o fem actes, que organitzem, doncs que ho fem des d'arxiu fins a biblioteca, fins al TMC i la Casa Museu, és a dir, tots buscant una sinergia precisament perquè en el fons doncs, tot està interconnectat pel concepte de cultura. I amb això estem, vull dir, simplement convidar-los a tots a gaudir, a disfrutar i a posar en valor el patrimoni que tenim a Canet.
0: Fantàstica reflexió la que ha fet l'Emili i totalment d'acord, eh? Val la pena doncs, poder gaudir d'aquestes oportunitats que durant tot l'any tenim opció, però com dèiem al principi, no? Si ens ho posen doncs, d'aquesta manera tan ben posadetes que no tenim altra alternativa que poder-ho gaudir. Com sempre, donar-vos les gràcies per tota aquesta estona. Gràcies al regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, l'Emili Sánchez, i també a la Marta Nolla, tècnica de Patrimoni i directora de la Casa Museu. Gràcies avui per venir i per explicar-nos aquesta proposta enguany, Museus unint un món dividit, per centrar-se justament en el que dèiem al llarg de tota l'entrevista, com els museus poden actuar com a ponts per superar divisions culturals, socials, geopolítiques i, evidentment, doncs, fomentar diàleg, entesa, inclusió i pau. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui. Ens retrobarem.
2: Sempre a la vostra disposició.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Moltes gràcies.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui us portem un nou episodi on parlem de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta noves recomanacions literàries. Avui ens parla de tres lectures d'autores joves: Encantado Bingo, de l'Anna Corujo; Oxígeno, de Marta Jiménez; i L'amiga que me dejó, de Núria Lavari, tres llibres que conviden a reflexionar sobre la vida, l'amor i també les últimes oportunitats. Endavant.
3: Bueno, doncs parlem de llibres una altra setmana més, com sempre ho fem, amb una bona companyia, amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Salutacions!
3: Avui no són a les polseres.
4: No!
3: Avui no són a les polseres.
4: No!
3: Quins llibres portes avui? Va, vinga.
4: Val, avui el que volia parlar és d'autores joves que expliquen temes, no? La base de les seves novel·les són temes que podríem dir com molt normals, però ho expliquen d'una manera molt personal i molt original. I m'han cridat molt l'atenció. Vale. Sobretot un llibre que es titula Encantado Bingo, que jo trobo que és un títol genial.
3: Bon títol.
4: Genial, sí. Encantado Bingo, d'una autora canària que es diu l'Anna Corujo.
3: Molt bé.
4: Que també el nom és original.
3: Sí.
4: En si és la història de dues germanes, la infantesa de dues germanes, i està narrat de tal manera que cada capítol, el títol de cada capítol, són capítols molt curts, mal, i cada capítol al costat del títol del capítol corresponent,
3: sí, ja
4: consta l'edat de la protagonista. Llavors, doncs, passem de 12 anys
3: a
4: 22, 12,

0: set.
1: Molt bé.
0: Val? I està explicat des de la visió de la germana gran, llavors en sota la relació amb la seva germana petita, que només es porten 2 anys, la relació amb els seus pares, no? Que són aquests pares adults que encara no acaben de ser prou adults,
1: vale.
0: I això, les conseqüències que tenen amb les filles, i tot amb un ambient molt volcànic i molt especial.
1: La portada, que és, de fet, es veu, no? Que és un ambient volcànic
0: a les Illes Canàries, no?
1: Deu ser ella amb la seva germana, no entenc.
0: Pot ser, podria.
1: La germana, no entenc.
0: Pot ser, podria ser-ho. Podria ser-ho. Ho publica una editorial que és Reservoir Books.
1: Com la pel·lícula.
0: No, com la pel·lícula. No? Reservoir Dogs, Reservoir Books.
1: Puc fer la broma?
0: Sí, sí, endavant.
1: No? Vale. Hi ha una orella dins del llibre.
0: Hi ha moltes coses a dins del llibre.
1: Me l'has deixat en safata.
0: Doncs sí. I a mesura que vas llegint aquest llibre, que és com molt hipnòtic, perquè entre que vas movent a través de les edats de la germana, saps que estan passant coses, no? I ho has d'anar com deduint. I parla de temes molt profunds, com és la soledat, la incomprensió, els temes familiars i totes les seves ferides. I ja et dic, ho fa d'una manera com molt original i que m'ha encantat.
1: Dos cosetes. La primera és una coseta que... coseta que he vist en els capítols, i és que jo crec que s'escapa una mica l'estructura bàsica del llibre, perquè sí. Els títols em sorprèn que són en minúscula tots.
0: Els títols són en minúscula, quan parlen els protagonistes, les protagonistes, és usats, perquè no és que hi hagi guions que marquin el diàleg, sinó que o està en cursiva o està dins de claudatos,
1: vale.
0: O són frases que estan subratllades, en el cas que parla la germana petita, o sigui que és tot un conjunt entre el títol, l'edat, sí, de la protagonista, els capítols curts, i aquesta manera que fa pensar que tot és com un diàleg interior, o tot és com un record que la protagonista va com rememorant a través d'aquestes pàgines. I per això m'ha semblat com molt original. El tema és profund i m'ho he passat molt bé.
1: Molt bé, doncs,
0: molt bé, mira, molt interessant.
1: De fet, tenia una pregunta relacionada amb aquest llibre, però no sé si els altres llibres van relacionats també amb autors joves.
0: Sí.
1: Llavors la pregunta te la faré al final, així
0: acabarem. Amb autores, sí.
1: Perfecte.
0: Un altre títol que també em sembla com prou interessant és de la Marta Jiménez Serrano, i que es diu Oxígeno. I aquest és, una situació que ella va viure, que es va quedar, o sigui, una mica més, i mor per una fuga de diòxid de carboni a casa seu. I llavors ens és tota aquesta reflexió, no? Entre que ben bé la vida vivim com si fóssim immortals.
1: Sí, sí.
0: I tot és com que, en fi, no hagués de passar mai res.
1: Bueno, això quan tens una edat no gran, no? Entenc.
0: Exacte. I en canvi, pues aquí el que et mostra a través de tota la seva experiència explicada d'una manera molt literària és que no. Que tots, no?, pensem d'un filet, i que, bueno, que és important tenir-ho en compte.
1: Ara que dius això del diòxid de carboni, poder no és el mateix, però ara recordo haver vist, no sé si era una sèrie o una pel·lícula fa temps, de també d'una escena on hi havia una fuga en una tuberia
0: sí.
1: Crec que era un... no sé si era el... bueno, com es diu allò que hi ha a les cuines?
0: La caldera.
1: La caldera, o... la caldera.
0: Sí, solen així.
1: I que això pot provocar, doncs...
0: Sí, que és molt invisible també, no?
1: Sí.
0: En aquest cas, a ella li va passar de nit.
1: A més, clar,
0: saps?
1: Dormint.
0: Vull dir que, clar, és complicat, sí, sí. I saps? A mi em crida molt també aquesta... com ella ho explica, no? Com ella... I també llavors va cap endarrere, no? Com va conèixer la seva parella quan es van enamorar, no? Perquè els hi passen els dos. I no sé, m'interessa molt aquesta visió que tenen aquestes autores joves d'ara, que t'expliquen les coses... que poden passar, no?
1: Sí.
0: I de més, doncs, d'una manera molt original, i que realment, o sigui, la literatura continua viva, i hi ha moltes maneres d'explicar, no? I que ara hi ha autores com super, super interessants.
1: Veig que Baix té un gran text
0: com
1: i premis.
0: Guardons, sí,
1: té com per això deia abans al principi de llibres que han guanyat premis, perquè
0: sí.
1: Tots veuen que, veig que tenen un com una espècie de tapa davant que doncs,
0: sí, aquesta,
1: es posa
0: la faixa que es diu,
1: sí,
0: no? On
1: exacte.
0: Remarca, pues, això, en aquest cas, pues, 5 edicions, a l'altre 12 edicions.
1: Carai.
0: No? És aquesta manera de...
1: Sí.
0: I que són llibres que funcionen pel boca a orella.
1: Vale.
0: O per clubs de lectura.
1: Vale.
0: I és una manera molt xula també, doncs, de fer-se conèixer, no? Perquè és una manera com lenta, però molt segura, i que vas a parar a lectors, doncs.

0: que ho aprecien molt.
1: I per què aquest títol? Suposo que fa referència a el que has comentat, no?
0: Clar, sí. Aquesta falta doncs, de poder respirar, no?, d'una manera tan
1: metàfora,
0: invisible.
1: No? Sí. Una bona metàfora portada, sí, a la realitat. No?
0: Oxigen. Sí,
1: sí, sí, amb l'experiència que ha viscut. Sí. Molt bé, doncs dos, sí, llibres, sí, superinteressants i un tercer...
0: A mi, perquè aquesta autora m'agrada molt i...
1: T'he, sí, de dir que només amb la portada saps a què em recorda? No, okay, ben bé, però em recorda un Mondrian.
0: Bueno, clar. Sí, perquè és aquesta línia editorial
1: menys, no?
0: de sí, debate, d'aquesta editorial, que són com temes concrets, curts...
1: Aquests quadres, no?,
0: sí,
1: que són amb
0: col·lectius.
1: Especials, sí. A més són els colors, bueno, menys el rosa i el blau cel, els,
0: sí,
1: altres dos sí que hi són, en un Mondrian.
0: Sí, sí, sí. Estem parlant del llibre de la Núria Lavari, que és L'amiga que me dejó, Anatomia d'una ruptura.
1: Mm.
0: Però també trobo que és com molt interessant, no?, perquè les amigues són molt importants. I quan en perds una, per lo que sigui,
1: sí,
0: mals entesos, evolucions diferents, trajectòries diferents, realment es viu un dol, és com un dol familiar. I m'agrada molt que ella triï aquest tema, sempre tria temes curiosos per ella. Saps allò?
1: Sí.
0: Coses que dius, ostres, en sèrio, de tot això en podem parlar? I sí, i en podem parlar, i realment te n'adones que realment és un dol. I és un dol molt important quan perds una amiga.
1: No, pell de gallina, eh? És que, de veritat, perquè jo ho he viscut més o menys això, no? I a,
0: sí,
1: més, que es digui ruptura en el sentit de que hi hagi gent que sobreposi, per exemple, és com m'ha passat a mi a la meva vida, que sobreposi la parella abans,
0: yeah,
1: que els amics,
0: yeah,
1: i llavors quan intenta recuperar aquesta amistat no funciona perquè ja fa massa temps que, doncs, hòstia, m'ha despertat aquest flashback i
0: sí,
1: pell de gallina, quan has dit això, sí, sí.
0: Sí, és que és un tema seriós. Jo quan ho vaig veure vaig dir, home, sí, i sí, totalment sí, vull dir que són temes dolorosos i molt importants, i ella té una manera d'escriure com molt concreta, com molt racional, no?
1: Uh-huh.
0: I també alhora profunda, i realment et toca.
1: Sí, no, a veure, jo que tinc un millor amic que també ha passat per aquests moments, jo és, bueno, ho he intentat sempre estar allà com s'ha de ser, no? Com,
0: sí,
1: com tothom ha de ser, no?, en aquests moments, i es nota, i allà creix molt l'amistat, no?
0: Sí.
1: Parlo per des del meu punt de vista, com podem el teu mar o amb el de tota la gent, no?, que aquests moments són els que fan créixer una amistat.
0: I tant, i són fonamentals, no?, i ens alimenten, i si no fos per això, me l'assumpto.
1: Exacte. Mira, ara que hem repassat aquests tres llibres, jo t'ho volia preguntar, sé que ho has mencionat una mica, no?, però parlem de tres artistes, tres,
0: sí,
1: autores joves, no?
0: Sí.
1: Que et volia preguntar, tenint en compte que ja ho vam parlar per Sant Jordi, però recuperarem aquesta... no sé què està passant, no?, que ja no es llegeix tant, que, no?, que ja no es consumeix la lectura, que,
0: sí,
1: surtin autors i autores joves, en aquest cas autores, que s'atreveixin a fer obres parlant de les seves inquietuds, que ho podríem fer d'una altra manera, eh?
0: Sí,
1: ho podríem,
0: sí,
1: fer en vídeos, ho podríem fer amb cançons mateix.
0: Exacte.
1: Però decideixen fer-ho amb literatura, amb,
0: sí,
1: llibres. Creus que no, que no es perdrà del tot, no?
0: Jo estic convençuda que no, perquè l'escriptura, no sé si us ha passat, però quan tens algun problema o quan hi ha coses que no veus clar, o sigui, ja no dic amb una intenció literària, però el fet de poder escriure t'ordena tant la ment, no?, i t'ajuda a veure tantes coses que jo crec que l'escriptura és imprescindible, i més escriptura de veritat, vull dir que
1: a boli,
0: amb la mà,
1: sí,
0: i a boli i tot, no?
1: Bueno, tothom, a veure, dic tothom, però molta gent té un diari o ha tingut un
0: és
1: diari
0: fantàstic,
1: on
0: clar,
1: cada dia apunta coses que li passen o coses que ha de millorar o coses que, dic, de bon matí o a l'hora d'anar-se'n a dormir, no? I
0: llavors
1: és fonamental aquest procés, i la gent que fa això, doncs, a vegades s'atreveix a portar-ho un llibre, no?
0: A portar-ho més enllà, i tant, i clar, el fet de l'estima a les paraules, no?, l'estima a l'expressió, és una estima artística també, no?, com aquell qui s'expressa a través de la pintura o a través de les imatges en pel·lícules o...
1: de la música, per exemple.
0: Clar, no?, és el teu llenguatge.
1: Uh-huh.
0: Jo crec que això no es perdrà.
1: Clar, jo crec que tothom s'expressa a la seva manera, no, sigui un art o sigui una altra cosa, però la gent que ho plasma, no?, en un art, jo crec que té un molt de valor.
0: Sí.
1: Sobretot, avui perquè parlem de llibres, però en l'art en general,
0: Sí, és una passada.
1: Molt bé, doncs,
0: una passada.
1: Mira, ens queda poc temps per acabar la... un minutet just. Malauradament, res, aquests tres llibres, per tu, què representen i a qui els recomanes?
0: A mi, per mi, són llibres interessants que m'han sorprès, que els he disfrutat moltíssim i que ho recomano a qualsevol persona que vulgui saber què s'està escrivint ara amb autors joves d'ara i que són un futur de, que es puguin anar desenvolupant encara més el seu estil i els seus temes. I em semblen, a mi m'han sorprès i m'han encantat. És... perquè a vegades sempre en reduïm tot a que tot és molt conegut, no? Sempre parlem dels mateixos temes, sempre de la mateixa manera, i aquí et demostra que no. Poden ser els mateixos temes, però explicats d'una altra manera, des d'una altra sensibilitat, que realment et colpeix.
1: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies. Has quedat molt bé, eh? Gràcies. Ha sigut espectacular aquest final. És la millor manera d'acabar, podríem dir. Res, Mar, gràcies, i fins la setmana que ve amb més lectures.
0: Sí.
2: Molt bé, doncs anem acabant el programa d'avui i avui volem conèixer Millor Minoria, un grup amb una proposta musical pròpia i un estil molt personal. En parlem amb en Pablo i en Xavi, dos dels seus integrants. Benvinguts a l'Ona Maresma.
3: Gràcies.
4: Bones, què tal?
2: Per començar, nois, expliqueu-nos una mica qui sou i com va néixer Minoria.
3: Bueno, doncs realment som dos, o sigui, vam començar fa temps a tocar junts, vull dir, portem el Xavi i jo composant i tocant temes des de fa uns 10 anys, però Minoria és un projecte molt recent, o sigui, és de fet 2024, em sembla, i bueno, és un projecte ambiciós que busca fer-se lloc aquí dintre del panorama català amb lletres, diguéssim, personals i una energia renovada, també.
2: Per tu, Pablo?
4: No, sí, o sigui, bueno, és un projecte nou i al final nosaltres també venim amb un so que és una mica més internacional, més rock i pop rock, llavors doncs busquem al final pues, bueno, doncs fer una proposta nova i que sigui diferent.
2: Quin tipus de música feu? Com definiríeu el vostre estil?
4: Jo crec que som un grup rock alternatiu i pop rock a vegades, que també doncs som un grup molt guitarrero també, que ens inspira molt doncs molts grups dels 90 també i de principis dels 2000, i doncs crec que mesclem una mica un estil una mica més agressiu amb més comercial també, llavors tenim una mica com aquest mix.
2: I pel que fa a les vostres influències musicals?
3: Bueno, és curiós perquè a nivell de referències jo crec que bevem de, i toquem molts pals, però sobretot ens influencien música dels 90 i principis del 2000, jo diria, però que a Minoria, diguéssim, transformem una mica més, o sigui, el volem portar al present amb un toc de producció com una mica més modern, no? Vam de, no sé, en plan bandes com...
4: Els Foo Fighters, no?
3: Exacte.
4: Que és un grup que ens diuen molt i que a nosaltres ens agrada molt, però... I també hi ha propostes més actuals, també, o sigui, tant a nivell nacional com aquí a nivell català, doncs grups actuals que també estan fent coses molt xules.
2: Pel que fa al vostre treball, amb quines cançons o temes us sentiu més identificats?
3: Doncs jo et diria Trencall i Obre els ulls, són els dos que per mi són els millors a nivell de, bueno, a nivell personal de lletres i a nivell de sonoritat també, crec que defineix bastant el que volem aconseguir.
4: Sí.
2: Doncs de fet tenim podem escoltar un fragment d'aquesta cançó. Aquestes Trencalls.
3: Sí.
2: Molt bé, doncs pugem. Molt bé, doncs estem escoltant un petit tastet de Trencalls, una cançó de Minoria. Expliqueu-nos de què parlen les vostres lletres habitualment. Hi ha algun tema que tingui doncs, més pes?
3: Bueno, en aquest cas, si parlem de Trencall, bueno, és com la típica lletra d'amor, diguéssim, cap a...
4: Desamor,
3: cap a
4: no? Desamor.
3: Ai, desamor, perdó, cap a una persona. I parla de dues persones doncs, que en un moment de la seva vida doncs, s'han estimat, però que, o sigui, en algun moment els seus camins es separen, i sempre es busquen com en aquesta convergència de les seves vides, en aquest record que un cop va ser el que va donar forma a un projecte comú. No?
2: Qui escriu? Els dos? un dels dos? O...
4: Sí, escrivim els dos, però el que és lletres i el Pablo és el que canta i ell és el que principalment escriu les cançons. Jo també escric alguna, però sobretot el Pablo. Però al final també és un procés col·laboratiu. O sigui, al final els quatre que som, tots contribuïm a la idea i tot i que el Pablo potser sí que porta una mica més com l'origen de la cançó, al final els quatre contribuïm a crear la cançó.
2: Com és el procés de composició d'una cançó? Primer s'ha d'escriure, primer s'ha d'entendre doncs, a quina melodia es vol aplicar o, clar, no en tenim ni idea?
3: Jo crec que depèn del tema, no? Perquè hi ha cançons en què jo, per exemple, he portat com, diguéssim, una mica la melodia de la cançó i la lletra, però hi ha altres en què el Xavi directament ha portat progressions d'acords o inclús una cançó que es diu Despertar la va escriure la lletra del Xavi. Vull dir, però sí que és cert que sempre, jo crec, partim de la majoria de cançons treballar-les nosaltres dos i després portar-les al grup, i molt important que cadascú fiqui, o sigui, la seva màgia, o sigui, tenim llibertat cadascú per posar-ho.
2: De quins projectes o novetats teniu entre mans?
4: Doncs mira, ara estem enmig de la gira de presentació que fem per tota Catalunya. Ara aquest cap de setmana tenim dos concerts, el d'aquest divendres al Garrofa Rock a Mataró, i després toquem a un concurs de bandes a Santa Coloma, però després ja tornem a anar a Lleida, que la setmana passada em tocava a Balaguer, i el dia 30 estarem a la Boat, després anem a Reus i després a l'estiu, a l'agost, anem a la Mirona. O sigui que per ara estem focus amb la gira.
2: I també ens interessa saber com es va crear, no, el grup. Fa molt que us coneixeu. Com va sorgir la idea de fusionar-vos i de crear la banda?
4: Sí, o sigui, el Pablo i jo sí que portem molt de temps tocant junts, ara que tenim 25, però vam començar amb 15 anys i ja vam gravar un EP amb un altre grup, que va ser una cosa com bastant com de maqueta. Llavors hem estat com en diferents grups que no han acabat de funcionar, fins que ara doncs tenim el nostre baixista, el Xavi, i el nostre bateria, l'Adri. Quan els vam conèixer ells, llavors vam formar Minoria, i llavors vam començar a escriure cançons en català, i doncs ens va, sobretot vam començar a veure que les cançons eren molt bones, i ja està, i arrel d'això vam decidir entrar a gravar el disc a l'estiu passat. Que el vam gravar, bueno, vam entrar en realitat al setembre, i ja està, o sigui, i ha sigut un procés bastant ràpid, la veritat, des de que vam fer el canvi, bueno, vam decidir formar Minoria i tot, ha anat tot bastant ràpid.
2: I per què us dieu Minoria?
3: Bueno, bàsicament, o sigui, no té cap, diguéssim, significat super clar, però ve a abocar la sensació que nosaltres tenim d'intentar donar un cop a la taula a la perpetuació, diguéssim, dels estils de música que s'han vingut perpetuant durant anys en el panorama català, i busquem una mica com donar un cop a la taula per marcar la diferència, diguéssim, en el tipus d'estil de música i de lletres que composem, o sigui...
4: Sí, és més una reivindicació de l'estil. També crec que som un grup que no som gens nostàlgics, i, bueno, que és una mica el que ens van preguntar en The Rock, no? De que si érem un grup nostàlgic o no, i la veritat és que no. Sí que, doncs, ara comencen a sortir projectes nous que són molt nostàlgics del rock en català. Nosaltres som un grup que fa rock en català, però que no som gens nostàlgics. Llavors això està una mica relacionat amb el nom, també, i és una mica una reivindicació del nostre estil, doncs, de que també actualment hi ha tanta predominància de l'estil de música urbana que quasi sembla que no hi ha espai per res més, no? Llavors és una mica, al final el que ens agrada, som persones que escoltem de tot, però el que mola és que hi hagi com de tot, tant als festivals com a les ràdios com el que sigui.
3: Exacte, diversitat.
2: Vosaltres ara esteu tocant i actuant en diferents indrets del territori. Aquest divendres, si no tinc entès malament, estareu a Mataró, al barri de Cerdanyola. El Garrofa Rock, què significa per vosaltres formar part del cartell?
4: Molt guai.
3: Sí.
4: Van apostar per nosaltres perquè buscaven propostes noves i va ser guai, o sigui, la veritat és que xulo, supercontents. Nosaltres sent de Barcelona, que allà costa molt tocar, bueno, trobar llocs on tocar, tocar allà és superguai, o sigui, superxulo sortir de Barcelona i tocar, ja ho hem fet, d'anar a Lleida i altres llocs, i ens encanta, o sigui, superguai.
3: A part, o sigui, nosaltres tenim alguna gent que coneixem al barri de Cerdanyola, i ens diuen que pel barri és una oportunitat molt bona, perquè fa fa com a 3 anys o així que ho fan, i és un esdeveniment bastant, bastant important a nivell de donar visibilitat tant al barri com de portar noves propostes a que ajuden a donar-li vida i a que nous grups creixin i surtin per mostrar la seva música, doncs, a tot aquest territori.
2: Quin és el moment que més us agrada? Composar cançons, crear-les, actuar davant del públic?
4: Aquesta és bona, eh?
3: Sí. Jo parlant a nivell personal, crec que quan m'ho passo millor és gravant, perquè sí que és veritat que tocant directe té molta energia, potser la meva opinió dintre d'un temps canvia quan portem més rodatge també, que déu-n'hi-do i el que portem, però vull dir que encara falten moltes dates i molts concerts per fer, però jo ara mateix gravar, perquè per mi composar està guai, però també t'has d'estrenyar l'ànima i has de ser exigent amb el que fas, i tocant directe, doncs, al final a vegades és molt cansat, i llavors per mi el millor és gravar, és on m'ho passo millor i on tinc més llibertat.
2: I en Xavi?
4: Sí, gravar mola, o sigui, sí, gravar, mai havíem gravat un disc, i ara amb aquest disc el procés va ser superguai, o sigui, va ser un procés molt xulo.
2: Molt bé, doncs esperem que vagi superbé, que tingueu molt d'èxit i també molt de públic. Xavi i Pablo de Minoria, ha estat un plaer tenir-vos a l'Ona.
3: Moltes gràcies.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Molt bé, doncs nosaltres ja finalitzem el programa d'avui i acabarem amb música. Adeu, fins demà.

Els més de dos segles de presència visigoda a la península Ibèrica són un moment poc conegut. A cavall entre l'esfondrament de l'Imperi Romà d'Occident i el sorgiment de l'Àndalus i dels regnes cristians del nord, el domini dels visigots sobre bona part de la península Ibèrica té més ombres que llums. En aquest sentit, són també, de poca ajuda, tots els mites nacionals que s'han teixit sobre els reis visigots. La consolidació d'una idea d'Espanya que es projecta sobre el passat o el fet d'utilitzar el regne visigot com a excusa per a farcir una suposada idea de reconquesta. Aquesta setmana, a les portes de Troia, volem defugir aquests debats i centrar-nos en esbrinar les claus dels segles de dominació visigoda. Qui eren els visigots? Com van arribar a Hispània? Quins canvis es van produir a tots els nivells, als segles 6 i 7? Benvinguts al Regne de Toledo. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar dels visigots, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Com anem?
1: Bé.
0: Molt bé, ara ve la setmana?
1: Sí, sí, sí, ja arriba la calor, el bon temps, hem canviat l'hora, ja fa un temps, així que estem bé, tot bé.
0: Molt bé.
1: Ens encaminem cap a la part bona de l'any, que és l'infern. És que sou tim hivern, doncs pues bueno, pues...
0: Jo sóc bastant tim hivern.
1: Sí, bueno, pues però ho bueno. Sento.
0: Són importants els visigots dins de la història d'Espanya?
1: Clar, com a tot, com a tot dins la història d'Espanya, depèn a qui preguntis. Depenent de qui preguntis, els visigots són una anècdota dins de la història d'Espanya, o són algo abans, no?, de l'aparició d'Espanya. Segons qui preguntis, són la primera vegada que apareix a Espanya, no?, la primera vegada que hi ha un projecte polític en clau nacional i en clau estatal dels visigots. Quin a qui preguntis, com Espanya és una nació que té 3.000 anys,
0: sí,
1: i segons el Tarantaguirre devia sorgir quan el primer fenici va trepitjar Cádiz, n'hi ha arma, doncs ja que ja és Espanya, no? Era tot un gran solar per edificar, que és el que li agrada a aquesta senyora. Però sí que és cert que els visigots formen part, després preguntes i ningú sabria dir-te exactament què són els visigots, què van fer, quin rastre han deixat o quin poc rastre han deixat en l'imaginari col·lectiu, però sí que són com un punt de referència, no?, segons quin patriotisme nostrat, de la idea d'Espanya. No tant per ells com tot el que suposen de justificació pel que vindrà després, no? Ja potser en parlarem en algun moment del programa o en un altre programa. Aquesta idea de la pèrdua d'Espanya, no? Si els visigots són Espanya i els visigots van perdre, aquesta idea de la pèrdua d'Espanya, Espanya porta a... que mira que no sabem on deixes Espanya com per perdre-la, com...
0: Mira que és gran,
1: mira
0: que és gran.
1: A veure, que no sàpigues qui és M. Rajoy, vale, però que no sàpigues on està Espanya. Bueno, aquesta pèrdua d'Espanya porta, no, indefectiblement a la recuperació d'Espanya, no? I aquí ja tenim un meló que no obrirem avui.
0: Oh.
1: Però ara quan arribi l'estiu i estiguem més fresquets i puguem més...
0: I sigui,
1: un bon meló, una
0: això,
1: bona cindria,
0: època de melons, potser l'obriràs?
1: Potser obrirem aquest meló o no, però jo crec que era important, perquè és un tema que tampoc havíem tractat molt, potser havíem parlat una mica de la batalla de Bouillé, o parlar una mica, no, pues de Gala Placídia, d'Alaric, una mica del pas dels visigots per Ravenna o final de l'Imperi Romà, però no ens havíem aturat a dedicar... per mandra. No ens havíem aturat a dedicar-li un programa als visigots. I com ara arriba l'estiu, volem estar fresquets i un bon got sempre entra bé, no? Agafem els gots de festa major.
0: Hòstia.
1: i ens dediquem als visigots.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

Mais

0: carito, liuba palitos y también mi perico, un de maros y cebuto y recarelo palitos.
1: Comencem el programa d'avui recordant també als nostres oients que ens poden donar suport fins a mecenes a través de Patreon o de iBooks. Però abans de començar parlant dels visigots, Alberto, què acabem d'escoltar?
2: No podem parlar dels visigots sense parlar d'un dels temors de molta gent, el Tyrannosaurus Rex de molta gent, que és la llista dels Reis Got.
1: Oh, no!
2: No, llavors, aquesta cançó de Higaton, que es cita, que és literalment la llista dels Reis Gots, doncs musiquen un dels pavors de certa generació. No sé si queda molta gent viva que hagués estudiat a la llista dels Reis Gots, que ja sabeu que són el nostre petit percentatge de raça ària.
1: Que a certa persona li feia il·lusió.
2: Sí,
1: no?
2: Que clar, quan tu has de fingir que ets nazi, no? I ets baixet, moreno, mig i mig andalús, tot i que siguis gallec, has de buscar el petit percentatge de raça ària a la història d'Espanya, que són els visigots. I per tant, aquesta llista dels Reis Gots com a recurs pedagògic incontestable, doncs va ser utilitzat durant el franquisme com una mena de, no? De vincular el que dèiem abans, no? La reialesa visigoda no deixa de ser, no?, el primer gran moment de grandesa, si és que els visigots es poden equiparar a la grandesa, de la història d'Espanya.
1: Ja ho anirem desfilant. La primera pregunta és obligada. I jo em veig que és un meló, també, una síndria, no? Qui són els visigots i d'on venen?
2: Bé, doncs clar, serem molt, molt, molt, molt escuets en aquesta resposta, perquè és que ficar-nos en el sidral que són tots aquests pobles, de cometes, bàrbars, que, clar, que ajuntem pobles germànics, eslaus, bàltics, de l'estepa, turquics... Bueno,
1: bàrbars.
2: Bàrbars.
1: Bàrbars.
2: Sigui com sigui, dins del grup dels gots, no? Des d'aquest paraigües o aquesta etiqueta dels pobles gots, els visigots són el grup més occidental d'aquesta munió de pobles que encabim en aquest calaix. Si fem cas a l'explicació tradicional, què són els gots? Són aquells que procedeixen en origen, o sembla que sí, ho assimila l'etimologia, a l'actual illa de Gotland, no? I des d'allà, a partir de diferents moviments poblacionals, aniran ocupant diferents regions d'Europa. Primer, zones costaneres de l'actual Polònia, i més tard, aquests gots els trobem a l'estepa pòntica, no? el Pontus, ocupant la zona, per entendre'ns, això també farà que les primeres mencions als gots també els hi donin aquest nom, la zona que tradicionalment dins del món grec, el món helenístic, havien ocupat els escites, no? Llavors a vegades parlen dels escites, a vegades parlen dels gots, però sigui com sigui, els gots entren en el nostre programa d'avui ocupant ja aquesta zona, l'estepa pòntica, on els gots, en un procés d'aculturació, comencen ja a s'assimilen primer a la vida d'aquests nòmades euroasiàtics, no? Tot i que tinguin un origen nortenc, no? Porten ja diverses generacions a la zona, no? del Mediterrani Oriental, de les estepes euroasiàtiques, i per tant s'han aculturitzat i els veurem interactuar, no? Amb pobles turcs, amb els huns, amb els càzars, que també els han dedicat un programa aquesta temporada, no? I bueno, en aquest batiburrull de pobles nòmades o seminòmades que van arribant a les fronteres romanes, que es van aculturitzant o no en diferents ritmes i que després es desperdigaran per tot l'imperi.
1: Molt bé, i els visigots com arriben a la península Ibèrica?
2: En Renfe segur que no.
1: No es pot arribar enlloc, en Renfe.
2: Tot i que segurament en AVE, perquè si fins no fa gaire, bueno, encara avui, la línia de l'AVE està dissenyada sobre les ciutats visigodes.
1: Ah?
2: Uneix ciutats visigodes. Sobre, perquè quan parlem del centralisme, connectant, estem tecnificant a les xarxes de comunicació de l'antic Renat de Toledo, com no podria ser.
1: Com no pot ser d'una altra manera, per manera. Favor.
2: Si estigués el Sergio aquí, parlaríem de paradors nacionals, de restaurants, de forquilla, però bueno, també.
1: Ja s'escoltarà el programa.
2: Podria ser. Sigui com sigui, la història dels visigots fins al seu assentament definitiu, bueno, definitiu perquè no perquè no veien un altre lloc, sinó perquè es moren. El seu assentament definitiu.
1: El suïciden una mica.
2: A la península Ibèrica. És una història ben moguda, no?, que ens portarà un viatge de diferents segles de durada, de diferents parades. No ens estendrem, de nou, gaire, perquè si no, no parlarem dels visigots com a tal. Retinguem només algunes dades, no? Per exemple, els gots es vinculen a la inestabilitat de la frontera oriental de l'imperi i els veiem començar a actuar d'una manera més intensa a partir de mitjans del segle III, després de Crist, no? Per exemple, participant al saqueig d'Ístria el 238, participant a la batalla d'Abritus el 251, on tenen l'honor de matar l'emperador Daci.
1: Oh.
2: Està bé, ja sabeu que aquí hi ha tope de matar emperadors.
1: Matar emperadors sempre bé.
2: En general, i si són romans,
1: encara, doncs, millor.
2: Encara donen bonus.
1: Doble punt.
2: Però no sempre els veiem lluitar contra els romans orientals o a les fronteres orientals de l'imperi, ja que a vegades, no, s'alien amb els romans per lluitar contra els sassànides o bueno, participen, són un actor més de la frontera oriental de l'imperi.
1: Bueno, però encara estem bastant lluny de la part occidental de l'imperi.
2: Sí, de fet estem literalment a l'altra punta.
1: Punta.
2: No? Si l'imperi romà fos una pantalla del Pac-Man, doncs no hi hauria problema, perquè surten per un costat de la pantalla i apareixen per l'altre.
1: Però no.
2: Però com la vida no funciona així, a no ser que siguis terraplanista, haurem d'esperar una miqueta. Arribarem, però ens costarà una miqueta. De fet, el fet fonamental del moviment dels visigots cap a Occident l'hem de buscar en la pressió que els huns estan exercint sobre l'estepa euroasiàtica, en un moviment, en una mena de caiguda de fitxes de dominó que capgiren totalment les fronteres romanes i els espais per on es movien aquests diferents pobles, no? I això portarà els gots, com altres pobles, a xocar, no?, contra l'imperi romà. Els gots es portarà a Occident, no sense perdre l'oportunitat abans d'infringir, i a tope con ello, l'exèrcit romà una de les seves derrotes més sonades, la d'Adrianòpolis l'any 378, que també va ser una jornada històrica.
1: També va morir un emperador, no?
2: Sí, bueno, dic que sí, però no sé, suposo que sí.
1: No era l'emperador valent, no? Crec que acaba...
2: Sí, clar, devia ser...
1: Que no era tan valent.
2: Bueno, hi ha dues hipòtesis entre els historiadors. Va morir per excés de valentia, i potser va ser massa agosarat i va xocar contra els gots.
1: Espero que emmeretes la segona.
2: O va morir perquè no va fugir lo suficientment ràpid.
1: Me catxis.
2: Perquè anava massa lent.
1: No ho podem confirmar.
2: Jo, des de la meva ignorància sobre el tema, obro aquestes dues hipòtesis totalment etimològiques.
1: Però Adrianòpolis no serà la darrera derrota romana contra els visigots.
2: No, clar, recordem aquí, de nou, una altra fita de la nostra història sentimental, que és el finals d'agost de l'any 410, quan Alaric i els seus bros assalten per tercer cop, no, posen setge per tercer cop a Roma, i ara sí que sí, la saquegen en un fet històric, un d'aquells saqueig històrics de Roma, no? Dels gals, el segle III abans de Crist, els dels visigots, els dels vàndals una mica més posteriorment, o el de l'emperador Carles V a inicis del segle XVI, conformen, no?, aquest mapa mental dels saquejos de Roma.
1: Però, com has avançat abans, a part de lluita contra els romans, els visigots també seran col·laboradors amb Roma.
2: Sí, per resumir-ho moltíssim, els visigots eren, de fet, els pobles bàrbars més romanitzats. No? Aquests gots de l'oest, no? Si estan a Orient, els gots de l'oest són els que estan més a prop de Roma. Mm-hmm. Per tant, són els que havien tingut més contacte amb els romans, no? I degut a aquest contacte plurisecular, des de mínim al segle finals del segle I, segle II, després de Crist, amb el seu contacte a Roma, havien començat a participar a l'exèrcit, havien tingut intercanvis comercials, processos de culturació, sigui com sigui, acabaran assentats al sud de la Gàlia com a federats de l'imperi, no? Signaran un contracte de feudus i, bueno, s'assentaran com a federats, precisament per fer front a l'avenç d'altres pobles, una mica com les comissions obreres del... els gots són la UGT, les comissions obreres del món sindical,
1: sí.
2: Són sindicats que s'utilitzen per frenar altres sindicats, no?
1: Doncs
2: els visigots...
1: M'ha encantat això.
2: Bueno, escolta...
1: Sí.
2: Els visigots són la UGT del món dels pobles bàrbars, i Roma els contracta, el suborna, o poseu la paraula que vulgueu,
1: sí.
2: Per frenar l'avenç d'altres sindicats, com els alans, els sueus i els vàndals.
1: Hòstia, m'ho ha encantat.
2: Tres pobles que havien atravessat les fronteres de l'imperi a inicis del segle V, no? aquella famosa gelada del Rin que fa que els pobles entrin i bla, bla, bla, bla, bla, i que ja s'estaven ensenyorint de la Hispània romana. Així, els visigots es convertiran en aliats de Roma i estendran el seu domini, no, primer moment, pel sud de la Gàlia, però miqueta a miqueta també s'aniran estenent per la península Ibèrica, no? Fent fora de la mateixa a Vàndals i Alan, no? Que acabaran passant al nord d'Àfrica, i fent passar un mal dia a Sant Agustí, que està allà veient com assetgen la seva ciutat, i arraconant els sueus, no? El racó nord-occidental d'Hispània, el que seria la Galícia actual. Fins i tot els visigots lluitaran al costat de Roma en una de les seves, bueno, no sempre Roma de perdre, lluitaran al costat de Roma en una de les seves darreres grans victòries, que és la dels camps catalàunics, on van derrotar ni més ni menys que Àtila.
1: Paraules majors, eh?
2: Paraules majors.
1: Molt bé, doncs ja tenim el regne visigot, un regne que va de banda a banda dels Pirineus. Quina seria la seva primera... Bueno, quina seria la seva capital?
2: Bé, doncs en un primer moment, Tolosa, no? L'actual Toulouse, però ben aviat els visigots toparan amb la seva pròpia medicina, toparan amb els francs i... No sé, un sindicat de Vox o alguna cosa així. Bueno, són francos i seran expulsats de la Gàlia, no, arran de la batalla de Bouillé el 507. Crec que li vam dedicar un programa a Oliver fa molt de temps, crec, no sé,
1: a mi em sona
2: que sí. No, vam perdre el temps al moment de fer el programa 507, però no passa res. I llavors els, tot i que mantenen control sobre la Septimània, no, sobre la part més propera a la península Ibèrica, són expulsats del sud de la Gàlia en general i mouen la seva capitalitat a Barcelona, que durant un temps serà, no, la capital d'aquest regne visigot en trànsit. Penseu també que són pobles seminòmades, amb la qual fins que no s'acaben d'assentar del tot, primer a Barcelona, primer a Tolosa, després a Barcelona i després a Toledo.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: poques coses que s'atribueixen als visigots, que és el ritus visigòtic, el ritus musàrab, no, que sí que és una especificitat litúrgica hispànica, heredada, no, d'aquest regne visigot. Això que estem escoltant és posterior, ja són elaboracions conservades en el segle X o XI, però que remeten, no, a aquest ritus hispànic propi dels visigots, i bueno, pues, hem de buscar músiques.
1: Està bé, està bé. Com ens hem d'imaginar la Hispània romana d'aquell moment, és a dir, al llarg del segle V i començaments del segle VI?
0: Clar, doncs hem de pensar en línies generals, en un empobriment generalitzat, no? I en una desestructuració territorial, perquè estem en el moment de finals de l'Imperi Romà, de la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, i per tant el poder romà està sent cada vegada més lleu, no? Passa aquí, passa a Britània, no? Aquí no s'arriba a abandonar, però bueno. Llavors el que trobem és un buit de poder que va ser aprofitat per aquests pobles, no? Pels sueus, pels vàndals i alans, dels quals, com hem dit, només van prosperar els primers, no? Però sobretot a partir del 454, després d'aquesta batalla dels camps catalàunics, els visigots intensifiquen la seva presència a l'interior de la península. No? Comencen a traspassar els Pirineus, a assentar-se més definitivament a la península, no? I arqueològicament, clar, penseu que per tot aquest moment històric comptem amb molt poques informacions documentals, i per tant, no? Passarà durant tot el regne visigòtic, perquè les cròniques, bueno, doncs acaben de ser més, o són posteriors, o les cròniques que fan referència a fets del món visigot són elaboracions posteriors amb una clara voluntat propagandística, o són molt, molt fragmentàries i molt puntuals. I per tant, ens hem de basar, cosa que no s'ha fet gaire, en les informacions arqueològiques. Mm-hmm. Ja veurem que hi ha un discurs sobre com és el regne visigot, igual que hi haurà un discurs sobre com és la conquesta o no, o la violència o no o la presència o no de contingents islàmics en una suposada o no conquesta islàmica de la península, però tot això es fa sobre una sobre un fals, que és utilitzar informacions cronístiques posteriors que no tenen per què ser veraces, no? Per tant, si ens centrem en l'arqueologia, sí que podem veure alguns patrons, algunes pautes interessants, no? Per exemple, arqueològicament s'observa que per aquestes dades, no, segona meitat del segle V després de Crist, col·lapsa el model de producció tardoromana, no? Per exemple, hi ha un abandonament més o menys generalitzant de les grans viles hispanoromanes, els grans latifundis agrícoles tardoromans, i per exemple s'intensifiquen sobretot al centre nord de la península, assentaments fortificats o altres espais de poblament del territori, que sembla que s'estan afeblint els espais de poder de les elites tradicionals, no? D'aquestes elites tardoromanes, i estan apareixent, no, unes aristocràcies de caire més local, no? I el poder romà s'està fragmentant en espais de poder més petits.
1: I llavors, com ens hem d'imaginar aquest incipient regne visigot de finals del segle V, començaments del VI?
0: Clar, ens hem d'imaginar sobretot una redimensió del territori en negatiu, no? Per exemple, sembla ser que hi ha un abandonament general de l'espai urbà, no? D'aquestes ciutats tardoromanes, tot i que algunes velles ciutats resisteixen a la crisi, aconsegueixen sobreviure, muten la seva funcionalitat, no? En espais potser més sagrats, més sacres o més especialitzats. Algunes ciutats s'abandonen i veurem com d'aquí un parell de generacions començaran a fundar-se altres ciutats amb altres funcions, però en general veiem una pèrdua d'aquestes velles ciutats romanes, un abandonament de les grans viles hispanoromanes, que són substituïdes per una munió de petits jugarrets, poblats dispersos, enclaus fortificats, torres, granges disperses, no? Especialment al centre de la península. Hem trencat aquest gran latifundi romà, aquesta gran economia agrícola encara romana, per espais més atomitzats, no? Potser si parlem del regne visigot, paradoxalment estem parlant de menys regne, no? Perquè diguem que la presència de la centralització estatal que encara es mantenia d'època tardoromana s'ha esvaït, o s'està en vies d'esvair-se.
1: Molt bé, i hem de pensar que l'arribada dels visigots també porta a canvis legals?
0: Clar, això és quan s'estudia els visigots sempre s'acaba

0: estudiar el mateix, sí. No? Perquè, clar, perquè repeteixo, fins no fa gaire, o cada vegada que hi ha més dades arqueològiques, o es prenen en sèrio, es prenen en consideració més les dades arqueològiques, podem anar farcint de més visions de conjunt, però clar, al final el regne visigot, els que heu fet la carrera d'història, o heu llegit alguns dels visigots, acaben sent listes de reis, guerres civils i còdecs legals. Sempre hi ha, que si el breviari de no sé què, que si l'ex visigotorum de no sé qui, que si el còdex de no sé què, no? Perquè sí que hi ha, no? com al final els visigots no han de ser una elit, una petita elit guerrera que s'admet, no? o que situa sobre un territori, evidentment ha d'haver-hi una reformulació legal, com està passant en altres regnes, com passarà també amb Teodoric, amb els ostrogots, com passarà amb els francs, no? Els canvis legals ja comencen a arribar ja en temps del regne de Tolosa, no? Fins i tot abans d'assentar-se de manera intensa a la península Ibèrica. Per exemple, sabem que el darrer terç del segle V, Teodoric II promulga una recopilació de rei, de lleis, l'ex romana Visigotorum, que sembla que ja se sent especialment en temes de repartiment de la terra entre visigots i romans, no? Entre tots aquesta casuística legal que passa quan dues poblacions pues, xoquen legalment. Poc després, Euric, no? Que també potser us sona, un cop ja ha desaparegut l'imperi romà d'Occident, n'elabora un altre codi legal. Molts d'aquests codis inicials els interpolem, no? Potser no conservem el còdex en si, però com s'utilitzen com a la base de codes posteriors o s'integren en recopilacions posteriors, s'han com refet, no? I podem veure com diverses fases d'aquest marc legal. Sigui com sigui, la jerarquia galo-romana, no? Encara estem en el regne de Tolosa, veuen aquestes lleis i en l'arrealisme dels visigots, no en parlarem, perquè ja n'hem parlat moltes vegades, que els visigots, com són nòmades, són arrians, perquè arriarri cavallet.
1: És exactament per això. Se sap.
0: Bé, són cristians, es converteixen al cristianisme, però són arrians i no catòlics, això genera una duplicitat jeràrquica, no? Una duplicitat de la jerarquia eclesiàstica. Per l'aristocràcia galo-romana, no? A sobre de que són visigots, a sobre són arrians, no? I a sobre fan lleis diferents. Això explica molt, però també perquè aquestes elites galo-romanes rebin amb els braços oberts la intervenció dels francs, que una altra cosa no tindran, però saben fer el que ha de fer i es converteixen en el catolicisme, no com Trump, no? Que ara està
1: fent-se passar per...
0: I és molt divertit veure com hi ha americans que diuen, què sabrà el papa de ser catòlic? Des de quan fer cas al papa és ser catòlic? No, doncs és el mateix que pensaven els visigots, no passa res.
1: O sigui, estem comparant els visigots amb Trump, eh?
0: No, però bueno, o sigui...
1: No, està fantàstic.
0: Bueno, a veure, sabem com acaben els visigots. No deixa de ser curiós, no?, que aquests intents de reformes legals d'aquests visigots arrians passin a la vegada que, no?, les elites galo-romanes cauen en braços dels francs, no?, i es precipita aquesta victòria a Boie que expulsa els visigots del centre sud de la Gàlia. No deixa de ser significatiu aquest breviari d'Alaric, que és el darrer cos legal del regne visigot de Tolosa, es promulga justament un any, uns mesos abans de la victòria de la batalla de Beauvillé contra els francs, no?
1: De quina quantitat de persones estem parlant? O sigui, quina seria la població de la Hispània visigoda?
0: Clar, a veure, és molt difícil calcular poblacions en èpoques passades. És molt difícil calcular poblacions actualment. De fet, mentre esperava que vinguessis 40 i pico minuts tard per una retenció de la PSC, que per una vegada, no vull que sigui un precedent, però per una vegada la Renfe ha anat millor que qualsevol altra cosa.
1: Sí.
0: Vale? No és, la Renfe ha anat millor que... millor que algo, que una gallina coixa grapada a l'esquena d'un bebè.
1: Uau! Que concret!
0: Això a vegades guanya la Renfe. Bueno, mentre esperava, llegia una notícia avui de que hi ha com un intent de refer els censos mundials perquè s'han donat compte que hi ha en zones rurals avui en dia a Àsia hi ha una desviació d'entre el 30 i el 70% de la població rural que no han comptat i que segurament en comptes de 8.000 milions de persones siguem entre 9.500 i 12.000. O sigui, un error d'entre 1.000 i 3.000 milions de persones de més que no han comptat.
1: O sigui, si no, passa... no és un error del 2%.
0: Bueno, no, és un error de... Hòstia, clar, que la gent s'assembla... La gent, quan hi ha moltes, s'assembla molt. I per tant, comptar-les una a un és complicat. Clar, si això ja passa ara, que creiem que sabem comptar, calcular poblacions amb dades no seriades, no amb un valor estadístic seriat, és pura especulació, no? S'ha fet, però partim de la base de que qualsevol dada de població, de comptabilitat, del que us doni la gana, abans que existeixi l'estadística, no serveix de res. Mm-hmm. Si hi ha una estadística, tampoc serveix de res.
1: Però, com que ens agrada arriscar... Bueno,
0: si fem números rodons, sense gaire seguretat de res i sense cap voluntat d'afirmar res, s'ha afirmat, així en genèric, que potser estaríem parlant d'uns 3 milions d'habitants per la Hispània tardoromana.
1: Déu-n'hi-do.
0: 3 milionets, no està malament. Dels quals sobre uns 100.000, per fer números rodons, serien visigots. Mm-hmm. Clar, mira, aquí sí que és un 3%, ves? Un 3% de la població total, més o menys, serien visigots. Però clar, si seguim desenvolupant aquestes suposicions, si hi havia uns 100.000 visigots, seria uns 50.000 homes i unes 50.000 dones, més o menys, no? 49.000 homes, 51.000 dones.
1: Va bé.
0: I per tant, si agafem realment homes adults en edat de combatre, que és el que ens interessa si pintem
1: figuretes
0: de visigots, sí. Que jo crec que no deu haver-hi ningú que faci exercicis de visigots.
1: No sé, Albert, però algú segur que ho
0: fa. Jo què sé, però si tu t'agrada col·leccionar jocs de guerra... o tires per la banda fantàstica o de marines espacials o fas, jo què sé, fas celtes contra romans, cartaginesos contra república romana, però tu creus que hi ha gent que diu a mi m'agraden pintar figuretes de visigots?
1: Jo m'apostaria alguna cosa amb
0: un filtre terrós sempre.
1: Home, no? Per favor, segur que algú pinta figuretes de visigots.
0: Sí.
1: Se les imprimeix ell en 3D.
0: Ah, també podia ser. Bueno, doncs posem uns 20.000 visigots en condicions de combatre. És a dir, suficients per un control superficial del territori o d'alguns punts claus, d'alguns punts estratègics del territori, però insuficients per dominar la península ibèrica de manera militar.
1: Clar, això és una de les coses que explica, per exemple, la facilitat amb la que els exèrcits de Justinià entren a la península ibèrica.
0: Sí, però clar, pensem que Justinià ho feia tot superbé.
1: Sí.
0: Menjant a l'hipòdrom.
1: No, això no li va anar
0: gaire. No li va quedar anar gaire bé. Penseu, si no ho recordeu, o si no ho descobrireu ara, que...
1: Fem de tot aquí, recordem. Època,
0: sí, clar, vocació de servei. Sí, en època de Justinià hi ha una recuperació dels territoris perduts a l'imperi occidental, i això porta que l'any 552 un exèrcit bizantí, sota les ordres d'un general com no bizantí, l'Iberi, desembarca segurament a la zona de Cartagena i conquereix una sèrie de territoris costaners mediterranis de la península ibèrica, més o menys en el seu moment de màxima extensió, des del golf de Cadis fins a Alacant, més o menys, no? La zona de platja així potent. I això, aquests territoris conformaran la província, un exarcat bizantí, la província bizantina d'Espanya. Espanya?
1: Espanya.
0: Sí, que és com un cocker espaniel, pues igual, Espanya. Sabem molt poc d'aquesta dominació bizantina, no?, que durarà diverses generacions, amb relativa força uns 50-60 anys, i després quedaran alguns enclaus residuals, per exemple, Ceuta, no?, resistirà més temps com a punt bizantí, però vaja, explica que realment quan desembarquen els exèrcits bizantins, bueno, la península ibèrica és un espai molt gran i realment tampoc hi ha hem de pensar en un exèrcit visigot
1: centralitzat, no?
0: Fort.
1: I a veure, mentre passava tot això, els visigots que feien s'anaven concentrant a Toledo.
0: Sí, bé, sobretot ben especialment a partir del regnat de Leovigild, no, que potser és un d'aquests visigots que ho sonen, ja trobem com un intent de consolidar i expandir les fronteres visigodes, no? Ell ja començarà com a donar una forma més densa a aquest regne visigot de Toledo. Esgarraparà alguns territoris dels bizantins i sobretot, no, obrirà, sotmetrà el regne dels sueus, no, acabarà amb aquesta resistència sueva, i també, com tanta gent abans que ell, com ja havien fet els romans en els últims segles, no, també lluitarà contra els vascons al nord. De fet, el seu fill Recaret portarà un pas més enllà aquestes ànsies d'unificació i donarà un pas encara més endavant, més significatiu en aquesta unitat del Regne Visigot i, per tant, unitat d'Espanya. Si Leo Vigil, hi ha gent que se'l tatua, o jo què sé, o un grup de la Legió, o no?
1: O alguna cabra li posen el nom, no?
0: La Vigilda, Sara, llavors.
1: Ah, la Vigilda.
0: La Vigilda o Recareda.
1: Recareda,
0: sí. Manera. Pensa que sempre és millor posar-li nom de dona a la cabra, perquè llavors, diguem que te la mires amb un altre ull. No sé.
1: Perdó, eh? Bueno, deixa'm introduir aquí una anècdota.
0: O sempre li pots dir Muerte, ja que ets el novio de la Muerte.
1: Ah, també.
0: I qui és Muerte? La cabra. Saluda, guapa.
1: He conegut una persona,
0: sí, a veure,
1: que el tiet del qual es dedicava a cuidar la cabra de la Legió.
0: Ah, només tenen una?
1: Sí. I es deia, la cabra es deia Baldomero.
0: Baldomero.
1: Sí, que era un boc, no?
0: Vale, que té nom de sergent de la Guàrdia Civil.
1: Té nom, sí,
0: no? És una mica... Bueno, pues res, dediquem el programa a Baldomero, que no serà un rei visigot, però mereix estar a la llista de,
1: per favor,
0: de patrimoni, que diria l'UNESCO, immaterial de la...
1: Què va fer Recaret, Alberto?
0: Doncs Recaret va renunciar a l'arianisme com a religió dels visigots i va adoptar el catolicisme. Ho va fer 100 anys tard, però bueno, 150 anys tard, però bueno.
1: Anem lents.
0: A partir del tercer concili de Toledo, no en parlarem, però també tots aquests... Una altra cosa que fan els visigots són concilis, no? Fan corpus legals i concilis, tota aquesta mistificació dels concilis de Toledo. Doncs en el tercer concili de Toledo, l'any 589, Recaret renuncia a la... Quantes serres? Recaret renuncia a l'arrianisme i equipara a nivell religiós a visigots i hispanoromans.
1: I amb aquesta decisió, què canvia?
0: Bueno, doncs hi haurà un impuls sostingut durant tota la segona meitat del segle VI de potenciar, per exemple, no, un cop s'està catolicitzant el regne visigot, de potenciar una xarxa de ciutats episcopals, no? Penseu també que si hi havia dues jerarquies eclesiàstiques, estem parlant de dues xarxes episcopals, no? Hi havia bisbes arrians i bisbes catòlics. A partir d'ara només hi ha una xarxa episcopal. I per tant començarà de nou a articular l'Estat a través de la potenciació d'una sèrie de ciutats que s'aniran reavifant, no? Perquè el fil del catolicisme, el catolicisme ja sabeu que és una religió que no segueix ningú fins al segle IX, que no visca una ciutat. Aquesta idea de que la gent és catòlica...
1: Des que va néixer Jesús,
0: perquè
1: no?
0: Sí, perquè de cop i volta... No, tu és... la gent que és catòlica al segle VI o al segle VII és la mateixa gent que veu cafè de Starbucks. Només pot passar a les ciutats.
1: Vale.
0: Tu intentes buscar un Starbucks a Conejilla de Sotomonte... I no trobes.
1: Intentes buscar una...
0: No trobes cafè d'especialitat.
1: Ah,
0: intentes trobar una basílica romana i tampoc trobes. En qualsevol cas, aquesta xarxa episcopal, que sobretot a partir de la segona meitat del segle VI, inicis del VII, comença a revifar-se, porta doncs, els grans noms de les línies d'AVE d'Espanya, no? Sevilla, Córdoba, Mèrida, Toledo, Saragossa, Barcelona.
1: Ara entenem-lo abans.
0: Són les grans ciutats, no?, que tornen a tenir una importància dins el món visigot. D'aquestes serà Toledo, la que com a capital del regne es reconstrueixi i s'expandeixi en major mesura, no? Per exemple, creant una cort, no?, espais àulics, palatins, que es conserven molt poc, per lo que sea, però també es fundaran noves ciutats, com Recòpolis, ciutat de vacaciones. És com... No es diu així perquè... per cap altra cosa que com la va fer Recaret.
1: Vale.
0: Recòpolis.
1: Molt bé.
0: Podria haver-li dit Recaredopolis.
1: Podria.
0: Però és molt llarg.
1: Gràcies, Recaret.
0: En un altre exercici de brevetat onomàstica, vam fundar ciutats com Ello. És una ciutat que només té vocals.
1: Perfecte.
0: Vale. Mentre que també a les zones rurals aquestes comencen a guanyar en densitat, no? Veiem com arqueològicament proliferen cada cop més petits assentaments dispersos, comencen com a ocupar el territori, sobretot del centre-nord de la Meseta.
1: I això passarà a tot arreu?
0: No, ja veurem que el regne visigot té una dualitat territorial important. Si ens fixem en el nord, veiem com aquests canvis de part d'assentament, no? I sempre que hi ha un canvi de patró d'assentament també hi ha un canvi del paper de les elites aristocràtiques que dominen aquests patrons d'assentament, mm-hmm. no? Són menys evidents potser a les zones d'Astúries, de Cantàbria, no? On sembla que la jerarquia territorial dels assentaments es modifica menys, segurament perquè en aquelles zones hi ha un manteniment, creiem, de les antigues aristocràcies asturs, no? Que no canviaran pràcticament fins a ben entrat al segle VIII, no? Fins als 730, 740 no canviaran gaire, tot i que ja sempre, aquí hi ha hagut molta, molta imaginació patriòtica també sobre què són, no? Com, quin és el germen del regne d'Astúries, si és visigot, si és indígena, si no sé què. Bueno, això ja no entrarem, això és el frenopàtic el seu.
1: I com són possibles aquests canvis?
0: Bé, bàsicament perquè estem davant de la consolidació de, del sistema fiscal del regne visigot, també, ja, si tens una, és que al final tot és bonic, perquè si tu tens un catolicisme tens una xarxa de ciutats, i tens una xarxa de ciutats tens una xarxa fiscal. Mm-hmm. Bueno, hi haurà intents també de passar, el següent pas serà canviar aquesta fiscalitat urbana per una fiscalitat basada en la propietat de la terra, però això ja es portaria més endavant, però sobretot hi ha un increment, un augment de la captació de les rendes senyorials i eclesiàstiques, no? Però tampoc ens flipem, no? Tampoc aquesta aparent bonança no ens enganyi, perquè això porta de la mà les lluites internes pel poder dins de l'aristocràcia goda, no? I per una banda, i per altra banda el mal de cap constant que significa el control del nord de la península, no? on asturs, vascons, càntabres seran un focus de problema constant al llarg del segle VII, no? El segle VII és un segle de lluites entre l'aristocràcia goda i de lluita contra els altres pobles que ocupen la península. El control, per exemple, de places com Astorga o Vitòria, no, són com les dues zones, que els dos enclaus urbans que els visigots, urbans o semiurbans, que els visigots intenten controlar per dominar el nord, no l'asseguren. La zona entre el Duero i el Cantàbric serà un focus de tensió constant, no? On es desenvoluparà una aristocràcia pròpia amb més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat, no? S'ha insistit molt en l'etnicisme dels vascons, en l'etnicisme dels asturs, però tu quan mires hi ha molta més romanització de la que vols, i fins al segle X quan s'han fet estudis ben fets, els asturs del segle IX semblen més romans que medievals, però bueno, és un altre tema que no entrarem. Hi ha una més arrelada romana de la que tradicionalment s'ha suposat en aquestes zones, i que després ja veurem que serà el germen posterior d'aquest regne d'Astúries.
1: I la situació millorarà amb el pas del temps?
0: Pues mai, les coses quan comencen a decaure mai milloren amb el temps, perquè tu estàs a la trentena, llavors encara no ho saps, però tot el contrari. Tot i que les fonts documentals no són sempre clares, a nivell arqueològic s'observa que al llarg del segle VII es comencen a fortificar diferents elements defensius al nord del curs de l'Ebre, a diferents punts de la serralada pirinenca, més enllà, més al nord del curs del Duero. O per exemple, és molt divertit perquè per la seva banda els asturs i els càntabres aixequen murs de contenció en els passos de muntanya, no? En els ports de muntanya, el que s'anomenen les clausures, no? que són, doncs, això, fortificacions des de les quals poder guanyar alçada, tirar pedres, frenar la pujada de tropes enemigues. També s'han trobat esquelets datats del segle VII amb marques de mort violenta, desmembracions, de lluites en aquella zona. Perquè us feu una idea, tradicionalment moltes d'aquestes clausures s'havien datat al segle VIII, perquè sí, perquè clar, perquè si tu vols defensar el nord d'Espanya, vol dir que és que són els malvats musulmans que estan atacant a Don Pelayo i aquestes coses. Quan i per tant aquestes clausures datades al segle VIII s'havien vinculat a la defensa contra els aquells islàmics.
1: Vaja, vaja.
0: Però un estudi acurat de les mateixes ha retrasat la seva cronologia fins a l'època visigoda. Moltes no són del VIII, sinó que són del VII.
1: Oh, 100 anys abans, eh?
0: I per tant, construïdes i emprades contra els visigots, no contra els musulmans. I en tot cas, algunes d'elles, evidentment, reaprofitades més endavant, no? Un cop que està feta, continuen funcionant. I això ja ens indica que la situació, no?, al centre nord de la península Ibèrica no era idíl·lica.
1: Molt bé. I la frontera amb l'exèrcit, bueno, amb l'exarcat bizantí d'Espanya, com evolucionarà?
0: Bé, de fet, aquest serà un problema que es tancarà relativament aviat, no? Un cop es vagi consolidant el regne visigot. A inicis del segle VII, és a dir, uns 50 anys després de l'arribada dels bizantins, la costa de la península torna a ser pràcticament visigoda. Només Màlaga resisteix, per exemple, fins al més o menys al 625, i els bizantins quedaran reduïts a la seva mínima expressió, no? A les illes, algun enclau de la costa, i sobretot a Ceuta. Uh-huh. No? Aquesta darrera quedarà en mans bizantines bé fins al final del segle VII, fins a inicis del segle VIII. No? Aquell conde Don Julián, que és el que pacta amb els musulmans perquè Don Rodrigo, totes aquelles mentides. Sí. I a què atribueix que aquest Don Julián és un governador bizantí de Ceuta, o havia estat un antic governador bizantí de Ceuta que s'havia visigoditzat? Bueno, en qualsevol cas, són els últims reductes de la presència bizantina a la península i al nord d'Àfrica.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: rato y verás. A ver qué me dice después, oh payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy.
1: Em sap greu, Adrià, traiem la cançó ja, sabem que t'agrada molt, eh? Alberto, per què estem sentint Extremoduro?
2: Com tothom sap,
1: gairebé
2: tothom que tingui edat per, bueno, tu tampoc la tens, Adrià, però tens bon gust musical.
1: És més jove que jo, l'Adrià.
2: Bueno, So Payaso forma part de crec que és el setè disc d'estudi de Extremoduro, del 96, crec que és, fa just 30 anys. Un disc que es diu Agila, que és el nom d'un dels darrers reis visigots, d'aquella portada tan bonica, no? D'aquell tio que sembla un heavyata sortint de l'aigua, sí? Ara l'Adri diu que sí que l'està buscant i es la posarà a la pantalla.
1: Fantàstic.
2: Però es diu precisament Agila, que és un nom d'aquesta llista. Si heu escoltat la cançó de Gigatron, haureu escoltat Agila i Agila Palito Palito, que és el del disc d'Extremoduro. Mai necessitem tampoc motius per escoltar a Robe Iniesta per sentir Extremoduro, i per tant no és aquesta. Aquesta és jo minoria absoluta, però va passar res. Llavors, per això la música.
1: Molt bé, encetem la recta final, doncs, perquè ens interessa saber si a nivell d'integració amb la població que hi havia anteriorment a la península Ibèrica, hem de pensar que les elites visigodes, un cop convertides al catolicisme, s'acaben d'integrar del tot.
2: No, més aviat al contrari, aquest serà un dels problemes. La cort reial de Toledo, convertida en una, moltes cometes, minicort imperial o imitació imperial, queda reduïda als elements humans de procedència visigoda, no? Un estament nobiliari got que va augmentant els seus privilegis, mentre que una minoria hispanoromana i una minoria jueva, que també és important a la península, van veient les seves aspiracions cada vegada més limitades, no? S'ha calculat que només d'unes 1.500 famílies visigodes constituïen l'elit aristocràtica i guerrera del regne, a la que s'havia de sumar, doncs, una petita casta de latifundistes de tradició hispanoromana, que són els primers en pactar amb els musulmans, uh-huh, i una petita noblesa enriquida de servei. Però hi haurà alguns intents tardans d'equiparar legalment visigots i hispanoromans, com el Liber Iudicorum de mitjans del segle VII, que deroga lleis anteriors, però és un procés molt, molt lent i sobretot de molt poca volada.
1: Hi haurà tensions dins la pròpia noblesa visigoda?
2: Sí, hi haurà tensió bàsica que neix del propi funcionament de la monarquia visigoda, que és de caràcter electiu. No és una monarquia hereditària, que la pràctica a vegades ho és, però neix d'un caràcter electiu, no? Són els nobles visigots que trien qui ha de ser el successor, que és el rei. A la pràctica, els monarques buscaran de manera reiterada convertir o assimilar el tron, vincular el tron al membre de la família que volen, no? Convertir aquest accés al tron en un fet hereditari. Això causarà fortes tensions amb la noblesa, que el que vol és poder decidir qui dirigeix el regne visigot. Això s'intentarà legislar, com per exemple el quart concili de Toledo, l'any 633, en què els bisbes acorden que la tria d'un rei és un assumpte electiu, no? S'ha de fer a través d'un concili, s'ha de seguir unes normes, cosa que tampoc es materialitzarà mai, perquè tothom fa el que bonament pot en cada moment. Una solució de compromís és la d'associar els fills o el parent que vulguis que heredi el tron, associar-lo al tron en vida per tal d'influir la successió, no? Si tot està com va fer Franco al final, vull dir,
1: això
2: és molt visigot, no? Tu vols que el teu successor sigui el que sigui, uh-huh, i llavors dius, bueno, pues jo el vinculo una miqueta, i llavors quan jo falti les coses ja tenen la seva inèrcia. Però el cert és que a mesura que ens apropem al segle VIII, les tensions nobiliàries no deixen d'augmentar.
1: Per tant, segles 7 i 8 no són un bon moment.
2: No, clar, si deixem la retòrica dels discursos polítics i ens fixem en l'arqueologia, totalment, no és un bon moment. Veiem desaparèixer viles, apareix una proliferació de petits jugarrets que substitueixen les residències aristocràtiques, o, per exemple, una altra cosa que també s'ha estudiat molt, o que és molt visual del regne visigot, tot i que és molt, molt petit en comparació amb el que vindrà després amb la numismàtica islàmica, però si observem les monedes visigodes, per exemple, veiem una devaluació constant de la moneda, en especial del tremís d'or, que com el seu nom indica és una moneda d'or, no? Mm-hmm. Que passa de ser una moneda d'or a convertir-se vora l'any 700 en una mena de moneda de plata banyada en or. Saps? És com quan compres una contesa pensant que és un pastís de xocolata i al final té un clac, clac, clac de xocolata. I tot
1: unes
2: llaves,
1: fines làmines.
2: Perquè es fa una idea, s'ha calculat que en qüestió de 30 anys es passa d'un percentatge, no només en el tremí, sinó en general en tot el monedatge visigot, del 75% d'or a menys del 30% d'or. Relleu-vos en rius a vosaltres de quan ara compreu una bossa de patates i porta menys patates. Mm. O quan compres un Magnum i de cop i voltes un mini Magnum. No? Aquesta, la reduflexió aquesta petita de que et venen el mateix però hi porta menys, doncs ho van inventar els, no, no ho van inventar els visigots, però els visigots els hi passava. Quan anaven a comprar un Magnum deien so payaso, m'ha estimat. Pel darrer terç del segle VII i la primera dècada del segle VIII tenim documentades també nombroses sublevacions i tensions nobiliàries, com per exemple la d'un dux Paulo, segurament governador de Narbona, d'aquests territoris que encara quedaven de la Septimània Visigoda, on a qui va seguir, per exemple, Ranucil, que és el, direu qui és Ranucil?
1: Qui és Ranucil?
2: El dux de la Tarraconense, no? Que no va dubtar també aquest dux Paulo a autoproclamar-se rei de la Hispània Oriental, en possiblement el primer moviment separatista de l'est peninsular, i que serà, el seguiran ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona, Narbona, o revoltes com les que es donen al mateix temps a Galícia o entre els bascons, no? Per tant, aquest moment final del regne dels visigots és un moment també molt marcat per les tensions internes.
1: Molt bé, com afronta tot això la monarquia? Ja per anar tancant, Alberto?
2: Bueno, doncs ho podeu imaginar, no? Wamba, el de para bailar la Wamba, que serà el rei que patirà aquesta revolta que parlàvem d'aquest dux Paulo, la sufoca militarment en una campanya que el porta des de Cantàbria fins a la Tarraconense, no? I posant setge i assetjant i sometent militarment a Barcelona, Girona, Colliure, bueno, pues intenta sufocar militarment aquestes revoltes, però això no soluciona res, aquesta crisi no supera així. Penseu que en els darrers 25 anys del segle VII i els 10 primers anys del segle VIII van ser un escenari de crisi gairebé estructural, unida a més a una sèrie de males collites, a desastres climàtics, i per tant els conflictes al voltant de la corona s'extenen, no? Per el regnat d'Arbigi, d'Ègica, de Witiza, que a més aquest tindrà una fama, no sabem si merescuda o no, de govern despòtic, de grans represàlies polítiques, ens diu que dissol concilis, que passa dels bisbes, que practica el concubinatge, que és un principi no hauria de ser dolent, que va perseguir de manera directa les comunitats jueves i que aquestes s'enfaden i ajuden els musulmans després. Bueno, la fugida constant de serfs, d'esclaus, els dominis senyorials, la caiguda de l'economia en general, bueno, tot són exemples d'aquesta època bona part, no, per exemple, és molt com això podem acabar, que sí, manem de temps. Bona part dels tresors de moneda o d'altres béns que s'han trobat en època visigoda, no? Com el tresor de Bucejo a Salamanca, o segurament el de Guarrazar, el de Toledo, que és aquell que troba les corones visigodes tan xules que estan al museu arqueològic. Sempre s'havia pensat, o s'havia datat més en època de conquesta islàmica, no? Que venen els musulmans, amaguem les coses. Segurament sembla ser que estan sent redatats a la baixa i que formen part més d'aquest període de conflictes civils en els darrers moments del regne visigot on en cal situar aquests tresorets. Sigui com sigui, a 710 mor Witiza, hi haurà diferents candidats al tron, hi haurà un problema que te cagues que deixarem per un altre programa.
1: Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies per al programa.
2: A tu.
1: Adrià Tirado al control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la setmana que ve a un nou programa de Les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Saps el que vols escoltar?
5: Només èxits musicals.
4: Saps el que t'interessa?

Hola, molt bon dia. Comencem aquesta jornada de dijous amb un cel pràcticament serè a tota la comarca i alguns núvols al Maresme Nord, però es tracta de núvols ben poc importants. D'entrada, aquest matí s'espera que el vent sigui moderat del sector sud-est i la situació marítima dominada per la maror. Aquesta tarda el vent giraria cap a llevant, per tant, continuarien els vents de mar cap a terra. La mar es mantindrà marcada per la maror, per tant, una mica alterada. I tot això amb unes temperatures que, si bé les de la passada nit s'han mantingut sense canvis, les mínimes han estat fresquetes. Les màximes avui pugen sobretot al centre i al sud de la comarca. El Maresme Nord més o menys es mantindran com les d'ahir. Pel que fa a l'estat del cel, núvols que augmentaran aquesta tarda, sobretot a l'àrea del nord de la comarca, i cap al vespre, entrada la nit, no es descarta un petit xàfec a l'extrem nord de la comarca, al terç nord del Maresme. La resta no hi haurà precipitacions, com tampoc n'hi va haver ahir. De cara a demà s'espera que augmenti la inestabilitat. La nuvolositat serà abundant des de primeres hores del matí i tant al matí com a la tarda, sobretot, s'esperen precipitacions en forma de xàfecs. No es descarta algun tro de forma puntual, però no es descarta alguna petita tempesta. Precipitacions irregulars, però localment d'intensitat entre moderada i forta. No sembla que hagin de ser, però, massa abundants aquestes pluges de demà. Amb vent que demà continuarà fluix, com a molt lleugerament moderat, del sector entre l'est i el nord-est, i la situació marítima igual que avui, amb maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, evidentment, a més núvols, baixaran, sobretot durant les hores centrals del dia. De cara al cap de setmana, encara continuarà o persistiran lleugeres restes d'inestabilitat. Això farà que els matins, tant de dissabte com de diumenge, que hem de parlar de força sol, sobretot dissabte, a la tarda, però no descartem algun xàfec puntual cap al centre i nord del Maresme. Diumenge, núvols més abundants al matí, però que anirien marxant i donant pas a un ambient més assolellat. En definitiva, una situació de moment encara amb inestabilitat que demà arribarà al seu punt màxim. Aquesta setmana, de cara al cap de setmana, la situació millorarà.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

Bon dia, són les 10. Aquest divendres se celebra una nova edició de Fem un Glob a l'Eixida Jove. Aquest divendres el local de l'Eixida, Can Batlle, acollirà la tercera edició de Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'aplec de la Ratafia. Tot i això, i per animar el públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar el Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctel juntament amb la Ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari, es farà un sopar popular amb servei de barra i la nit finalitzarà amb un concert acústic a Més Sant Carles i una jam session organitzada per l'Eixida Local Jove. L'accés és obert a tothom major d'edat, tot i això des de l'entitat han indicat que els interessats en participar al taller han d'inscriure's des del web de Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials. Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 7:45 de la nit. Una hora més tard es farà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari i ja a partir de 9:00 es farà el sopar, el concert i la jam session.

0: I Blanes celebra aquest diumenge a la dotzena Oncolligat en marxa, en benefici de la lluita contra el càncer. Blanes es prepara per acollir aquest pròxim diumenge una de les cites més esperades del calendari solidari també esportiu de la zona, la dotzena edició de l'Oncolligat en marxa. Aquesta iniciativa, organitzada per la delegació de Blanes de la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l'Ajuntament, té com a objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies. Els interessats a participar-hi tenen aquest dissabte l'oportunitat per apuntar-se. La taula d'inscripcions estarà instal·lada al passeig de dintre davant l'Ajuntament de 10 del matí a 1 del migdia i de 6 de la tarda a 8:45 del vespre. El donatiu per participar és de 10 euros. La marxa, que no té caràcter competitiu, començarà diumenge a 9:45 des del passeig de mar. El traçat és un recorregut a peu pla de 8 quilòmetres pensat perquè persones de totes les edats i condicions físiques hi puguin prendre part. Des de l'organització han detallat que tot el que recapti es destinarà íntegrament als serveis de suport i prevenció que la Fundació Oncolliga ofereix a la ciutadania. De moment això és tot. Aquestes notícies ja estan al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora, a les 11, amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
3: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
2: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Xenia, Joanen, Lendom, Game. Lendom, Game.

0: Òptica Palafolls. Des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Ax. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Sempre la millor música. 24 hores.

0: Bon dia, són les 11. La Biblioteca Enric Miralles amplia horaris a partir de dilluns per facilitar l'estudi de la selectivitat. La Biblioteca de Palafolls torna a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes per donar suport als estudiants del municipi. A partir d'aquest pròxim dilluns, l'equipament ampliarà el seu horari de tancament habitual per oferir un espai tranquil i adequat per la preparació de la selectivitat i dels exàmens finals. Aquesta iniciativa s'allargarà durant gairebé 4 setmanes, període en el qual la biblioteca no tancarà a les 8, sinó que es mantindrà oberta fins a 9:45 del vespre, de dilluns a divendres. L'objectiu d'aquesta mesura és que els joves disposin d'un marge més ampli d'estudi en un entorn silenciós, evitant el soroll o les interrupcions que poden generar les activitats culturals que s'organitzen durant la tarda a l'equipament. Durant aquesta franja horària especial, la biblioteca funcionarà exclusivament com a sala d'estudi. Els usuaris, que han de ser majors de 16 anys, podran gaudir de connexió gratuïta a internet via wifi, accés als endolls de la sala per connectar ordinadors i dispositius portàtils i entrada lliure sense necessitat d'inscripció prèvia a l'estudi individualitzat. Cal tenir en compte que en aquest horari ampliat no es podran realitzar préstecs de llibres ni tampoc utilitzar els serveis d'impressió. Així mateix, es recorda als usuaris que és obligatori guardar silenci per respectar el treball dels altres i que no està permès menjar ni beure a les instal·lacions. Tot i que l'accés general és lliure, la biblioteca ofereix la possibilitat de reservar la sala Miralles per tots aquells estudiants que necessitin treballar en grup o fer ús de la pissarra per compartir conceptes. En aquest cas concret, sí que cal fer una reserva prèvia adreçant-se directament al taulell de la biblioteca durant el seu horari habitual d'obertura de dilluns a divendres. Aquesta notícia i moltes més les podeu consultar ja com sempre al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes...
4: Ràdio Palafolls, al 107.7
5: FM.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous, 14 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant la proposta que ens fa a l'agrupació Glob de Bosch, que aquest divendres reprèn l'activitat del Fem un Glob. Serà el local jove de Can Valla a partir de 7:45 del vespre quan s'iniciï la primera activitat, que és un taller de còctels per majors de 18 anys i amb inscripció prèvia que es pot fer aquests dies. A 8:45 del vespre hi haurà la proclamació dels premis del tercer Glob literari, seguit d'un sopar popular i bona música amb concert en acústic a partir de 9:00 del vespre. Tancarà la sessió una jam session, també amb micro obert, organitzat per l'eixida local jove. Destacarem més activitats de cara al divendres. També al Camp Florenci hi ha una de les cluendes del grup d'adults de la quarta finestra. Es titula Truita de Família i serà a partir de 8:45 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: Encarem ja el cap de setmana. Dissabte al matí hi ha exhibició del Club Muay Thai Palafolls des de 9:00 del matí a la pista exterior del Palauet, o també hi haurà la visita guiada per Palafolls, organitzada per al Consell d'Infants del nostre municipi, amb inscripcions encara obertes que es poden fer al MIT, al Música i Dansa. La cita a 10:45 del matí per tots aquells inscrits des de la plaça Major. I el dissabte també tindrem concert dins el cicle Escena 9 al Teatre de Palafolls. Tenderete en el Azul serà a partir de 7:00 PM amb entrada gratuïta. Seguim parlant d'activitats culturals. Anem ara fins a Malgrat de Mar per destacar dissabte sessió de ioga per la salut. Serà a partir de 9:45 del matí a l'Arxiu Municipal. De fet, dissabte també hi ha organitzada la jornada solidària a Can Campassol, que començarà a 11:00 del matí amb cercavila amb la colla de geganters de Malgrat de Mar des de les peixateries velles. Després, a 11:45 hi haurà activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. També comptarem amb un espectacle participatiu que es farà a 12:45 del migdia a càrrec d'Adriana Reyes i a 1:00 del migdia al Vermut Solidari. Ja a la tarda, a 5:00, desfilada de moda del Rober de Càritas de Malgrat, conduïda per la Teresa Gelpí. Durant tot el dia també es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més, de Fundipau.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar també hem d'afegir una proposta més, aquesta per diumenge, el cicle Anime Club, que organitza Cineclub Garbí, projectant la pel·lícula Millennium Actress. Serà a partir de 6:45 de la tarda al Centre Cultural Malgratenc. Anem ara fins a Pineda. Afegirem a l'agenda que aquesta tarda tenim Hora del Conte a la Biblioteca de Poblenou. Porta per títol La unió d'un trencaclosques i es farà a partir de 6:45 de la tarda. Més enllà, a Calella, per exemple, us volem apuntar a l'agenda que demà divendres hi ha la presentació del cartell i el programa de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita 2026. Serà a l'escenari del Firatast, i és que divendres, dissabte i diumenge podrem gaudir del Firatast a Calella. Serà al Parc del Mau a partir de 5:00 de la tarda i fins mitjanit, amb diferents degustacions i concerts.
0: No t'ho perdis.
1: De Calella fem un salt i ens situem ara al municipi de Tordera. Dissabte, per exemple, comptarem amb la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada, de Marta Caupena. Serà la Biblioteca de Tordera, una activitat oberta sense inscripció prèvia a partir de 11:00 del matí. I parlarem també de teatre. El Fòrum pel Teatre i la Cultura presenta aquest cap de setmana el mètode Grönholm. Serà dissabte i diumenge a 7:00 de la tarda al Teatre Claver. Per últim, el que farem és visitar el municipi de Blanes, destacant pel·lícula dins el cicle Gaudí de Cinema. Aquest vespre es projecta Cirat. Serà a 8:00 del vespre al Teatre de Blanes. Les entrades es podran comprar abans de la projecció. Destacar també que l'edició del Dansa a les escoles, a la seva 9a edició, que s'havia de fer demà, queda ajornada per previsió meteorològica, però acabarem apuntant a l'agenda que arriba aquest cap de setmana la Fira Blanes Mar, amb diferents activitats que podeu consultar a través de les xarxes socials a l'esplanada del port.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: Bon dia, són les 12. Finalitzen els treballs per habilitar un nou tram de camí que uneix les rutes de la Tordera, l'Anera Cívica i l'Eurovelo 8. Ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu, en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà per Palafolls. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia del terreny, la instal·lació de drenatges i la col·locació de la tanca cinegètica per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular la ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació, que s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros, està impulsada pel Consell Comarcal i compta amb el suport financer dels fons europeus Next Generation per fomentar un model de turisme verd i esportiu al Maresme. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, que és una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera, mentre es preserva tota la vegetació autòctona i l'arbreda d'oms existent. I a Malgrat de Mar se celebra la quarta edició de la Festa Solidària aquest dissabte. Malgrat es prepara per viure una nova jornada solidària amb la quarta edició de la Festa Solidària, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, conjuntament amb l'Ajuntament i diverses entitats locals. La jornada, que tindrà lloc a Can Campassol, té com a objectiu donar a conèixer la tasca de les associacions del municipi i fomentar la transparència sobre el destí de les partides municipals de cooperació i sensibilitzar la ciutadania. El programa d'actes s'iniciarà a les 11 amb una cercavila de gegants des de les peixateries velles fins a Can Campassol. Al llarg del matí, els assistents podran gaudir de jocs infantils, també d'un espectacle creatiu i d'un vermut solidari, els tiquets del qual tenen un preu de 6 euros i es poden comprar de manera anticipada. A la tarda, l'activitat central serà una desfilada de moda solidària amb roba del Robert de Càritas, amb l'objectiu de promoure la reutilització i el reciclatge. A més, durant tot el dissabte es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més, de Fundi Palau. Com sempre, aquestes notícies les teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació a l'informatiu migdia. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
3: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
2: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: www.radiopalafolls.cat.
5: Ella s'ha cansat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
1: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls.
0: Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: T'acompanyem les 24 hores amb informació local, entreteniment i la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
0: Cada dia més a prop.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: salat.
1: Bon dia, és la una.
2: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls enllaça les seves rutes amb un nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Han finalitzat els treballs per interconnectar les rutes de la Tordera, l'Anella Cívica i la xarxa transcontinental Eurovelo 8 mitjançant un nou camí de 308 metres. L'actuació, pressupostada en 60.000 euros i finançada pels fons europeus Next Generation, connecta el nucli urbà amb aquests itineraris a través d'una zona que fins ara no estava definida. El projecte ha inclòs la instal·lació de drenatges i tancaments, així com una restauració de l'ecosistema fluvial amb l'eliminació de la canya comuna per preservar la vegetació autòctona d'OMS.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, en parlarem d'altres. Per exemple, la Biblioteca Enric Miralles amplia el seu horari a partir de dilluns per facilitar l'estudi de la selectivitat. L'equipament municipal tornarà a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes des del pròxim 18 de maig per donar suport als estudiants en la preparació dels exàmens finals. Durant gairebé 4 setmanes, la biblioteca tancarà a 2:15 de la nit en comptes de les 8, oferint un espai silenciós i connexió wifi gratuïta per majors de 16 anys. Durant aquesta franja horària especial, l'accés serà lliure per l'estudi individual, tot i que no es podran realitzar préstecs de llibres ni fer ús del servei d'impressió. I parlarem també de cultura, perquè l'Eixida Jove acull aquest divendres la tercera edició de la festa Fem un Glob, amb tallers i música. L'entitat Glob de Bosch impulsa una nova jornada per dinamitzar el públic jove al voltant del món de la ratafia. L'activitat començarà a 8:15 de la nit a Can Batlle. Ho farà amb un taller de còctels i seguirà amb la proclamació dels guanyadors del tercer Glob literari. Les nits es completarà amb un sopar popular, un concert acústic de Sant Carles i una jam session organitzada pel mateix local jove.

I malgrat de Mar mobilitza les seves entitats per la quarta edició de la Festa Solidària aquest dissabte, Can Campassol serà l'escenari d'una jornada que busca fomentar la transparència i sensibilitzar sobre la tasca de les associacions locals. La festa inclourà una cercavila de gegants, jocs infantils i un vermut solidari a favor de Càritas amb tiquets a 6 euros. Un dels actes centrals serà una desfilada de moda a la tarda amb roba reutilitzada del rover de Càritas, a la qual participaran prop de 50 models voluntaris i també l'alumnat de perruqueria de l'Institut de Malgrat.

I Blanes celebra aquest diumenge la 12a edició de la caminada Oncolliga't en marxa contra el càncer. La Fundació Oncolliga Girona organitza aquesta cita solidària de 8 quilòmetres que transcorrerà pel front marítim de Blanes fins a la zona de la Tordera. Les inscripcions tenen un cost de 10 euros i es poden fer de forma presencial aquest dissabte davant l'Ajuntament, on les primeres 800 persones rebran una samarreta commemorativa de color verd fosc. Tot el que recapti es destinarà íntegrament als serveis de suport i prevenció per malalts de càncer i les seves famílies a les comarques gironines.

I aquesta tarda, pel que fa al temps, aniran arribant núvols, en general poc importants, que mig taparan el cel. L'entrada a la nit, la nuvolositat es farà més abundant al Maresme Nord. Durant la tarda no s'esperen pluges, però entrada a la nit s'esperen xàfecs aïllats a l'extrem nord de la comarca. Vent lleugerament moderat, força 2 a 4 de component est. Van en estat de maror, les temperatures màximes pujaran i aniran dels 20 als 24 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 21 graus i mínimes que es mantenen en els 11. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous i ho fem parlant de turisme, en aquest cas de l'Eurovelo 8, i és que han finalitzat els treballs que habiliten un nou tram de camí que uneix les rutes de la Tordera, l'Anella Cívica i l'Eurovelo 8. Han finalitzat ja les obres per interconnectar les rutes que passen pel nostre municipi. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres, resseguint la vora del riu en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà pel nostre poble. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia del terreny, la instal·lació de drenatges i la col·locació de tanques cinegètiques per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular la ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació, que s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros, està impulsada pel Consell Comarcal i compta també amb el suport financer dels fons europeus Next Generation per fomentar un model de turisme verd i esportiu a la comarca. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, que és una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera mentre es preserva tota la vegetació autòctona i també l'arbreda d'Oms existent. Parlem també d'altres qüestions. De la biblioteca, que amplia els seus horaris a partir de dilluns per facilitar l'estudi de la selectivitat. La Biblioteca Enric Miralles torna a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes per donar suport als estudiants del municipi. A partir d'aquest pròxim dilluns, l'equipament ampliarà el seu horari de tancament habitual per oferir un espai tranquil i adequat per a la preparació de la selectivitat i els exàmens finals. La iniciativa s'allargarà durant gairebé 4 setmanes, període en el qual la biblioteca no tancarà a les 8, sinó que es mantindrà oberta fins a 9:45 de dilluns a divendres. L'objectiu d'aquesta mesura és que els joves disposin d'un marge més ampli d'estudi en un entorn silenciós, evitant el soroll o les interrupcions que poden generar les activitats culturals que s'organitzen durant la tarda a la biblioteca. Durant aquesta franja horària especial, la biblioteca funcionarà exclusivament com a sala d'estudi. Els usuaris, que han de ser majors de 16 anys, podran gaudir de connexió gratuïta a internet via wifi, accés als endolls de la sala per connectar ordinadors i dispositius portàtils i entrada lliure sense necessitat d'inscripció prèvia. Cal tenir en compte que en aquest horari ampliat no es podran realitzar préstecs de llibres ni utilitzar el servei d'impressió. Així mateix, es recorda als usuaris que és obligatori guardar silenci per respectar el treball dels altres i que no està permès menjar ni beure a les instal·lacions. Tot i que l'accés general és lliure, la biblioteca ofereix la possibilitat de reservar la sala Miralles per a aquells estudiants que necessitin treballar en grup o fer ús de la pissarra per compartir conceptes. En aquest cas concret, sí que cal fer una reserva prèvia adreçant-se directament al taulell de la biblioteca durant el seu horari habitual d'obertura. I en cultura parlem de Fem un Glob, perquè es fa una nova edició aquest divendres a l'Eixida Jove. Aquest divendres, el local de l'Eixida Can Valla acollirà la tercera edició de Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'aplec de la Ratafia. Tot i això, i per animar un públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar el Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctel juntament amb la Ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari i es farà un sopar popular amb servei de barra. A la nit finalitzarà amb un concert acústic amb més Sant Carles i una jam session organitzada per l'Eixida Local Jove. L'accés és obert a tothom major d'edat, tot i això des de l'entitat han indicat que els interessats en participar del taller de còctels han d'inscriure's des del web Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials.
Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 8:15 de la nit. A 9:15 es farà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari i a partir de 9:00 es farà el concert, el sopar i la jam session. I entre altres qüestions, marxem de Palafolls per parlar de Malgrat de Mar, on se celebra aquest cap de setmana la quarta edició de la seva festa solidària. Malgrat de Mar es prepara per viure una nova jornada solidària amb la quarta edició de la festa solidària, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, juntament amb l'Ajuntament i diverses entitats locals. La jornada, que tindrà lloc a l'espai de Can Campassol, té com a objectiu donar a conèixer la tasca de les associacions del municipi per fomentar la transparència sobre el destí de les partides municipals de cooperació i sensibilitzar la ciutadania. El programa d'actes s'iniciarà a 11:00 amb una cercavila de gegants des de les peixateries velles per traslladar la festa cap a Can Campassol. Al llarg del matí, els assistents podran gaudir de jocs infantils organitzats per l'agrupament Escolta, un espectacle creatiu d'Adriana Reyes i un vermut solidari, la recaptació del qual es destinarà en guany a Càritas. Els tiquets pel vermut tenen un preu de 6 euros i es poden comprar de manera anticipada a l'estanc de la Barretina, la llibreria Montal o la Fleca Garriga. A la tarda, l'activitat central serà una desfilada de moda solidària amb roba del Robert de Càritas. Ho faran amb l'objectiu de promoure la reutilització i el reciclatge. L'acte comptarà amb la participació de prop de 50 models voluntaris i la col·laboració dels alumnes de perruqueria i maquillatge de l'Institut de Malgrat. A més, durant tot el dissabte es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més, de Fundi Palau, creada per commemorar el 75è aniversari dels bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki. I a Blanes se celebra el diumenge la 12a Oncolligat en marxa en benefici de la lluita contra el càncer. Blanes es prepara per acollir aquest pròxim diumenge una de les cites més esperades del calendari solidari i esportiu de la zona, la 12a edició de l'Oncolligat en marxa. Aquesta iniciativa, organitzada per la delegació de Blanes de la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l'Ajuntament, té com a objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies a les comarques gironines. Els interessats a participar-hi tenen aquest dissabte l'oportunitat per apuntar-se presencialment. La taula d'inscripcions estarà instal·lada al passeig de dintre davant l'Ajuntament de 10:00 a 1:00 i de 6:00 a 9:15 del vespre. El donatiu per participar és de 10 euros. A més, les primeres 800 persones inscrites rebran com a obsequi d'agraïment una samarreta tècnica commemorativa que enguany és de color verd fosc. La marxa, que no té caràcter competitiu, començarà diumenge a 9:45 del matí des del passeig de Mar. El traçat és un recorregut a peu pla de 8 quilòmetres pensat perquè persones de totes les edats i condicions físiques puguin participar. L'itinerari transcorrerà principalment prop del mar, passant pels passejos de la Marina i Sabanell, arribant fins a la zona de la Tordera i tornant al punt de sortida. Des de l'organització han detallat que tot el que recapti es destinarà íntegrament als serveis de suport i prevenció que la Fundació Oncolliga ofereix a la ciutadania.

Com sempre, en aquests moments de l'informatiu hem de repassar de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, 13 platges properes tenien bandera blava. Ja s'havien donat a conèixer les platges que aquell estiu podrien lluir la bandera blava, que les acreditava i les acredita de bona qualitat tant de l'aigua com també dels serveis que s'hi poden trobar. Al nostre voltant hi havia 13 platges amb aquesta acreditació, una més que l'estiu passat, perquè Pineda sumava la platja dels Pescadors al seu llistat de platges amb bandera blava. Lloret era el poble amb més platges amb bandera blava, eren les de Cala Canyelles, Lloret Centre, Sabuadella, Fanals i Santa Cristina. Blanes repetia amb Sant Francesc, Sabanill i Blanes Centre. El Maresme, malgrat tenia dues platges acreditades, la de Malgrat Centre i la de l'Estillero, a Pineda dues més, la dels Pescadors, que s'estrenava aquell any, i repetia la de la Riera, mentre que a Calella es mantenia la de Garbí. Aquest 2026 mantenen les mateixes platges blaves. El 2021, Palafolls en Comú estava indignat perquè un empleat municipal els va confondre amb una empresa. La Fundació Morada va emetre un comunicat on volia mostrar el seu malestar, la seva indignació i la seva incredulitat després que un treballador de l'Ajuntament confongués la formació política amb una empresa en el decurs d'una atenció telefònica amb un representant del partit. Sempre, segons el comunicat, aquest representant, amb nom de Clara Hidalga, regidora portaveu dels Comuns en aquell moment, va efectuar una trucada al consistori per demanar informació entorn a unes instàncies. I quan es va identificar com a responsable de Palafolls en Comú, l'empleat va confondre el partit amb una empresa. I ja fa 10 anys, el 2016, un tall de llum feia que la depuradora del Maresme aboqués aigua sense tractar la riera de Pineda. Una incidència a la planta depuradora de l'Alt Maresme va provocar aquell dimarts al matí un abocament d'aigües residuals a la riera de Pineda, segons va informar l'emissora local de la ciutat. La causa, segons va informar el Consell Comarcal, era un tall de llum i alhora un tall a la xarxa d'internet. Aquests dos talls simultanis van fer que la planta principal, la que està tocada a l'autopista, hagués quedat aturada, mentre que la planta de pretractament situada al costat del cementiri seguia en funcionament i bombejant aigua cap a la depuradora. Això va fer que l'aigua bruta acabés abocada a la riera. Segons el Consell Comarcal, només van ser 8 minuts d'incidència el temps que va trigar l'operari de guàrdia a arribar a la planta del costat del cementiri i aturar l'estació de bombament.

0: Com cada dia és moment de connectar amb en Jordi Prats-Savalls, el nostre company. Qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les propostes culturals que hi ha aquesta setmana a Palafolls? Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Què tal si donem una ullada al Teatre de la Costa Brava Sud, aquesta programació teatral musical que uneix el Teatre de Blanes i també el Teatre de Lloret? Perquè aquest dissabte, 16 de maig, tenim proposta d'humor amb un còmic que de ben segur reconeixeu. José Corbacho presenta el seu darrer espectacle, Ante todo, mucha calma. Les entrades des de 11 euros per la funció que es farà a 9:15 del vespre i també a 11:15. Podreu consultar tota la informació i comprar les entrades a través de www.teatredelacostabravasud.cat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem és ampliar la previsió meteorològica del temps per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta jornada de dijous amb un cel pràcticament serè a tota la comarca. Hi ha alguns núvols al Marès Menor, però es tracta de núvols ben poc importants. D'entrada, aquest matí s'espera que el vent sigui moderat del sector sud-est i la situació marítima dominada per la maror. Aquesta tarda el vent giraria cap a llevant, per tant, continuarien els vents de mar cap a terra. La mar es mantindrà marcada per la maror, per tant, una mica alterada. I tot això amb unes temperatures que, si bé les de passada nit s'han mantingut sense canvis, les mínimes han estat fresquetes. Les màximes avui pugen sobretot al centre i al sud de la comarca. El Maresme Nord més o menys es mantindran com les d'ahir. Pel que fa a l'estat del cel, núvols que augmentaran aquesta tarda, sobretot a l'àrea del nord de la comarca, i cap al vespre, entrada la nit, no es descarta algun petit xàfec a l'extrem nord de la comarca, al terç nord del Maresme. La resta no hi haurà precipitacions, com tampoc n'hi va haver-hi. De cara a demà s'espera que augmenti la inestabilitat. La nuvolositat serà abundant des de primeres hores del matí i tant al matí com a la tarda, sobretot. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs. No es descarta algun tro de forma puntual, però no es descarta alguna petita tempesta. Precipitacions irregulars, però localment d'intensitat entre moderada i forta. No sembla que hagin de ser, però, massa abundants aquestes pluges de demà. Amb vent que demà continuarà fluix, com a molt lleugerament moderat, del sector entre l'est i el nord-est, i la situació marítima igual que avui, amb maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, evidentment, a més núvols, baixaran, sobretot durant les hores centrals del dia. De cara al cap de setmana, encara continuarà o persistirà en lleugeres restes d'inestabilitat. Això farà que els matins, tant de dissabte com de diumenge, que hem de parlar de força sol, sobretot dissabte, a la tarda, però no descartem algun xàfec puntual cap al centre i nord del Maresme. Diumenge, núvols més abundants al matí, però que anirien marxant i donant pas a un ambient més assolellat. En definitiva, una situació de moment encara amb inestabilitat que demà arribarà al seu punt màxim. Aquesta setmana, de cara al cap de setmana, la situació millorarà.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 14 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles al nostre web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tots i a totes, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Una jornada més, un dijous més, amb totes les agendes sobre la taula per explicar-vos què succeeix al nostre voltant, parlant de cultura i de totes aquestes activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Amb l'última actualitat, desgraciadament també, pendents de la previsió meteorològica, ja que portem novetats de cara a les activitats que s'havien de celebrar a l'aire lliure, per exemple, demà o al cap de setmana, algunes d'elles s'ajornen. Us ho explicarem dins la xarxa cultural. Avui que destacarem un parell de propostes, això sí, que es mantenen per als pròxims dies, una aquí mateix a Palafolls, i és que l'entitat Glob de Bosc organitza per demà divendres al vespre una nova edició del Fem un Glob a Can Batlle, amb diferents activitats que començaran a 8:15 del vespre. En parlarem amb els seus organitzadors. I a la segona part del programa anirem fins a Malgrat de Mar, un municipi que organitza a través del seu Consell de Solidaritat, doncs una jornada solidària dissabte a Can Campassol durant tot el dia, on hi participen diferents entitats. Representants precisament d'aquestes entitats s'hauran amb nosaltres avui aquí a l'estudi Maria Sabatera de Ràdio Palafolls per explicar-nos tota aquesta jornada solidària. Tot plegat en aquest Palafolls en xarxa que comença just ara, com dèiem, amb la xarxa cultural. Benvinguts, benvingudes, comencem.
2: Xarxa cultural.
1: I comencem aquesta xarxa cultural al nostre municipi parlant de propostes, per exemple, com dèiem, aquesta proposta de Glob de Bosc que organitza demà divendres, doncs, una nova edició del Fem un Glob. Una proposta que començarà a 8:15 del vespre amb un taller de còctels. Després, a 9:15 del vespre, hi haurà la proclamació dels premis del tercer Glob literari que organitzaven als voltants de Sant Jordi del 23 d'abril. Tot seguit, sopar popular amb servei de bar i, en acabar, concert en acústic i jam session. Avui hem convidat un dels seus organitzadors, en Marc Estoc, perquè ens destaqui aquestes i d'altres activitats en una estoneta aquí mateix al Palafolls en xarxa. Seguim avançant perquè d'aquest cap de setmana no és l'única proposta que hi ha al nostre municipi. Abans, però, hem de destacar Cluenda, del grup d'adults de la Quarta Finestra. La primera representació, perquè n'hi ha dos, de Truita de Família. El grup d'adults de la Quarta Finestra presenta demà aquesta proposta teatral a 8:15 del vespre a la Masia de Can Florenci, amb entrades disponibles que es poden comprar a través del link que trobareu al seu perfil d'Instagram. Dissabte tindrem exhibició del Club Muay Thai de Palafolls, això serà des de les 9 del matí a la pista exterior del Palauet, o també destacarem la visita guiada per Palafolls organitzat per el Consell d'Infants. Inscripcions encara obertes que es poden fer al MIT, al Música i Dansa. El punt de sortida serà dissabte a 11:15 del matí a la plaça Major. Dissabte també hi haurà dins el cicle Escena 9 l'espectacle Tenderete en el Azul, una proposta que començarà a les 7 de la tarda, com dèiem, al teatre del nostre municipi, i amb entrada lliure i, com sempre, aforament limitat. No ens movem del teatre perquè diumenge hi haurà sorbets de teatre, les mostres, les cloendes de final de curs del grup de

0: activitats infantils que organitzen l'agrupació Escolta i Guia Sant Nicolau. A partir de 12:45 hi haurà espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes i a 13:00 el vermut solidari. A la tarda, a 5:00, desfilada de moda del Rober de Càritas que conduirà Teresa Gelpí, i recordar-vos que també durant tot el dia es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de Fundipau. Tot plegat us ho expliquem a la segona entrevista d'avui del Palafolls en xarxa. Però en l'apartat de Malgrat de Mar deixeu lloc a l'agenda, perquè també hem d'apuntar que diumenge hi ha el cicle Anime Club de Cineclub Garbí projectant la pel·lícula Millennium Actress. Serà a partir de 6:45 de la tarda al Centre Cultural Malgratenc. Seguim avançant, ens quedem també amb les propostes al municipi de Pineda, per exemple, destacant que aquesta tarda hi ha Hora del Conte a la Biblioteca de Poble Nou, porta per títol La unió d'un trencaclosques, a càrrec d'Elisabet Santiago, que és autora del llibre i mestra d'educació infantil. La proposta començarà a 6:45 de la tarda. Anem fins al municipi de Calella, destacant, per exemple, demà divendres, una nova edició del Firatast Calella, que de fet s'organitza divendres, dissabte i diumenge, des de 5:00 de la tarda fins a la matinada, al Parc del Mau, amb diferents propostes d'actuacions musicals i també gastronòmiques. Però divendres hi ha altres activitats que volem apuntar a l'agenda, per exemple, a la piscina municipal d'Orlistrolp hi haurà nit aquàtica del Canviem la nit, una proposta d'oci nocturn que començarà a 10:00 del vespre, o del cap de setmana també la primera jornada solidària de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital La Teva Ajuda ens fa superar els límits, diferents activitats que es faran a la plaça de l'Església. Anem ara fins al municipi de Tordera. Parlem també d'activitats culturals. Dissabte tenim la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada, de Marta Caupena. Proposta d'activitat oberta, sense inscripció prèvia, que es farà a 11:00 del matí a la Biblioteca Tordarenca. I també hem de parlar de teatre, perquè tant dissabte com diumenge el Fòrum pel Teatre i la Cultura puja dalt de l'escenari del Teatre Claver per representar el mètode Grönholm. Una proposta, les dues de fet, que s'escenificaran a partir de 7:00 de la tarda al Teatre Claver, amb entrades ja disponibles. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Aquí tenim variacions, com us dèiem al principi del programa, i és que la sessió de dansa a les escoles, la cloenda de fet d'aquesta 9a edició que s'havia de fer demà a partir de 10:00 del matí al Passeig de Mar, queda ajornada per causes meteorològiques. El que sí que tenim sobre la taula d'aquest cap de setmana és una nova edició de la Fira Blanes Mar, que trobareu a l'esplanada del port amb diferents activitats, també gastronòmiques, durant els 3 dies. Per cert, que aquest cap de setmana també tenim sessió de teatre dins la sessió del Teatre de la Costa Brava Sud. Paneroles s'escenificarà divendres a partir de 8:00 del vespre al Teatre de Blanes. Entrades disponibles a www.teatredelacostabravasud.cat. I al Teatre de Blanes també, però en aquest cas dissabte, ante todo, mucha calma. Serà amb dues sessions, a 9:15 del vespre i a 10:45 amb José Corbacho. Les entrades també disponibles a www.teatredelacostabravasud.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Aquest divendres haurem de sumar una nova activitat a l'agenda, i és que la gent de Glob de Bosc ens conviden a participar a una nova edició del Fem un Glob, una activitat que es farà el divendres al vespre a Can Batlle. Per parlar-ne de tot plegat tenim un dels components d'aquesta entitat, Marc Estoc. Molt bona tarda, benvingut.
1: Bona tarda, gràcies.
0: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Situem-nos una miqueta. Jo crec que ja deu quedar poca gent, que no coneix el Fem un Glob, una de les activitats que ja marqueu sempre al calendari habitual cada any amb l'entitat Glob de Bosc. Però si et demano que em descriguis una miqueta més, doncs això, el que és el Fem un Glob, com m'ho explicaries?
1: Doncs mira, l'activitat de Fem un Glob és aquesta que fem ara, com bé tu dius, ja que anem fent ja durant fa ja bastants anys. I és una activitat que sobretot als components de l'entitat ens agrada molt, ja que sol ser bastant íntima, venen les persones que realment els agrada l'entitat i estimen el que fem, i ens permet doncs, fer tallers, fer un concert íntim entre per nosaltres mateixos i també per aquestes persones que ens coneixen i volen ser amb nosaltres.

0: altres. Això també permet que puguem sopar en el mateix local de Can Batlle i que puguem fer una miqueta de festeta diguem, durant aquella estona que estem allà.
1: Mm-hmm. De fet, aprofiteu també per fer l'entrega dels premis del concurs Glob Literari, que després, si vols, també en parlarem, i que vam organitzar o va organitzar al voltant del mes d'abril. Per tant, tanqueu un concurs literari, però també és veritat que és un moment de trobada per vosaltres i per posar-vos una miqueta al dia, no?
0: Exacte. Sí, és una miqueta aquesta, com deia, aquesta excusa que tenim de fer, diguem-ne, donar-nos un homenatge, no?, a tota la feina que anem fent durant l'any. I aquesta festa, doncs, com bé ja he dit, és bastant íntima, però bueno, ara quan en parlem veureu que aquest any l'hem ampliat una mica més i hem obert una mica els eixos per fer la festa una miqueta més gran, amb un final bastant més, bueno, que amplia una miqueta les persones que puguin venir a aquesta festa.
1: Tot començarà, Marc, amb un taller de còctels que portes tu mateix.
0: Exacte, aquest taller de còctels serà per mi la primera vegada que el faig, la primera vegada que es va fer un taller de còctels a Fem un Glob, jo no hi vaig poder ser, i em fa molta il·lusió perquè és un àmbit que a mi m'agrada molt. No sóc una persona professional d'això, però sí que em considero un amateur, diguem, dels còctels, i tinc molts estris a casa. Sempre que ve gent a casa, doncs ofereixo alguns còctels que sé fer i que sé que agradaran, i això és el que vull fer aquest taller, oferir alta cocteleria, que li diria jo, sortir una miqueta dels còctels típics que la gent sol fer a casa, que són els gin tònics, el vermut sol o els cubates, no?, i fer algun còctel amb sabors més concrets, com poden ser mesclar alcohols de vermut amb Campari, o tot una miqueta entorn a la cocteleria italiana, que és el que més bé conec.
1: Òbviament, aquest taller és per majors de 18 anys, això sí que s'ha de remarcar, i és necessari també una inscripció prèvia. Més o menys ara, com van les inscripcions?
0: Doncs van molt bé, ja que un taller d'aquest tipus, ara mateix crec que hi ha entorn unes 12 o 14 persones apuntades, i bé, si apunta més gent, genial, però és perfecte, aquests números són perfectes, perquè un taller d'aquest tipus requereix també d'una mica d'atenció, no?, ara que estem en aquest moment tan important els plans individualitzats, no?, l'atenció individualitzada a secundària. Doncs amb aquest taller també ens passarà això, que haurem de donar atenció individualitzada, perquè no és fàcil. És a dir, no només parlarem de la mescla i del que són els còctels en si, sinó que també ensenyaré tècniques per servir aquests còctels, farem tot un joc i s'haurà d'aprendre com es fa amb els estris que portaré, que són professionals, i ensenyaré també com fer-ho amb estris que podem tenir a casa.
1: Diràs que ens ensenyaràs una miqueta, quedar bé quan tinguem convidats a casa, per no servir la típica cervesa o el típic vermut, doncs, que tots podem tenir a casa, i ens poden treure d'un problema.
0: Sí.
1: Això està molt bé. A partir de quina hora fareu aquest taller?
0: Doncs serà a 7:45. I bé, començarem, esperarem començar puntuals, ja que tenim, com ara anirem parlant, moltes activitats, i el taller durarà una hora. I en aquesta hora, doncs això, com bé deia, això que comentaves ara, és important que la gent sàpiga que aquest taller el faig, i crec profundament que les persones que s'apuntin sortiran molt contentes, perquè a mi m'ha funcionat molt saber cocteleria, i les persones que venen a casa ho agraeixen molt quan els ofereixo algo diferent que no sigui la cervesa o els còctels més bàsics.
1: Un bon consell, sens dubte. Començarà el Fem un Glob precisament amb aquest taller de còctels a partir de 7:45 del vespre, com tu mateix ens deies. Tot seguit també tindrem, i com dèiem a la presentació, la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. En aquest cas sortirem de dubtes i tancarem ja aquest conegut concurs també de Sant Jordi, que també no és el primer any que ho feu.
0: Convidem a la gent que estigui per allà, que s'hi quedi, i la gent que vulgui també anar-se quedant durant tot el que anirem fent, que ja vingui, perquè allò durarà molt poquet, serà un momentet que dedicarem a les persones que són guanyadores del concurs, i tot seguit començarà el concert d'en Carles Llopart, que ens oferiria el seu concert en solitari.
1: Seguireu amb música i després un sopar popular, que això també caracteritza la proposta, però deixa'm quedar-me un moment amb el tercer Glob Literari.
0: Totalment.
1: Perquè vull recordar que tenia la seva temàtica i que també té diferents categories amb els
0: Totalment.
1: Seus premis. Si et sembla, Marc, fem un petit recordatori.
0: Doncs mira, l'obra que demanàvem per aquest Glob Literari seria girar entorn de les masies de la Baixa Tordera i podia ser en un text poètic i narratiu. I després, bueno, saber que tenim el glob Ruïra, que són per majors de 18 anys, el glob Camproví, que són de joves entre 13 i 17, i el glob infantil, que és per a menors de 12 anys.
1: Cadascú tindrà, doncs, llavors, el seu premi, i sortirem de dubtes i podrem posar nom a aquestes obres que, de fet, el jurat especialitzat ja ha llegit i ja ha emès el seu veredicte, que de moment encara és secret. Ens deies, la proposta continua ja amb menjar i bona música, sens dubte. Vale. Una de les dues peces claus que també caracteritza les diferents activitats que organitzeu des de Glob de Bosc. El primer que fareu després d'entregar aquests premis és aquest glob, o aquest sopar popular, per entendre'ns, amb servei de barra, que entenc que també, d'alguna manera, serveix per recaptar fons per l'entitat, o com va?
0: A veure, si som sincers, aquesta activitat sempre ens surt a perdre, però ho fem amb molt de gust, perquè ja, com hem dit abans, és un regal que ens fem a nosaltres mateixos, però sí, sempre que la gent demani a la barra, doncs ens fa un favor, i a més, haurem fet el taller de còctels, possiblement puguem oferir alguns còctels que encara sobrarà, no?
1: I s'ha de fer alguna mena d'inscripció prèvia? Ho dic pel sopar,
0: Pel sopar no, pel sopar tothom serà benvingut i com dèiem, el sopar serà juntament amb música, és a dir, tindrem el sopar a manera.
1: Però llavors com feu el sopar? És a dir, és servei Carmanyola, per exemple, que cadascú posa o aporta un tipus de plat? El feu vosaltres com a entitat?
0: El sopar el farem nosaltres, és a dir, el sopar serà allà mateix, el servirem aquestes pizzas que tenim comprades de proximitat i...
1: Vaja, un sopar d'anar per casa,
0: Bàsicament, és un sopar d'anar per casa, però és un sopar de festa i sí.
1: Ens parlaves de la bona música, que també us acompanyarà durant aquesta jornada. Teniu la participació cap als vols de les 9 del vespre de S.N. Carles,
0: exacte,
1: si no m'equivoco.
0: Sí, sí.
1: Explica'ns una miqueta, perquè no sé si té relació amb la mateixa entitat.
0: Bé, té relació en el sentit que és una persona que és molt propera a nosaltres i ens fa molta il·lusió que sigui aquí amb nosaltres, perquè sempre, com bé veieu, intentem que tot el que sigui al voltant del Glob de Bosc sigui de proximitat i justament comptar amb ell, doncs és un plaer. En Carles ens oferirà, com deia abans, el seu projecte personal i tenim moltes ganes d'escoltar-lo, perquè molts de nosaltres no l'hem escoltat mai i estic segur que serà una passada.
1: I per als que vulgueu allargar la nit, hi ha una sessió de jam session ja per tancar la vetllada, que aquí crec que també ens pots explicar molt més, Marc.
0: Exacte. Això ja va una miqueta... que s'ha de tenir en compte que va a càrrec de...
1: De la mateixa entitat, no?
0: No, això, mateixos, aquesta va a càrrec del que és el Can Batlle, és el local de Can Batlle que organitza.
1: L'eixida local.
0: I neix una miqueta de que hem volgut ajuntar les forces per poder fer que aquesta jam session vingui de totes aquestes activitats i que també tingui una mica més de força i de rebuda, que estem segurs que la tindria igualment, però bé, veiem que era un bon dia per poder ajuntar totes aquestes activitats. Llavors a Glob de Bosc seguirem a la barra, hi haurà aquesta activitat que és una jam session. Pels que no sàpiguen el que és bàsicament un grup de música que vindrà a més a fer diguem de suport. Significa que hi haurà una persona tocant la bateria, un cantant, guitarrista i baixista, diguem la base, i aquests faran 3-4 temes per escalfar una miqueta l'ambient i per començar el concert, i una vegada acaben aquests 15-20 minuts de música, s'obre la jam session, que significa que les persones que estiguin al públic i que vulguin tocar algun tema, cantar algun tema, poden pujar i fer-ho. Es convida, clar, evidentment, a músics professionals, es convida a músics amateurs, a músics que estan començant i que tenen ganes de tocar una cançó, i tot es fa de forma molt improvisada. Sol ser un esdeveniment que és molt divertit, que és molt agraït per tots aquells músics que vulguin llançar-se per primera vegada a l'escenari o que tinguin ganes simplement de passar-s'ho bé sense aquesta pressió que a vegades podem trobar-nos els músics en depèn de quines situacions, escenaris. Aquí no hi ha pressió, aquí és passar-s'ho bé i compartir música.
1: Una bona ocasió, sens dubte, per tancar aquest Fem un Glob, que jo he perdut el compte, però que ja fa 3-4 anyets que esteu organitzant. Ara no sé si tenim la xifra exacta, doncs, però com dèiem, sí, ja sí, és una de les activitats conjuntament, per exemple, amb el torneig de bitlles que organitzeu per la festa petita o també els actes de festa major. Òbviament, l'aplec de la Ratafia ja va ser la vostra primera activitat, una d'aquelles activitats que ja ha vingut per quedar-se.
0: Totalment, això és el que a nosaltres ens agradaria. Tot això sempre diem que necessitem mans, necessitem que la gent ens ajudi i que més persones vulguin participar amb nosaltres, perquè nosaltres ho fem amb moltes ganes sempre, però és una feina, és una feina, és una implicació molt, molt gran, i evidentment estem molt contents de com surten els resultats, però clar, el resultat és molt bonic, però tot el temps que triguem en preparar les coses, en decidir, en posar-nos d'acord, tota aquesta feina que hi ha al darrere és molt complicada.
1: Òbviament, sense desmereixer tota la feina que, com tu deies, Marc, hi ha darrere, tot i que ara us venen uns mesos de descans, jo dic així sense saber-ho, jo et pregunto i tu m'expliques el que vulguis, perquè crec que durant l'estiu no feu res, però després arriba la festa major, i a partir d'aquí sí que hem d'agafar forces, perquè sou una de les entitats que treballa més per la festa major i que s'implica més en la festa major.
0: Aquest any, l'any passat ho vam intentar, vam estar sobretot a als sopars a la fresca.
1: Sí.
0: I aquest any ens hem implicat amb tot el que hem pogut, però potser no tant com altres anys, que havíem proposat una cosa que era molt, molt divertida, que eren els vermuts, el vermut safreig, que vam anomenar-lo, i això era molt complicat, precisament per això que et comentava ara, perquè ens falten mans. Som els que es quedem a aquelles èpoques d'estiu, som, no sé, ara per dir un número, 5 o 6 persones, i aquestes persones som els més implicats, i implicar-se en tot és molt difícil.
1: És complicat, de totes maneres sí que va posar de moda, per exemple, permetem l'expressió, el tema dels domers, que podem veure penjats a la festa major del nostre municipi, i que oferíeu també als vilatans de Palafolls. Per tant, hi ha diferents propostes que esperem, no te'n preguntaré més per si ho vols deixar en secret, però veure-us també amb diferents activitats a la festa
0: major,
1: Marc. Tenim aquesta nova edició del Fem un Glob, que serà aquest divendres al local jove de Can Batlle, com sempre, obert a tothom. Marc, gràcies avui per ser nosaltres.
0: A vosaltres, gràcies.
2: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM. 24 hores amb tu.
3: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb
4: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
3: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
5: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat, o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
6: 107.7 FM.
1: Entre les diferents activitats d'aquest cap de setmana us volem proposar una festa solidària que organitza el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació conjuntament amb l'Ajuntament i diferents entitats que s'hi volquen any rere any per organitzar, doncs això, activitats solidàries. De fet, ja és la quarta edició d'aquesta festa solidària que s'organitza a Malgrat de Mar. Amb nosaltres la Teresa Verdaguer, que pertany a l'entitat Malgrat Acull. Teresa, molt bona tarda, benvinguda.
7: Bona tarda.
1: Gràcies també a l'Assumpció Nualart, en aquest cas també de Malgrat Acull i de Càritas. Assumpció, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: I la Fina Montal, que també pertany a aquestes dues entitats, Malgrat Acull i Càritas. Fina, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Situem-nos una miqueta, Teresa, a grans trets, en què consisteix aquesta activitat, aquesta festa solidària, que de fet ja fa 4 anys, si no m'equivoco, consecutius, que organitzeu a Malgrat de Mar.
7: Sí, com bé dius, és el quart any, i potser hauríem de fer una pinzellada de lo que és el Consell de Solidaritat i Cooperació. El Consell de Solidaritat és un òrgan de participació ciutadana i està format per totes les entitats que es dediquen a la solidaritat, o que treballen a la solidaritat del municipi. Podríem podríem parlar d'entitats com Eduale, Malgrat Acull, Càritas, Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Vicente Ferrer, Justícia i Pau, El Gra de Mostassa, Mans Unides. Són entitats que totes elles formen part del Consell. N'hi ha d'altres, però a vegades, depèn de l'any, doncs hi ha que estan més actives que altres vegades. El Consell, qui el formem? No? Som unes persones que ens anem reunint periòdicament i el que fem allà doncs, és exposar doncs, necessitats de totes les entitats que formem part. Les exposem, cada vegada hi ha més necessitats, perquè això cada vegada en el món hi ha més llocs que necessiten ajuda. Aleshores, com ho hem exposat, això es fa anualment, cada any. Cada any cada entitat agafa un projecte. Que tots els projectes tenen una contrapart en l'altre cantó i que està totalment justificat en aquest cas. Aleshores s'exposen, s'expliquen, se consensua i quan està consensuat doncs això s'eleva al plenari i llavors el ple l'aprova i a partir d'aquí ja surten unes subvencions determinades segons la partida pressupostària que hi ha, unes partides que van dirigides a tots aquests projectes que han escollit les entitats. Aquests projectes poden ser de molts temes. La majoria són d'educació, de sanitat, també hi ha de potabilització d'aigua, temes molts perquè les necessitats són molt grans.
1: El que és important és remarcar que ho consensueu, no? Sí. Que en aquest cas després sí. També es puja a plenari, per sí. Tant l'Ajuntament també hi té a dir conjuntament amb les entitats que formeu part i que, tot i que avui estem parlant d'aquesta festa solidària, sou una entitat o una associació que treballa els 365 dies de l'any, sí. És a dir, teniu molt a fer també durant tot l'any.
7: Tot l'any ens anem reunint sempre, però a vegades si també hi ha alguna cosa que ha passat així tràgic també ens reunim. Vull dir, estem sempre disposats a trobar-nos i a veure què podem fer nosaltres, que serà un granet de sorra, però és el que podem aportar.
1: I ara arriba precisament aquesta quarta festa solidària. Teresa, ens explicaves molt bé quina és la funció d'aquest Consell de Solidaritat, però entenc que una de les cites que més marqueu en vermell al calendari precisament és aquesta festa solidària, no? Que ja arriba, com dèiem, a la quarta edició.
7: Sí, perquè nosaltres ens reunim amb espais municipals. Però, esclar, em van pensar ja fa doncs, 3 anys, aquest és el quart, com has ben dit tu, que potser molta gent no sabia què fèiem, ni coneixia la feina que fan les entitats que existeixen en el poble i passem una mica desapercebudes. Aleshores, vam pensar que fer una jornada solidària, però que sigui lúdica, això ajudaria, perquè durant tota la jornada s'aniran fent inputs de solidaritat i de cooperació, i també doncs, donar a conèixer a què s'han dedicat. Per exemple, l'any passat, quins projectes es van dedicar la partida pressupostària i quins diners van sortir de les arques municipals per anar a aquests projectes, que això també és un mode de fer transparència.
1: Ho estava pensant ara mateix, us ajuda també a donar a conèixer també en què treballeu i en què es gasten els diners, bàsicament, no? Dit ras i curt.
7: Aleshores, també aquesta partida pressupostària està com dividida en un tema que és per projectes, una quantitat, i l'altra quantitat és també per sensibilització. I també el que farem diumenge és també sensibilització. A part de conèixer quines entitats treballen, que durant tot el dia estarem per allà i ens podran preguntar, i si algú s'afegeix, benvingut, que això és important també, doncs serà sensibilitzar. Què passa? I totes les activitats estan, diguem, programades en funció també d'aquesta sensibilització. Mm-hmm. Aquests 3 anys que ho hem fet, que ens ha anat bé, i doncs no sé, esperem que això vagi continuant. És una vegada a l'any que ens trobem tots també a la vegada, que molta gent vos ens ve a saludar. És una jornada agradable.
1: No hi pensava abans, però sí que és veritat que també correspon en donar-vos a veure i, per tant, com que us doneu a veure, també aconseguir gent que assumi, per exemple, la tasca que feu Càritas, la tasca que feu Malgrat Acull, a part, òbviament, de donar a conèixer la vostra tasca, que és molt important. Si ens centrem precisament en les activitats que succeiran en aquesta quarta jornada solidària o festa solidària, Assumpció Fina, qui em pot explicar, per exemple, perquè tot plegat comença a partir de les 11 del matí? Qui m'ho explica? Fina?
8: Bueno, començarem amb una cercavila de gegants. Els gegants sempre col·laboren amb nosaltres. Això ajuda també a recollir mainada perquè vingui cap allà. Després hi haurà els... el grup...
1: Activitats infantils, no? Després, si no m'equivoco, pensant també en els més menuts de casa.
8: Sí, això, els escoltes també ajuden en aquesta organització de jocs infantils. Després tenim un espectacle de l'Adriana Reyes, que serà una performance, un ball, és una mica, encara no se sap ben bé, perquè...
1: Sorpresa, sí, no? Mantenim l'incògnita una
8: això
1: miqueta.
8: Això mateix. Molt bé. És un espectacle creatiu que ja el veurem a última hora. I després a última hora del matí tenim el vermut solidari. És un vermut que ja vam fer l'any passat també, en què es destina el que recull a una ONG, i l'any passat ho vam fer al gra de mostassa, i aquest any el que recollim anirà per Càritas.
1: Quines característiques ha de tenir aquesta entitat? Perquè entenc que aquí sí que és veritat que és on aprofitem per recollir diners solidaris, i com em deies, Fina, cada any es dedica, no?, a una entitat que entenc que ha de ser malgratenca, o com es decideix en aquest cas la situació, o no té per què, sempre ha de reunir unes característiques, per exemple, òbviament, de solidaritat.
8: Entre tots els participants
1: al
8: Consell, doncs també es diu a veure a on s'ha de destinar. O sigui, estan valorant diferents coses.
1: Teresa, ara escoltava a la Fina i em dóna la sensació també que entre vosaltres, no sé si dir-ho així, però decidiu les coses de forma com molt assembleària, no? Entre tots, posant-ho sobre la taula, debatint, discutint, i en aquest cas trieu, per exemple, com dèiem, l'entitat a la qual correspon els tiquets que comprarem per aquest vermut, que no me n'oblidiu, ara explicarem com es podran comprar, però entenc que les coses van una miqueta per
7: aquí,
1: no?
7: Sí, van assembleàriament. Sobretot ara, per l'organitzar, a vegades sí que en el Consell s'ha de votar, perquè, doncs, ja, per posar-nos una mica més d'acord, però en aquesta organització de la jornada som un grup diferent, gent del Consell, gent que no, però que estem tots ficats o posats en aquest món de la solidaritat, i és molt familiar, i no hi ha cap problema en posar-nos d'acord.
1: Dèiem, Assumpció, per exemple, aquest vermut solidari que es necessita de compra d'etiquet, com els podem comprar?
9: Doncs mira, la venda dels tiquets es fa a l'estanc de la Barretina, a la llibreria Montal, i la fleca és de Joan Garriga. El preu del tiquet són 6 euros, i bueno, esperem que vingui molta gent i ens ajudin als projectes que aniran dedicats a Càritas Malgrat.
1: En aquest cas el tiquet anticipat, però jo no sé si el mateix dissabte, abans del vermut, es podrien aconseguir també aquests tiquets,
9: sí,
1: a la mateixa festa.
9: Sí, sí,
1: hi hauria l'oportunitat, eh?
9: Sí.
1: I després tenim a la tarda, i en aquest cas crec que Assumpció o Fina, m'ho podeu explicar, perquè hi ha una desfilada de moda ben especial, o sigui que no s'acaben aquestes activitats. Com m'ho expliqueu, això?
9: Bueno, ja vam començar fa... Bueno, tots 4 anys.
1: Sí.
9: Bueno, com que nosaltres tenim el rober i som partidaris de reduir, reciclar i reutilitzar, una de les maneres també de que la gent conegui que tenim la botiga solidària, perquè per nosaltres és una botiga solidària, que la seva finalitat és també per la gent que ve de serveis socials, que no poden comprar res, però com que tenim molt d'estoc, ho posem a la botiga, i la gent el que fa és portar una aportació. Aquesta aportació serveix, doncs, per comprar ulleres, per algú de les dents, per...
1: Coses que poder són més difícils de trobar, no? Pensem poder fins i tot amb caducitat, em dèiem ara coses de les dents, tot i que estem parlant de material de roba i utensilis, no?
9: Sí,
1: no
9: però, sé si... però el que surt d'allà ho reinvertim a dintre de Càritas amb projectes per la gent, també doncs, per la gent gran, que hi van joves de la... de les escoles a casa, a les residències, i després pues, tot això estarà conduït per la Teresa Jalpí, que bueno, aquest any ens dona un cop de mà i farà alguna sorpresa.
1: Home, actriu malgratenca, conegudíssima, sí, per tant, tot està en bones mans. Per tant, aquesta desfilada, Assumpció Fina, estem parlant de roba que ja teniu al Rober, sí, de Càritas.
8: El Rober ens arriba roba de... Tot són donacions, tant de particulars com d'empreses o botigues que tanquen o que tenen algun estoc que ja no volen. Nosaltres tenim molta roba i, com deia l'Assun, doncs el nostre principal objectiu és proveir a les famílies que tenen mancances, però d'aquesta roba ens en sobra molt i després pues, la posem a la botiga a l'abast de tothom que vulgui venir a canvi d'aquesta petita aportació. Mm-hmm. I bueno, dir-vos també que els models a la desfilada són gent voluntària, gent que ve a la botiga o gent que no ve.
1: Ha trobat convèncer aquesta gent que passin aquesta faceta de desfilar davant de companys i amics, segurament?
8: Costa una mica al començament, però ara, aquests últims dies, com que hem dit tant que tenim poca gent, se'ns està desbordant. Potser ara ja anem per la 50ena de models.
1: Molt bé.
8: Que són bastants.
1: Molt bé.
8: I, bueno, és això, no has de tenir experiència ni només bona voluntat de voler participar i d'ajudar en aquest projecte.
9: Rato.
1: Assumpció, no sé si volies afegir alguna coseta
9: més.
1: Sí,
9: també volem donar les gràcies a l'Institut de Malgrat perquè els nois que fan perruqueria i maquillatge ens venen a donar un cop de mà i ens arreglen i ens deixen guapíssims els models i les models que desfilaran.
1: Tot plegat, durant aquests dies també crec que el cartell anunciava que es pot veure una exposició bastant important, perquè jo no sé si ho heu fet en les altres edicions, però sempre hi ha com una mena de leitmotiv, no? O fil conductor, sí, entre totes les activitats. Diria que aquest any és la guerra, sí, si no m'equivoco, altres anys ha estat diferent, i aquí precisament aquesta exposició que no sé si em podríeu explicar també.
8: Nosaltres no ho coneixem massa perquè ha sigut la regidoria qui s'ha posat en contacte amb Fundipau i ells sabrien més bé tots els detalls. Nosaltres la veurem el dia de la jornada. Jo crec que nosaltres no podem explicar.
1: Crec que en el cartell sí que tenim el títol. És veritat que sí. La regidoria de Solidaritat, en aquest cas, al capdavant, la Mireia Hernández, que avui no ha pogut ser amb nosaltres, però ha delegat molt bé amb vosaltres, uns ho podria explicar, però simplement el títol per saber una miqueta d'on vau. Tenim el cartell, noies.
8: Sí, diu Armes Nuclears Mai Més, de Fundipau.
1: De Fundipau, una exposició que, com dèiem, tindrem durant tot el dissabte i que es podrà visitar, perquè no sé si ens hem situat una miqueta, crec que la cercavila que comença tota aquesta festa comença des de les peixateries velles, però totes les activitats on tindran lloc, noies,
7: totes
1: Teresa?
7: Totes les activitats estan a Can Campassol, que és un espai important en el poble, que és agradable i que allà s'està molt bé. Hem vist que farà bon dia, que això és importantíssim.
1: Home,
7: que faci bon dia.
1: Clar que sí.
7: Ja és el secret moltes vegades. I doncs des d'aquí convidem a tota la gent que ens escolta, als oients, tant d'en Palafolls com de Malgrat, tothom serà benvingut.
1: Per tant, aquesta festa dels gegants, o sigui, aquesta cercavila, el que faràs recollir tota la gent que trobareu al centre del municipi per portar-los cap a Can Campassol, no? Sí. És una miqueta la intenció també d'aquesta primera activitat, oi?
7: Sí.
1: És important també destacar l'ajuda de totes aquestes entitats. Parlem dels geganters, parlem de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau, d'altres entitats que s'ajunten precisament a aquest Consell de Solidaritat per organitzar una festa que jo crec que diríem que és de tots, no? Perquè d'alguna manera heu demanat ajuda a tothom. Parlàvem de l'Institut, per exemple, en l'apartat de perruqueria, les entitats que ja hi formeu part. Cada cop aquest Consell de Solidaritat va sent més gran i participeu més gent, sobretot amb col·laboradors, amb entitats com, o activitats com aquesta, o moltes, moltes d'altres. Per tant, esteu d'enhorabona, no? Aquest Consell de Solidaritat cada cop va creixent i és més conegut.
7: Normalment, com ha dit la Fina, les entitats que vas a picar a la porta perquè facin una mica també el farciment del dia, tothom va dient que sí sempre. Els hi agrada participar i nosaltres encantats de que ens diguin que sí.
1: Clar que sí. És important precisament aquesta col·laboració i nosaltres que ho gaudim. De fet, aquestes entitats totes, de fet, existeixen perquè tenen un públic i perquè d'alguna manera ens agrada també compartir i per què no posar el nostre granet de sorra en totes les activitats que normalment feu. Us recomano també que tant del Consell com de Seguretat, com Malgrat Acull, com Càritas, d'altres propostes també, doneu una ullada, també tenen xarxes socials, us poden trobar també a Malgrat de Mar, com dèiem, el Rober de Càritas, per exemple, teniu obert durant tota la setmana, no? Si no m'equivoco, digue'm.
8: El nostre horari és dimarts i dijous a la tarda a les 5 i dimecres al matí, de 10 a 12. Els altres dies no està obert perquè funcionem amb voluntàries i aquesta és la disponibilitat que hi ha.
1: Òbviament, per poder portar roba o per demanar-vos també algun tipus d'ajuda, igual que també vull fer referència a Malgrat Acull. N'hem parlat molt també en aquesta emissora de tota la feina que feu, de les diferents activitats, i també esteu al peu del canó sempre, Teresa?
7: Sempre. Bueno, Malgrat Acull, de fet, quan es va crear, era una mica doncs, de diferents entitats que ens vam agrupar. I a part hi ha el Consell, després, que és, la, diguem, és un ens ja oficial de l'Ajuntament.
1: L'eina de comunicació també amb l'Ajuntament, que tan important també és, no?, aquest diàleg amb l'ens municipal. Noies, gràcies per venir avui a la ràdio, per explicar-nos-ho. Nosaltres no som de Malgrat, però ens sentim veïns vostres i, com sempre, ens agrada compartir també les propostes tan maques com les que ens veniu a presentar. Una proposta que ja té èxit per si sol i que aquest dissabte en tindrà més, perquè, com dèiem, és la quarta festa solidària organitzada a Malgrat de Mar. Noies, gràcies per venir-nos-ho a explicar a la ràdio. Benvinguda sempre. Gràcies.
7: Gràcies a vosaltres perquè puguem venir.
8: Per convidar-nos i per fer-vos ressò.
10: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
1: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà divendres ens hi tornarem a posar amb més cultura i també omplint l'agenda esportiva per aquest cap de setmana al nostre municipi. Passa molt...

0: Finalitzen els treballs per habilitar un nou tram de camí que uneix les rutes de la Tordera, l'Anella Cívica i l'Eurovelo 8. Ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu, en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà per Palafolls. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia del terreny, la instal·lació de drenatges i la col·locació de la tanca cinegètica per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular la ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació, que s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros, està impulsada pel Consell Comarcal i compta amb el suport financer dels fons europeus Next Generation per fomentar un model de turisme verd i esportiu al Maresme. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, que és una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera, mentre es preserva tota la vegetació autòctona i l'arbreda d'oms existent. I a Malgrat de Mar se celebra la quarta edició de la Festa Solidària aquest dissabte. Malgrat es prepara per viure una nova jornada solidària amb la quarta edició de la Festa Solidària, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, conjuntament amb l'Ajuntament i diverses entitats locals. La jornada, que tindrà lloc a Can Campassol, té com a objectiu donar a conèixer la tasca de les associacions del municipi, fomentar la transparència sobre el destí de les partides municipals de cooperació i sensibilitzar la ciutadania. El programa d'actes s'iniciarà a les 11 amb una cercavila de gegants des de les peixateries velles fins a Can Campassol. Al llarg del matí, els assistents podran gaudir de jocs infantils, també d'un espectacle creatiu i d'un vermut solidari, els tiquets del qual tenen un preu de 6 euros i es poden comprar de manera anticipada. A la tarda, l'activitat central serà una desfilada de moda solidària amb roba del Robert de Càritas, amb l'objectiu de promoure la reutilització i el reciclatge. A més, durant tot el dissabte es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més, de Fundi Palau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
5: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
6: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
7: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
8: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
9: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a la Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donant les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè cada setmana doncs feu que aquest programa arribi més i més lluny. Voleu saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. Let's go for a walk. De convidats, ja escolteu la sintonia, el foraster, el Quim Masferrer. Amb el Quim parlarem d'aquest foraster multitudinari que tindrà lloc el proper dia 30 de maig a el Palau Sant Jordi. Ni més ni menys.

0: podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb l'assumpte Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses, i he trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos,
0: home.
2: Perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé,
0: sí.
2: I llavors va fer com un... ha fet com una, com un corto amb intel·ligència artificial.
0: Fixa't.
2: L'Albert Pla, que és molt llesc.
0: Home.
2: Que et sembla molt raro, però
0: no,
2: és estupendo,
0: però
2: l'Albert
0: Pla.
2: El tio
0: té un coco important.
2: Doncs, aquest curt està fet amb intel·ligència artificial sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns nàufragos. Molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius, què dius?
2: Mirant en el llibre, he trobat que l'Albert Pla, l'any, agafa't,
0: Atenció.
2: El marzo de 1990,
0: sí,
2: va fer un recital al Palau de la Música. Que sembla que no hagi fet mai res, però mira, ja,
0: escolta'm,
2: el 90...
0: Imagina't si
2: ha plogut. Aquí. Va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va firmar i diu que al llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco, acompanyat de 5 músics i sentat amb un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui,
0: apa,
2: que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fixa't tu,
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: amb l'Albert Pla amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc que comentava precisament l'assumpte, què més tenim?
1: És que fa molta gràcia.
0: Home.
1: Després tinc una altra història que tampoc suposo que es recorda molt,
0: per això ho fem
1: venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que era on va néixer el Pescadilla.
0: Correcte, el pare de la Lolita i
1: de la Lolita i on
0: Rosario,
1: vivia la Lola Flores també.
0: Exacte, un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte, i el Moncho també, eh?
0: També, el Moncho era més de boleros, però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí, sí,
1: també
0: sí.
1: També vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa, vinga, una miqueta de Gato Pérez.

0: Gato Pérez en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. I després, per acabar...
0: Per acabar, què tenim? A veure què et sembla.
1: Ven el Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona, sí, amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno, sí, i es feia en directe, eh? Des del Teatre Arnau, de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic, era com un programa de teatre, tot en directe, i ho feia la Sara Montiel, que cantava ben el Paral·lelo i moltes cançons, i ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no, Assumpta? Ella mateixa ho presentava. Sí. Home, va ser...
1: I estava molt mona, també, sí,
0: sens
1: sí.
0: Sens dubte, també Sara Montiel va ser, i és, jo crec, que un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: En aquella època,
0: o no?
1: Tot es deixava, com dient, vaya birria, eh? Però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit també.
0: I va actuar amb...
1: I era difícil,
0: molts dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: Mira, en aquest programa van descobrir a la Nina amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans músics del país.
1: Sí, que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Com estan ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh, en directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe, sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directissimo, que a vegades hem parlat aquí, eh? També, Directissimo,
1: també. Sí,
0: aquest
1: sí,
0: mític
1: sí.
0: Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat... Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos, i per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al Paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al Paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics, adéu.
2: Hasta aquí.

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por all, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Sí, ha quedat clar, no paro. Sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no en coneixes de gent. Llavors t'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és Foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet em lliga molt en com som jo, com tu has dit, una persona que no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I escolta'm, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no, tothom té coses interessants a explicar, i quan les compartim tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster, i que la història continua. És a dir, seguim coneixent a gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida al Foraster.
0: Llarga vida al Foraster. I ara, fa poc, un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: vés als llocs amb ganes d'aprendre, no hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses. I aquesta és la clau.
0: Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès
1: que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, i de companys i de col·legues i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant que sí, jo sóc un esponja, ho escolto tot, però aquest consell que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: Ell era l'hort que va anunciar, i li vaig dir: escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent.
0: Que
1: i el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada i em diu: escolta, Quim, a més, gairebé et diria amb pausa dramatúrgica.
0: Hòstia,
1: és a dir,
0: sí,
1: com si fos un actoràs.
0: Ni més ni
1: Quim,
0: menys.
1: Sisplau, vés-hi amb ganes d'aprendre, no hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir, mare meva, per aquesta frase, i creu-me que n'he fet, és de les que tinc més presents, quan vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep.
3: Josep?
4: Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... ets el seu amic. Et coneix molt i clar, no el coneixes de res.
3: Pues
4: ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro, quina il·lusió. Crido?
3: Sisplau.
4: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep.
5: Hola, Josep.
3: Sí. Ostres, m'abraces molt fort, Josep.
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: Te veus sempre.
3: Em veus sempre. Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots. Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
5: Pot.
3: Sí? Ho faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé.
0: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
1: Ai, quins regals que fa aquest programa.
0: Brutal,
1: la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: La generositat de la gent. Clar, és a dir, tu vas caminant per un carrer, et trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
0: Molt fort.
1: I és més, després poder anar, perquè clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'amatia el Foraster, i clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure, una cosa que a mi no m'agrada gaire fer, no m'agrada gaire mirar-me.

0: entenc. Es demana als lladres de dalt, que ens roben cada dia.
1: Qui són els lladres de dalt?
0: El govern.
1: El govern, el govern.
0: El govern que ens roba cada dia uns quants calerons a cada persona.
1: Ah, sí?
0: D'on creus que treuen els calerons? A les nostres butxaques. La política, per mi, és ser una mica conjada.
1: Sí. Perquè... Sí. Déu-n'hi-do com puja el net, senyora, sí.
0: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
2: Ni pel pa de cada dia, Quim, escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment, eh?
3: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí, recordo que érem a Camprodon,
2: sí.
3: i eren 8:45 del matí.
2: Que
3: i de cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els volats pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes. Va, som-hi. I clar, el primer nen que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat i més a més amb una dosi de raó prou important, amb un tant % de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista ni una guionista que pugui escriure ni uns actors que pugui interpretar això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
2: Aquí és, sí.
3: I el que t'explica és la teva veritat, i aquesta és la clau del Foraster.
2: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys, atenció.
1: La veig molt trempada.
4: Ai,
1: i molt riallera.
4: I tant. Ai, i el dac que tinc, eh?
1: Però segurament aquest caràcter que teniu així
4: fa viure.
1: Eh?
4: Em fa viure.
1: Podria ser.
4: Ai, no sé, tu.
1: Podria ser.
4: No sé.
1: Us puc demanar que em dongueu un consell?
4: Sí,
1: per ser així com vos, a la seva edat.
4: Doncs mira, energia.
1: Energia?
4: Sí. Llavors una mica de vi dolç.
1: Una mica de vi dolç?
4: Sí, amb una croseta de pa.
1: Vi dolç? I aquest és el secret per...
4: Sí.
1: Per aguantar. I és un cop de coll, allò... Ja.
4: Sí.
2: Moments impagables, Quim, aquests.
3: Ai, sí.
2: Maco aquest també va ser, eh?
3: Una senyora de 101 anys, 101 anys, imagina la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
2: aquí
3: atents.
2: Estem.
3: Que, ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de vi dolç cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys.
2: Oh. Ah,
3: això, aquesta saviesa, això és extraordinari. Ai, meu,
2: totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots no podia ser un altre que la retrobada amb la Cinteta 12 anys després.
5: Ho conec, aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet de Benifallet.
6: Sí.
5: Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet. Com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa.
6: Sí.
5: Ell és el teu fill?
6: Sí.
5: I per tant, la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres. Sí, en Miquelet va morir, sí. Ens ho van fer saber.
6: Sí.
5: Ostres.
6: Sí. I ella, doncs, viu en natros, ja fa temps que viu en natros.
5: La Cinteta viu aquí?
6: Sí.
7: Aquí dalt, sí.
5: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep és el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer Foraster de tots, d'això fa 12 anys.
1: I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
8: Ah, la ballar, carinyo.

0: La puc saludar?
1: Sí, i tant.
0: Home, anem cap aquí.
1: Endivina qui hi ha aquí.
2: Ella, vegeu si ho coneixes.
1: Vegeu Cinteta si ho coneixeu.
0: Cinteta! Mira-la, oh, quina revolada! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
3: M'estic tornant a emocionar, sí. Quim. Quin momentàs.
4: Sí, jo també, jo també. Sí, és que clar, fent aquest programa fas amics, fas amigues, la Cinteta...

0: ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida, i jo amb la Cinteta, no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
1: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
0: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc a fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, escolta, vés amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. Sí. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en què t'expliquen coses que precisament no t'arriben cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes, que en el programa passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica, a emocionar-te sense fre, perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes, és una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té, i la clau és la gent. No, el secret del foraster no és un Quim Masferrer, no és un format de tele, també pot ser,
1: però també és important.
0: Sí, d'acord,
1: no treguis mèrit, Quim.
0: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada, fer-ne bandera de l'humilitat.
1: Ho sabem.
0: La clau és la gent, i la seva veritat, i l'autenticitat de la gent, i la seva generositat. Aquesta és la clau, perquè jo per moltes habilitats que tingués, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat, no hi ha històries.
1: Totalment.
0: Per tant, la clau, d'acord, no em vull treure mèrits, jo crec que ho fa prou bé, en Quim Masferrer ho fa prou bé. Sí, d'acord, i és un gran format de televisió, sí. De televisió, que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord, però la clau és la gent, i ara amb aquests talls que m'heu posat ho acabem de demostrar. La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit, tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
1: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu al Foraster al Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran, Quim? Brutal, això és brutal.
0: Clar,
1: Brutal Media.
0: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar, això s'ha de celebrar, i la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa, i es fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster, que els hem perdut la pista. És a dir, tots aquells que els agrada el Foraster, crec
1: no
0: que
1: són de
0: és
1: perdre.
0: Un lloc per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster, tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que
1: són úniques,
0: que et recordes on eres, és a dir, el que són molts culers, una final de Champions,
1: exacte, correcte,
0: on era, o escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, instint que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era, al Palau Sant Jordi el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
1: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge, o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
0: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
1: sí,
0: amb la cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva, però que no s'ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar. És a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
1: Totalment.
0: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
1: sí,
0: i que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això, que ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus,
1: correcte,
0: i que
1: sí,
0: hi ha
1: que
0: guerres, i que hi ha genocidis,
1: sí, sí,
0: i que hi ha corrupció política i estem omplint el mar de plàstic.
1: Sí, sí.
0: Ja, per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva a tots
1: que
0: aquells,
1: sí,
0: que segueixen el Foraster. Sí.
1: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes també, que va ser ni més ni menys que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar
0: tant,
1: per casar-se. Escoltem-ho.
0: Santa Maria d'Oló, i tant, que me'n recordo.
2: A mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia, és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Suso d'Oló.
3: Doncs, voilà.
2: N'està molt de tu, eh? Oh!
3: Jo?
2: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció?
4: Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... no sé, que m'agrada molt, que me l'estimo, i bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
2: Li estàs demanant alguna cosa?
4: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
3: Home, estàs demanant en sèrio?
4: Bueno, clar.
3: I això és veritat? Sí? Oi,
4: bueno, què dius?
3: Jo clar que sí.
1: Ai, Quim, que maco això que
0: ai,
1: va ser també.
0: Ai.
1: Que maco.
0: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
1: sí,
0: i que mica en mica trobava les històries que deies, ostres, aquí entrem en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... perquè això és la primera temporada de totes. I en Surso el vam trobar pel carrer. I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí, diu, estic molt enamorat, no sé què, no sé quants, no sé què, allà. Me la podria conèixer, la teva parella? Diu, sí, diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat en Suso i m'hagués perdut aquesta història.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut,
1: sí,
0: perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra,
1: segur,
0: història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort,
1: encara
0: no el tinc.
1: No.
0: Però que... què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent això ho puc constatar.
1: Exacte.
0: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
1: sí, sí, sí,
0: i passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, uf, les que hi haurà, que no m'ho vull ni imaginar, serà extraordinari.
1: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el Foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
0: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
1: Quanta gent t'ho haurà dit, quants comentaris llegeixes que els ajuda.
0: El que m'has dit és maco, és maco, sí, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el Foraster, és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts, temps per veure un programa en el que es para una miqueta el temps i que anem a veure, a gaudir de les històries de gent anònima, i jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del Foraster i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària i quan la gent és generosa et permet viure moments inoblidables, i l'altra és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia de cop i volta dius, potser ens estem perdent coses, no? Vol dir que no ens estem perdent coses? No, vol dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vol dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? Vol dir que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el Foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí.
1: Doncs escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del Foraster, en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
0: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el Foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vingent, moltíssima gent, jo vinc, i la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa, no en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I allò que he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del Foraster, jo hi era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió, i tot l'equip del programa també, molt.
1: Doncs Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, i recordem que aquest Foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent i per molts pobles més. Abraçada forta.
0: Visca la bona gent, visca. Salut.

0: el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats, però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs cada vespre, no us ho perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà, a veure, Toni Rovira, no, no ho sé si el trobarem o no. Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni Rovira, com estàs?
1: En aquí, que no em veus.
0: Ara, ara t'estic veient per fi, a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
1: Jo no sé què fa el director que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
1: Com se diu el nou director?
0: Es diu Joan, en Joan, Joan García.
1: Joan, et convida-la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, tu, aviat ell, vindrem, eh? Aviat vindrem.
1: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu quan vulguis, ja ho saps, eh?
1: Doncs jo ben aviat.
0: Ah, aviat les estarem no aquí.
1: Joan, les coses no es poden deixar. Quan no, se deixen, se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps. Ja ho saps.
1: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
1: saps què tinc?
0: Què tens?
1: Avui
0: què tens? A veure.
1: Tinc a Venga Monjas. Venga
0: Ai,
1: Monjas,
0: mira,
1: tu.
0: Venga Monjas, tu.
1: Superdivertits.
0: Són molt divertits.
1: I
0: bueno,
1: i després...
0: aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, eh? Qui tenim aquesta setmana? A veure.
1: Aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'aguda de canviar.
0: Ah,
1: i aleshores
0: bueno,
1: espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
1: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano,
0: molt
1: aquella
0: bé.
1: Noia amb un passat,
0: sí,
1: doncs, de... que va néixer sota el nom de... ho saps?
0: Sí.
1: Si no em tenia de noi.
0: Ah,
1: no.
0: I ara no me recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
1: Va donar molta guerra,
0: sí,
1: amb aquell noi basc que,
0: sí, sí,
1: que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen quasi ni... bé, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò,
0: sí,
1: ha continuat després o no, fora del programa? No, no,
0: no.
1: Re, de re, de re.
0: Re de re, Toni, sisplau, home.
1: Aquí molta cosa, però després no hi ha res, eh?
0: Després, re, de re, de re, Toni.
1: De re.
0: Oh, de veritat.
1: Ai,
0: mira,
1: aquells temps on la Carmen de Mairena no perdia el temps.
0: Exacte.
1: No deixava escapar res ella, no feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de, sí, Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant? O sigui...
1: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta, com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no,
0: home,
1: allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
1: És que el Carlos Lozano, home, i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre s'avorrit,
0: si
1: una mala cosa.
0: O no, Toni, clar...
1: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió, els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
1: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no m'avoten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
1: A mi em preocupa que hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són?
0: Sí o no? On són?
1: La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
1: Perquè era un personatge que deien, anava caminant per la Gran Via, no?
0: Oh.
1: I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull,
0: ja
1: i diu, iapa, corrents ella, que agafava, el seguia,
0: el
1: i es ficaven a dintre d'un portal,
0: iapa,
1: en l'ascensor, o allà un fos,
0: sí,
1: i allà
0: sí,
1: m'ha dit rematant la feina,
0: i
1: tu.
0: Ja està, Toni, ja està, però...
1: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això
1: amb aquests personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
1: Sí.
0: Allò era fantasia pura. que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava, és que estava tothom allà dintre.
1: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal,
0: sí,
1: algun moment de la Mairena.
0: Home,
1: i els hi posis,
0: posarem.
1: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona, no, quins personatges, no? Sí, sí. Quin paral·lel,
0: quin poderiu,
1: quin tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen prenent alguna cosa allà a la Rambla. Era raro no veure-la. Te'n recordes que estava per allà a la Rambla?
1: Sempre estava.
0: Sempre.
1: O ben allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
1: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també,
0: paral·lel,
1: a lo que ara és el Rincón de l'Artista, sí, però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí, sí, sí.
1: Te'n recordes?
0: I tant, i tant. Quines èpoques. Quines èpoques.
1: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
1: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
1: I veies a artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: ni
1: fora.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
1: No ho vaig veure, pues, no ho vaig veure.
0: L'has
1: però...
0: de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
1: Sí, i el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores sí, totes les emissores del grup
0: de Tres
1: Media treien la mateixa història.
0: Sempre.
1: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No, exacte.
1: Què està passant? Apunta, hi ha un programa de televisió que porti a grans figures.
0: Bon,
1: aquesta
0: ja
1: és el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant,
0: sí, sí,
1: a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni. Ja,
1: doncs,
0: ha passat,
1: no,
0: a la història.
1: Això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
1: Clar, Àngel Casas, això.
0: Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens, i portaven gent de tot arreu. De tot arreu. Així és.
1: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
1: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa a treure la gent.
0: Clar.
1: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
1: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre, em sembla.
0: Exacte, sí, sí, sí, ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
1: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos van fer un reality, que hi havia gent que, o sigui, jo estava mirant algun dia 2 milions de persones en directe a YouTube, això és molt. I després ara faran la Cárcel de los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marrash, que si la Falete, aquests són els programes i els personatges que venen, Toni, és així,
1: ja,
0: mal no es pese.
1: Com aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè
0: sí,
1: jo volia portar a la Marrash aquesta.
0: Sí.
1: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
1: Pensant en el gran Falete, però per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs a la tele, la seva actitud,
0: és una...
1: no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra, una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
1: Això a la vés convidat.
0: Clar.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: Estic parlant amb el mànager, la millor.
0: Bueno.
1: Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, són personatges, doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
1: Però això contribueix amb una societat que està malalta.
0: Crispada, sí.
1: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Res, poca cosa, poca cosa.
1: Els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb educació, amb una educació,
0: sí,
1: exquisita.
0: cosa que
1: encara
0: ja...
1: me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre al meu programa, aquella elegància, aquella cosa. Que va disfrutar tant que va dir, li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir mañana mismo.
0: Veus?
1: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. Uns són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
1: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els tenim ignorats,
0: i estan perduts,
1: per culpa d'aquests altres que no són res?
0: Que podria passar, vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies com sempre per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
1: Però m'has promès una cosa, que recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans
1: talla'm el que vulguis de mi, però per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Pues ya no tiene lo mismo, ¿no?
3: Han pasado unos años
2: y de eso, pero tú en lo tuyo has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
2: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 a 38 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora. Los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy ya ha venido, para mí ya estaba, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs. Potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trenca. I vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: La Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Shalhoub, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donar les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpta Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, Recordeu que si voleu assistir al foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades. Correu, que s'acaben, Doncs res, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, i tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

Aquest divendres se celebra una nova edició de Fem un Glob a l'Eixida Jove. Aquest divendres, al local de l'Eixida, Can Batlle, acollirà la tercera edició de Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'aplec de la Ratafia. Tot i això, i per animar el públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar el Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctel juntament amb la Ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari, es farà un sopar popular amb servei de barra i la nit finalitzarà amb un concert acústic a Més Sant Carles i una jam session organitzada per l'Eixida Local Jove. L'accés és obert a tothom major d'edat, tot i això des de l'entitat han indicat que els interessats en participar al taller han d'inscriure's des del web de Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials. Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 7:45 de la nit. Una hora més tard es farà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari i ja a partir de 9:00 es farà el sopar, el concert i la jam session.

0: i Blanes celebra aquest diumenge a la dotzena Oncolligat en marxa, en benefici de la lluita contra el càncer. Blanes es prepara per acollir aquest pròxim diumenge una de les cites més esperades del calendari solidari i també esportiu de la zona, la dotzena edició de l'Oncolligat en marxa. Aquesta iniciativa, organitzada per la delegació de Blanes de la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l'Ajuntament, té com a objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies. Els interessats a participar-hi tenen aquest dissabte l'oportunitat per apuntar-se. La taula d'inscripcions estarà instal·lada al passeig de dintre davant l'Ajuntament de 10 del matí a 1 del migdia i de 6 de la tarda a 8:45 del vespre. El donatiu per participar és de 10 euros. La marxa, que no té caràcter competitiu, començarà diumenge a 9:45 des del passeig de mar. El traçat és un recorregut a peu pla de 8 quilòmetres, pensat perquè persones de totes les edats i condicions físiques hi puguin prendre part. Des de l'organització han detallat que tot el que recapti es destinarà íntegrament als serveis de suport i prevenció que la Fundació Oncolliga ofereix a la ciutadania.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls
3: 107.7 FM.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
5: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 14 de maig de 2026. 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella i fer-lo de primera divisió de cara al 2031. Sergi Ferrer.
7: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres, dia 13, el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una de les actuacions sanitàries més importants previstes a l'Alt Maresme.
4: Detingut a Malgrat un jove de Blanes que va entrar molt alterat en un hotel amb un gran ganivet, un a Malgrat.
8: Els fets van passar al vespre quan una patrulla de la policia local feia l'habitual ronda de vigilància a la plaça de l'estació de tren. Els agents van observar que un jove entrava a la recepció de l'hotel de la plaça de Maria Cubí amb una actitud clarament alterada.
4: Palafolls enllaça les seves rutes amb el nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Jordi Pratzavalls.
9: Ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu en una zona que fins ara no estava definida.
4: Llavanera sorteix els pisos de protecció oficial de la promoció Can Rivier. Martí Capçada.
10: L'acte s'ha fet a la sala de plens davant de notari i amb assistència oberta a la ciutadania i ha servit per establir l'ordre d'adjudicació dels pisos. El sorteig s'ha dut a terme amb un programa informàtic oficial i sota supervisió notarial.
4: I novetats del Fira Tas Calella, com una rambla gastronòmica i una ludoteca. Sergi Ferrer.
7: Aquest cap de setmana Calella acull la tercera edició del Fira Tast, la fira gastronòmica que combina degustacions, música i activitats per a totes les edats. Enguany, les obres a la bassa del Parc del Mau han obligat a repensar l'espai, cosa que ha donat lloc a novetats pensades per millorar l'experiència dels visitants.

0: 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella i fer-lo de primera divisió de cara al 2031. Aquest és el titular del dia i és de Calella, Sergi Ferrer.
1: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una de les actuacions sanitàries més importants previstes a l'Alt Maresme. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la iniciativa com un dels grans projectes transformadors del país i ha defensat que l'obra, amb una inversió de quasi 83 milions d'euros, és un punt de no retorn per al sistema sanitari del territori. El projecte, impulsat pel Servei Català de la Salut i Infraestructures.cat, donarà resposta a una població de referència de 218.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, una àrea que concentra també un alt volum de població flotant per turisme. Segons el govern, les obres podrien estar finalitzades entre 2030 i 2031. Es tracta de la iniciativa més important a la comarca en l'àmbit de la salut pública, junt amb el nou hospital sociosanitari de Mataró. El projecte acumula anys de retard i de promeses incomplertes. Ara va de debò, ha assegurat Dalmau.
2: Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer, i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
1: L'actuació preveu una transformació profunda del complex sanitari. En total, s'intervindrà sobre 28.000 metres quadrats, dels quals 24.250 seran d'obra nova i 3.745 de reforma, fet que permetrà duplicar la superfície actual de l'hospital. El nou disseny inclourà la construcció de dos nous edificis paral·lels a l'actual, connectats per un bloc central que actuarà com a nova façana principal i gran espai de circulació. També es preveu la urbanització de més de 6.600 metres quadrats d'espai exteriors, amb una nova plaça d'accés i un entorn hospitalari completament reordenat.
0: Detingut a Malgrat un jove de Blanes que va entrar molt alterat en un hotel amb un gran ganivet. Una a Malgrat, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. La policia local ha detingut un jove de 26 anys i veí de Blanes que va entrar molt alterat al hall d'un hotel de la plaça Maria Cubí. Els agents que feien el servei de vigilància del pla preventiu de seguretat i convivència d'aquesta plaça van observar l'escena i van entrar a l'establiment. El van detenir per desobediència i en l'escorcoll li van trobar, a més d'un ganivet de 20 centímetres, molts diners en metàl·lic i objectes que possiblement havien estat robats.
0: Gràcies. I Palafolls enllaça les seves rutes amb el nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Jordi Prats Avalls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8. Una ruta ciclista continental que passarà pel nostre municipi. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia dels terrenys, la instal·lació de drenatges i la col·locació de la tanca cinegètica per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular aquesta ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros. Està impulsada per el Consell Comarcal del Maresme i compta amb el suport financer dels fons europeus Next Generation EU per formalitzar un model de turisme verd i esportiu a la comarca. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera mentre es preserva tota la vegetació autòctona i l'arbreda d'oms existent.
0: Gràcies, Jordi. La plataforma Canet Connecta Bus ha lliurat a l'Ajuntament de Canet les 3.281 signatures que han recollit, tot demanant una línia d'autobús alternativa a la R1 de Rodalies. Ràdio Canet.
5: La plataforma Canet Connecta Bus ha lliurat a l'Ajuntament de Canet les 3.281 signatures que han recollit, tot demanant una línia d'autobús alternativa a la R1 de Rodalies. Una iniciativa que ha crescut i agrupa també els municipis veïns d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt. Els tres pobles han acordat fer accions conjuntes. De fet, fa mesos que la plataforma Canet Connecta Bus va iniciar aquesta campanya de recollida de signatures. Han recollit fins ara 2.300 177 en paper i 944 en format digital. Val a dir que la campanya online continua oberta. El següent pas serà presentar una moció perquè sigui debatuda en el ple municipal. Ho comenta un dels impulsors de la campanya, Xavi Pinyol.
6: A presentar una moció en el ple perquè sigui aprovada o no sigui aprovada, no? Arenys de Mar ja s'ha aprovat, Arenys de Munt ja s'ha aprovat i nosaltres, a través de la regidora no escrita Mònica Ventura, doncs presentarem aquesta moció per intentar treballar conjuntament amb els altres dos ajuntaments per unir forces i donar més visibilitat a aquesta necessitat.
5: Més endavant també tenen previst fer una roda de premsa conjunta.
0: I l'Ajuntament de Malgrat felicita el Càmping del Mar pel seu reconeixement com un dels 45 millors càmpings a l'Estat, Ona Malgrat.
3: L'alcaldessa Sònia Vinyoles i el seu primer tinent d'alcaldessa i regidor de turisme, Jordi Ferrer, han visitat el Càmping del Mar de Malgrat. Aquest establiment ha rebut una menció honorífica com un dels 45 millors càmpings de l'Estat en els AXI Awards 2026. L'alcaldessa i el regidor han traslladat la felicitació de la corporació per aquest premi de prestigi en el sector. En concret, es tracta dels AXI Awards, uns prestigiosos guardons internacionals que organitza Autocamper Service International, l'organització que està especialitzada en la inspecció i promoció de càmpings europeus. Els AXI Awards es van lliurar en el marc del Congrés de Càmpings de Catalunya, que es va celebrar al Castell de Ciutat, a la Seu d'Urgell. La directora de l'establiment turístic magratenc, Mònica Estelayo, va recollir el reconeixement del Càmping del Mar com un dels millors 45 càmpings de l'Estat. Prop de 100.000 campistes van votar en l'edició d'enguany dels AXI Awards.
0: I l'alcalde de Premià de Mar posa bona nota al dispositiu per acompanyar la regularització d'immigrants i insisteix que portarà la factura al ple. Sergi.
1: Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els centenars d'immigrants premianencs que es volen acollir a la regularització extraordinària decretada pel govern de Madrid. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i també per lliurar el volant d'empadronament a qui el necessités. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment d'un cert atabalament, ara ja ha agafat velocitat de creuer i no ha suposat un gran trasbals al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
7: El funcionament de la casa no s'ha alterat perquè tot aquest extra importantíssim de feina s'ha fet habilitant hores d'atenció a la ciutadania a marge de les hores que ja tenim. Per tant, no hi ha hagut serveis que s'hagin vist alterats. I el que estem ara fent, després de, diguem, l'efervescència dels primers dies on la gent ve molt despistada i no sap ben bé què fer i tothom apareix a la primera hora del matí a l'oficina de la UAC, un cop ja es van distribuir les hores i hem agafat velocitat de creuer, hem anat reduint, diguem, el temps d'atenció perquè cada cop som més àgils i estem en disposició de dir doncs, que estem cobrint amb les expectatives i creiem que podrem arribar doncs, el dia 30 de juny amb tota la feina feta sense que s'hagi suposat cap trasbals a nivell organitzatiu. Ara, això sí, jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura la portarem a ple i farem que la gent es manifesti, i si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí, i per exemple els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar no, perquè és el que han fet, votar que no un pressupost que assegura oferir serveis a la gent de Premià de Mar, però en canvi votaran que sí a la incorporació per a aquest procés específic, i jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
1: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres de 3 a 2 quarts de 7 de la tarda. I recordem també que existeix un servei d'informació i acompanyament que s'ofereix al centre cívic per part de les entitats Premià Acull, l'Escola Popular i Semprem, a les quals l'Ajuntament ha cedit aquest espai municipal. Ens atenen cada dijous i dilluns de 6 a 8 i cada dimecres de 10 a 1, mentre duri el procés de regularització que finalitza el 30 de juny.
0: Gràcies, Sergi. Canviem de qüestions. A Tordera, la setmana vinent comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. Martre Serres.
8: Així és, les obres del carrer Gaudí entren a la recta final. A partir del 18 de maig s'iniciaran els treballs definitius d'asfaltatge per tal de poder reobrir el carrer abans de finalitzar el mes. Es farà tot amb una fase final on quedarà enllestida pràcticament l'obra civil i començaran les tasques de soterrament de la xarxa elèctrica. Ho explica l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
9: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Són unes obres que han anat, afortunadament, a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps i sí que el que demano és una mica més de paciència perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder posar-les per poder obrir el carrer final d'aquest mes.
8: Així doncs, l'obra es troba en termini d'execució i es preveu que s'enllesteixi en les pròximes setmanes.
0: I Llavanera sorteja els pisos a protecció oficial de la promoció de Can Rivière. Martí Capçada, bona tarda.
10: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha celebrat aquest dimecres el sorteig dels habitatges de protecció oficial de la promoció de Can Rivière, situada al passeig de la Mare de Déu de Montserrat. L'acte s'ha fet a la sala de plens davant de notari i amb assistència oberta a la ciutadania i ha servit per establir l'ordre d'adjudicació dels pisos. El sorteig s'ha dut a terme amb un programa informàtic oficial i sota supervisió notarial. L'alcalde Àlex Neira ha destacat la importància de continuar impulsant l'habitatge assequible al municipi, mentre que el regidor d'habitatge ha explicat que les persones adjudicàries rebran pròximament la documentació necessària per formalitzar els contractes de lloguer. A més, l'Ajuntament preveu organitzar una jornada de portes obertes pels futurs llogaters a finals del mes de juny. El consistori també ha volgut enviar un missatge a les persones que no han obtingut pis en aquest sorteig, assegurant que continuarà treballant per ampliar la xarxa d'habitatge protegit al municipi.
0: I ens quedem amb tu, Martí, perquè 400 monitors i monitores es troben aquest dissabte a Premià de Mar, que acull per primer cop la jornada del moviment dels centres d'esplai cristians catalans.
10: Correcte, Premià de Mar serà aquest dissabte 16 de maig la seu de la jornada anual de monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans. S'espera l'arribada de més de 400 monitors d'aquesta federació de centres d'educació en el lleure provinents d'uns 200 esplais de Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats formatives i debats, però també exhibicions de cultura popular i jocs. Ahir ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió el Guillem Martín i el Joel Navarrete.
11: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupés tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'aquesta part organitzativa juntament amb altres entitats.
12: Tot es basa en un centre d'interès, bueno, és el fil conductor que portarà tota la jornada, i a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la Colla Bastonera, Cacau com a colla de tabals, i també portarem un punxadiscos local que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
10: Com sentíem, el fil conductor de la trobada és d'inspiració criminal i se serveix de la figura del detectiu Canon, Guillem Martín.
11: Tenim un detectiu, que és en Canon, que el que estarà intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15. Què és la zona 15? Per posar en context, l'esplai al més sec ens organitzem per diferents zones, que són diferents territoris, la majoria són comarques o a grup. O a Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte són una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais, que al final és un lloc, un punt de trobada, perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors la zona 15 és la zona del Maresme on estem agrupats les l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors, una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15 i tenim un detectiu, que és el Canon, que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant fent diferents proves dinàmiques.
10: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durà els assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, amb debats, formacions i un dinar de germanor, es farà a les instal·lacions de l'Escola Montserrat. Els centres i clubs d'esplai del MCECC acullen uns 20.000 infants i un total de 4.000 monitors.
0: Gràcies, Martí. I ara ens fixem a Canet, on l'Ajuntament ofereix 115 places públiques a l'Escola Bressol Municipal, al Palauet, Ràdio Canet.
5: L'Ajuntament de Canet ofereix 115 places públiques a l'Escola Bressol Municipal al Palauet. Fins al 22 de maig, les famílies poden formalitzar la preinscripció en aquesta llar d'infants, l'única que hi ha al municipi. La previsió és que tinguin 9 línies, ja que va haver d'assumir-ne una més quan va tancar el centre privat Ninis l'estiu passat. L'Ajuntament ha obert des del 8 de maig i fins al dia 22 de maig el període de preinscripció a la llar d'infants al Palauet. Aquest tràmit es pot fer de manera telemàtica o presencial. Dins del calendari de preinscripció i matriculació cal recordar que hi ha unes dates clau que s'han de tenir en compte, com ara que el 29 de maig es publicaran les llistes baremades i que en cas d'empat el 12 de juny es faria el sorteig i la matriculació s'ha de formalitzar entre el 16 i el 25 de juny. Cal demanar cita prèvia a l'Escola Bressol per poder-ho fer. L'Escola Bressol, recordem, acull nens i nenes a partir de 16 setmanes i fins als 3 anys.
0: Gràcies. I l'eixida jove de Palafolls acull aquest divendres la tercera edició de la festa Fem un Glob, amb tallers i música. Jordi.
4: Sí, aquest divendres el local de l'eixida a Can Batlle acollirà la tercera edició del Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'aplec de la Ratafia. Tot i això, per animar a un públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar aquesta edició del Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctels juntament amb la Ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob literari. Es farà un sopar popular amb servei de barra i la nit finalitzarà amb un concert en acústic amb Essen Carles i una jam session organitzada per l'eixida del local jove. L'accés és obert a tothom, major d'edat. Tot i això, des de l'entitat han indicat que els interessats en participar del taller de còctels han d'inscriure's des de la web de Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials. Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 8:15 del vespre. A 9:15 es farà la proclamació dels premis del tercer Glob literari organitzat per Sant Jordi i ja a partir de 9:00 del vespre es farà el sopar, el concert i la jam session.
0: Gràcies. I a Premià, la Cruz de Mayo tornarà a omplir de música i flamenc la plaça de la Sardana, Ona Malgrat. Doncs bé, la plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, una festa impulsada pel coro rociero La Marisma de Premià de Mar, que des de fa prop de 20 anys apropa al municipi una de les tradicions populars més arrelades a la cultura andalusa. La celebració típica del mes de maig a molts municipis andalusos consisteix a decorar creus amb flors i ornaments als carrers i places. A Premià de Mar la proposta s'ha consolidat amb els anys com una cita cultural i festiva oberta a tota la població. La jornada començarà amb l'actuació en directe del coro rociero, La Marisma, i continuarà amb diverses exhibicions de flamenc a càrrec de diferents entitats participants, entre elles l'Escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. Precisament la directora de l'escola, Loli Balastegui, ha explicat que la voluntat de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició també a Premià de Mar.
13: Les creus de maig és una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa, i llavors el coro comença la festa cantant en directe i continua amb els amb danses populars. Participa a l'escola de Bailoli i també participa l'entitat Danses Populars Arcoiris.
0: L'activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores i començarà a les 6 de la tarda. I en cultura tenim novetats al Firatàs Calella, una rambla gastronòmica i també una ludoteca. Sergi Ferrer, quines són les altres novetats?
1: Aquest cap de setmana Calella acull la tercera edició del Firatast, la fira gastronòmica que combina degustacions, música i activitats per a totes les edats. Enguany les obres a la bassa del Parc del Mau han obligat a repensar l'espai, cosa que ha donat lloc a novetats pensades per millorar l'experiència dels visitants. Una de les principals és la rambla de degustació, que se situarà a l'avinguda del parc. L'escenari s'instal·larà davant de la Font de Sant Jordi, tocant l'Estany de les Oques i amb vista cap a l'escola La Minerva. L'espai ampli comptarà amb taules i cadires perquè el públic pugui gaudir de música en directe i degustacions gastronòmiques. Josep Grima.

0: facilitar la visita de les famílies. Els nens podran passar-hi estones supervisades per monitors i les famílies rebran un dispositiu que sonarà quan sigui l'hora de recollir-los. L'hora de recollida s'ajustarà segons la demanda. Una altra novetat fa referència a la compra de tiquets. Tot i que es manté el format físic de les edicions anteriors, aquest any els visitants podran escanejar un QR a les taules, agilitzant l'accés i evitant cues. Aquest any, la guixeta dels tiquets estarà ubicada a la placeta de l'Olivera. Al llarg del cap de setmana es faran tallers gastronòmics, demostracions, concerts i sessions de DJ, garantint entreteniment constant per a grans i petits. Hi haurà 17 expositors, tots de Calella.
1: I l'Escola de les Arts del Teatre Clavé de Tordera ha obert inscripcions pel pròxim curs, Marc Tres Serres.
2: En efecte, l'Escola de les Arts del Teatre Clavé ha obert el període d'inscripcions pel proper curs amb un projecte educatiu renovat que reforça la seva essència, la transversalitat entre disciplines artístiques i el desenvolupament integral de totes les persones que hi formen part. Aquest espai educatiu ofereix formació en sensibilització artística pels més petits, dansa, teatre, música i belles arts, entenent l'aprenentatge artístic com un procés global en què cada disciplina es nodreix de les altres. Aquesta mirada transversal permet enfortir tant els coneixements tècnics com les capacitats expressives dels alumnes, generant una experiència formativa més rica i completa. El projecte s'adreça a totes les edats, des dels més petits fins als més adults. Josep Navarro és el director del Teatre Clavé i ho explica.
3: Sempre és emocionant, després de 25 anys, tornar a obrir el teatre per tots els nostres alumnes. És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment d'una salut, no de ferro, però una bona salut.
2: En l'etapa inicial de sensibilització, els infants descobreixen les diferents disciplines artístiques de manera lúdica i vivencial, i a mesura que avancen poden aprofundir en itineraris específics com l'escola de música, amb formació en llenguatge musical i pràctica instrumental, l'escola de dansa, centrada en el coneixement i el control corporal, l'aula de teatre orientada al desenvolupament expressiu i relacional, i també els espais de creació en belles arts. En l'àmbit musical, l'escola ofereix tant formació col·lectiva com classes individuals d'instruments com violí, violoncel, guitarra, piano, cant o fins i tot saxòfon, així com la participació conjunta en formacions. A més, els alumnes que finalitzen el nivell elemental poden preparar-se per accedir a conservatoris de grau mitjà. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la web www.teatreclavé.cat.
1: I l'Arxiu Municipal de Llavaneres restaura documents històrics del segle XVI fins al segle XIX. Martí.
4: Doncs sí, com tu dius, l'Arxiu Municipal de Llavaneres ha restaurat 4 documents històrics dels fons patrimonials de Can Plantí i Can Caral, datats entre el segle XVI i el XIX. La intervenció, finançada amb el suport de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu preservar documents que es trobaven en mal estat de conservació i poder-ne garantir la preservació futura. Els treballs s'han anat a càrrec del taller especialitzat Berta Blasi. Entre els documents restaurats hi ha establiments de terres, cartes de pagament, rebuts notarials i fins i tot un expedient judicial relacionat amb un procés de divorci de finals del segle XIX. El fons de Can Plantí està format per gairebé un centenar de documents vinculats a famílies històriques del municipi, mentre que el fons de Can Caral conserva documentació relacionada amb el patrimoni i les activitats dels comtes de Caral.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
5: Hola, bon dia. Tenim per endavant un dijous que, en general, serà tranquil aquí al Maresme. Aquest matí, de fet, domini del sol, amb alguns núvols al Maresme nord poc importants, i aquesta tarda la nuvolositat es farà més variable, una mica més abundant, especialment al nord de la comarca, on, de fet, aquest proper vespre, entrada a la nit, no descartem algun petit xàfec, però sempre concentrat al terç nord de la comarca, bàsicament cap a l'àrea de Tordera, Palafolls, Malgrat, com més cap al sud, menys possibilitat de precipitacions. Per tant, avui en el conjunt del Maresme no esperem pluja, com va passar ahir, amb vent que serà doncs moderat aquest matí del sud-est, aquesta tarda de l'est, la mar una mica alterada amb maró, i avui amb unes temperatures màximes que pujaran al centre i sud de la comarca, mentre que es mantindran al Maresme nord. Demà torna a augmentar la nuvolositat i la inestabilitat en conseqüència, i amb xàfecs i localment amb alguna petita tempesta que ja al matí podran afectar qualsevol punt de la comarca de forma més irregular, i durant la tarda serien una mica més generals.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió.

0: Visió del temps d'aquest dijous 14 de maig del 26. Nosaltres ara farem un petit descans, una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem us portarem la secció de les xarxes socials. I atenció que avui és dijous i això significa que parlarem també de moda amb la Judit Jiménez, amb qui repassarem algunes tendències que potser no són molt pràctiques. Tot això ho farem d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresme fins a les 5 de la tarda. No marxeu, fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls.
3: Bars, ferreteries, lampisteries.
1: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima.
1: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa.
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants.
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, i de Ràdio joguines, Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
5: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
6: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
5: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer. Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
7: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
8: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
9: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
10: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
11: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
12: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
9: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
11: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
9: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
13: Avançar les eleccions no són bones notícies.
14: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
15: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
16: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
17: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
18: Ràdio Palafolls.
17: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
18: Escoltes
17: Ràdio Palafolls, al 107.7 FM.
1: La xarxa de comunicació local.
19: Ona Maresme, el programa que no et deixa fer la migdiada.
0: Va, som-hi, ja tornem a ser-hi aquí. No us mentíem, només han passat 3 minuts i ara és moment del repàs a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, ja estàs dinat, ja estàs dutxat, ja estàs de tot, no?
20: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja estem dinats, dutxats, cagats i inclús et diré una cosa. He anat al gimnàs avui al matí, que estic molt content i ho podríem catalogar un dia històric, eh? Però,
0: felicitats!
20: Bueno, a veure si...
0: Molt bé, Martí.
20: Merci, merci,
0: com et,
20: Gemma.
0: Com et sents? Creus que el teu cervell ha segregat dopamina i serotonina i totes aquestes hormones que ens fan estar feliços? O...
20: Doncs crec que una miqueta sí, eh? Perquè entre que em sento realitzat i crec que va bé pel cos, per això que dius, em fa estar una mica més alegre. Ja veuràs com avui ho petarem amb la secció de tuits, gràcies a això.
0: Ostres, tu! Va, som-hi! El tema del Maresme que destaquem, quin és?
20: Doncs avui parlem de que Vigilància Duanera ha desmantellat una important plantació indoor de marihuana en un xalet de l'urbanització de Sant Salvador, a Mataró. I és que l'operació s'ha saldat amb dos detinguts i la intervenció de 300 plantes, 300 esqueixos i un total de 45 cogolls de marihuana. El dispositiu policial, que aquest dijous va sorprendre els veïns de la zona per la gran presència d'agents i vehicles policials, es va desplegar en una urbanització residencial cèntrica situada entre la plaça Granollers i l'escola Salesians. Segons fonts de l'agència tributària, la investigació es va iniciar després de detectar marihuana en un enviament postal, fet que va conduir els investigadors fins al xalet escorcollat.
0: Home, és que si envies una carta o un paquet per correus, no?, enviament postal, com bé expliques, jo crec que fa olor, no?
20: Sí, o sigui, no en tinc ni idea de com funciona tot aquest món, però jo crec que sí, no? Perquè jo que no he fumat mai ni res, a vegades quan tinc algun amic que sí que s'ha fet algun detall d'aquests, a mi em molesta molt l'olor, o sigui, la noto molt. Llavors no puc entendre com amb un simple sobre ha de passar desprevingut, però en fi...
0: Els han enxampat, així que no és un bon mètode. En clau internacional, què podem destacar?
20: Doncs en clau internacional està generant moltes reaccions a xarxes la condemna contra Eric Fleming, que es tracta del productor de televisió acusat d'haver facilitat la droga que va provocar la mort de Matthew Perry. I és que un jutge de Califòrnia l'ha condemnat a 2 anys de presó per haver coordinat l'arribada de ketamina a casa de l'actor, que va morir per sobredosis, recordem, l'octubre de l'any 2023. El cas ha tornat a posar sobre la taula la pressió i els problemes d'addiccions dins la indústria de Hollywood. I és que, a més, molts fans de la sèrie Friends han recuperat imatges i moments mítics de l'actor a les xarxes després de conèixer la sentència.
0: Perfecte.
20: Parlem perdona, que tenia
0: però
20: un
0: ja
20: últim...
0: Ah, sí, doncs, jo crec que és ja suficient. Està. I el tema curiós del dia?
20: Doncs la curiositat és unes imatges que s'han fet virals aquest cap de setmana durant el trofeu Princesa Sofia de Vela a Mallorca. I és que un tauró de grans dimensions va aparèixer molt a prop d'una de les embarcacions participants i va provocar sorpresa i nervis entre els regatistes. Les imatges les va gravar un dels navegants i molts experts apunten que es podria tractar d'un tauró blanc jove, que es tracta d'una espècie molt poc habitual al Mediterrani espanyol. Segons els testimonis, l'exemplar podria fer un total de 2,5 metres de llargada. I és que aquest vídeo, Gemma, com no et pots, com et podràs imaginar, està corrent ja com la pólvora i està generant ja una mica de por pels banyistes, perquè clar, em fa bastant vèrtic la imatge.
0: Quina por! Déu-n'hi-do!
20: A tu et fan por els taurons o què?
0: Home, i tant, crec que a mi i a tothom a qui li agrada, o sigui, potser hi ha algú que sigui molt valent, però jo crec que si et trobes un tauró enmig de l'oceà, et falten quilòmetres per nedar.
20: Sí, o sigui, jo crec que el tauró és d'aquells animals que des de petits ja és que fan molta por i bueno, espero no haver-me d'enfrontar mai a cap d'un d'ells. Com que a mi no m'agrada gaire el mar ni nedar, jo crec que estaré de sort, però bueno, en fi.
0: Veurem, espero també que estiguis de sort i que no et trobis mai amb cap tauró, que si no ens quedem sense en Martí. Anem a conèixer la pregunta del dia. Endavant, què estem preguntant avui?
20: Doncs la pregunta que fem avui als nostres oients a través de les xarxes socials, recordeu que la podreu contestar a través de X i d'Instagram, és, mira, de fet la primera idea que tenia era si us feien por els taurons, però clar, he pensat que tothom respondria que sí. Per tant, la pregunta oficial és si us fa por al mar, perquè hi ha molta gent que li fa molt de respecte i bueno, és que de fet jo crec que votaré que sí a l'enquesta, així que deixem-ho en mans dels nostres oients i quan fem el repàs veurem cap a on es decanta la balança.
0: És que el mar és poc previsible, no saps què t'hi pots trobar a dintre, tampoc el tema de les onades, perquè no sé si alguna vegada t'has banyat al mar amb onades doncs molt grans o amb alguna corrent molt forta i fa realment por.
20: Jo és que, mira, Gemma, per començar, pràcticament no sé nedar. O sigui, sé lo suficient com per no ofegar-me. A més, sóc molt fredolic i, a més, em fa bastanta por el fons marítim i el tema de les onades i tot això. És a dir, que no. O sigui, si em banyo és perquè ha d'estar com una patena al mar i calentet. O sigui, mai em banyaré amb onada.
0: Tu aniries al Carib on el mar t'arriba a l'alçada dels genolls, que és transparent, no?, el mar, que ho veus tot net, aquí sí que hi aniries.
20: Aquí sí, aquí t'ho compro. I un dia que facis solet i ale, a passar unes bones vacances.
0: Perfecte, doncs Martí, gràcies, fins ara.
20: A tu, Gemma.

0: I a continuació, tres alumnes de l'Escola Pia de Calella, juntament amb la seva professora, ens parlen de l'Iron Teen, una iniciativa que posen en marxa des de l'escola amb l'objectiu d'experimentar com és fer un Ironman i tot allò que cal tenir en compte per anar ben preparat. Endavant, Sergi.
1: Doncs avui tenim amb nosaltres, doncs mira, tres alumnes de l'Escola Pia de Calella i la seva professora, la Meri, i tenim també a la Mariona. Mariona,
2: hola.
1: Què tal? A la Lin.
3: Hola.
1: I en Marc.
4: Hola.
1: I Meri, què tal?
4: Hola, bona tarda.
1: Avui parlarem d'una nova iniciativa que, bueno, nova no, perquè porten uns anys fent-la, però sí que ens la presenten nova en aquest programa, que és l'Iron Teen, i ja us llenço la primera pregunta, vull parlar ja amb vosaltres, saber què em dieu, què és aquesta iniciativa, de què tracta l'Iron Teen?
3: L'Iron Teen, doncs, tracta de... És com fer un Iron Man, però, òbviament, adaptat per nosaltres, i són les tres proves de sempre, natació, córrer i bicicleta, i les reparteixen en un temps, per exemple, són 30 minuts de bici, 30 de natació i 20 de córrer.
1: Uh-huh. Bueno, de fet, Iron Teen, ja la gent pot imaginar, no?, que
3: sí.
1: Va per allà, no?, va per l'Iron Man. En què consisteix, bàsicament? Sé que ho has mencionat, no? Bici, córrer, natació, com un Ironman, però fareu aquestes proves de seguit? Hi haurà un... entenc que fareu natació a la piscina, al mar, on ho fareu?
4: Sí, farem la piscina municipal d'aquí Calella,
1: uh-huh.
4: I després, doncs, hi haurà una petita transició en la qual ens haurem de canviar per després anar al passeig de mar, on hi haurà ja, doncs, si hi ha fer gent animar-nos, doncs la gent estarà allà, i llavors ja començarem amb la bici, després hi haurà 15 minuts de córrer.
1: Uh-huh.
4: Per després córrer.
1: Molt bé, és la teva oportunitat. Sé que ho tenies pensat des de casa, des de fa dies. M'has mencionat algo d'uns premis que doneu al final?
3: Bueno, guanyar algú no guanyarem, però, bueno, per mi guanyar sí que guanyarem els records amb la nostra classe i amb el nostre equip, i per mi seria un bon record, de veritat.
1: Uh-huh. Veig que sí que ho tenies pensat, és típic, mira, quedes molt bé, dintre, que guanyarem no, el record d'estar amb tothom, no? Ara vull anar amb tu, Meri, preguntar-te, doncs, com a professora, no?
4: Sí.
1: Com valores això de fer activitats fora de les aules, com aquesta que feu?
5: Clar, per nosaltres el fer l'Iron Teen és el producte final d'un itinerari que treballem a l'escola, que portem treballant un mes i mig. L'itinerari es diu si és saludable fer un Ironman, i llavors treballa en diferents blocs, no? Per exemple, l'alimentació, una mica les rutines, hem treballat resistència, força, una mica més temes d'educació física. I al final el producte final és fer l'Iron Teen. I clar, per nosaltres, tant pels professors que ho organitzem, com per l'escola, com per ells, és un luxe poder dedicar una hora a treballar el que estem treballant, però sortint de les aules. Clar, tenim Calella, no?, que és un lloc com bastant ideal per poder fer aquestes proves, la piscina municipal, després tenim el passeig per poder anar a córrer, fer la bici. Clar, és ideal, perquè tot allò que hem estat treballant i que hem estat veient de manera una mica molt més teòrica, la podem posar en pràctica d'una manera molt activa i fent esport, i sobretot tots junts, no? I el que comentava la Lin, nosaltres els hi diem, no és anem a guanyar els millors, anem a compartir un moment en el que estem tots junts, ens ho passarem bé, posarem en pràctica el que hem anat treballant, i realment mirarem, doncs, bueno, si ens agraden, i és un moment una mica més lúdic de poder fer alguna cosa molt diferent, no? Que a vegades ens costa molt, com a escoles, per recursos, per tot el que tenim, una mica poder sortir de les aules i fer activitats així. I jo crec que així és com més en realitat s'aprèn i més ells gaudeixen també.
1: De fet, per molta gent, ja que mencionem el tema de l'Ironman, anant-nos a fer la prova gran, per molta gent també és això, no? És, no només és quedar primer o quedar segon, és doncs, acabar fent la prova, que és el que, bueno, has mencionat tu, Lin, el que busqueu fer, no? Acabar-ho i fer-ho també amb companyia. Has mencionat, que m'ha semblat curiós, que no ho havíem pensat, ni jo, de fet, que a l'hora de fer un Ironman, en aquest cas Iron Teen, l'alimentació. Has mencionat el tema de l'alimentació, suposo que també ho inculqueu, això.
5: Sí, nosaltres treballem diferents blocs dins de l'itinerari, i el primer amb el que comencem és el tema d'una mica l'alimentació, i parlem de productes més saludables, i per exemple, la setmana, bueno, aquest dijous, justament nosaltres tenim dos professors que han fet l'Ironman aquest últim any, que són en Sergi i en Jordi,
1: uh-huh.
5: I ells els estan preparant una entrevista i els hi preguntaran sobre temes rutines, temes entrenaments, no? Una mica com els hi canvia la vida, com s'ho proposen com un producte de futur, o un repte que tenen, i el tema aquest que moltes vegades no tenien en compte, no? Que veiem que són atletes, que van a córrer, però hi ha molta preparació prèvia, i una de les més importants és l'alimentació. i això també ho treballem nosaltres.
1: Que al final parlem de jo ho diria en tres aspectes, poder seria l'alimentació, no? Seria la part física i poder la psicològica també, no? El fet de, doncs, en aquest cas, a vosaltres, si penseu en les proves de l'Iron Man, en aquest cas de l'Iron Team, n'hi hauria alguna que us genera una mica de respecte o al final les tres us són més o menys iguals?
3: No, per mi personalment les tres són iguals. No hi ha cap per mi que destaqui més. Per mi totes, per dir-ho, estan allà.
1: De difícils o de fàcils? Clar, perquè...
3: No, per mi, a veure, per mi cap, per mi és cap complicació. Per mi jo les puc fer fàcilment. Uh-huh. Però tampoc haig d'anar tan confiada de això s'ha xupat perquè després potser vaig allà i potser em costa més una més que l'altra. Però sota el meu punt de vista, per mi totes tenen el mateix nivell de tipus
1: de complicitat, no?
3: Sí.
1: Lin?
2: Bueno, per mi sí, jo crec que no em costarà, però hi ha gent que sí. Per exemple, nosaltres en tenim a gent que està a la classe i que sí que té problemes i a aquesta gent sí que li costarà, però jo crec que a mi no, tipo,
1: ninguna no, tampoc, no?
2: No.
1: Marc?
4: Doncs jo crec que a mi personalment em costarà més la natació, ja que jo com a esport faig atletisme. Uh-huh. I com que corre i bici, pues, és com una mica el mateix, fas resistència igual i jo pues, estic acostumat. Per tant, crec que la natació em costarà més que bici o córrer.
1: Clar, això no ho hem mencionat. Ho feu una classe? Sou de segon d'ESO, vosaltres. Feu una classe o feu un curs?
5: Les tres classes de segon d'ESO.
1: Ah, només un any, no? Només
5: sí,
1: pel segon d'ESO.
5: Sí, el que, clar, el més important d'aquí és, ells ho han de fer tot, no? O sigui, tots s'han de ficar a la piscina, tots han de córrer, tots han d'anar amb bici. El que és veritat que si algú del teu equip han de treballar en equip, i al final jo crec que és el valor màxim que s'enduran d'aquí.
1: I tant.
5: Llavors, si per exemple en Marc és boníssim nedant, pues igual pot fer tres piscines...
1: Fet una cara, ho acabo de dir.
5: Si després corrents, doncs li costa una miqueta més, però la línia correrà una miqueta més per ell. El més important, al final, és fer-ho tots, entre tots, i sobretot animar-nos. I animar-nos entre nosaltres i tothom que vulgui venir al passeig a veure'ns, estarem encantadíssims de que vinguin a veure'ns, perquè també tindrem DJ, tindrem una miqueta de festeta i estarà tot molt animat. I al final és una mica això, no? Passar-ho bé, gaudir i provar de fer-ho tot i arribar fins on puguem.
1: Clar, tampoc ho hem pensat. Suposo que... Quants alumnes sou, més o menys?
5: Som 93, a segon d'ESO.
1: Que d'aquests 93 entenc que no tothom fa esport. És algo, doncs, lògic, no? Que tots els cursos sempre hi ha gent que no... que poder fa altres extraescolars, no? En aquest cas, suposo que hi hauria un altre factor, no?, complicat a l'hora de...
5: Clar, hi ha gent que, bueno, pues que no fa esport o que no, al final no se li dona bé, no passa res, no? Però bueno, entre tot l'equip el que farem és animar-los i si han de trigar a córrer una mica més que un altre, és que no passa res. Al final no anem a guanyar, no? Anem a participar i anem a estar tots junts i a passar un dia diferent fora de l'aula.
1: Uh-huh. Ara va, us pregunto, us ho he de preguntar, voldreu fer un Ironman? Teniu pensat? Suposo que sabreu la resposta més bé quan feu l'Iron Team, no? Però així a simple vista, teniu com a objectiu o us agradaria fer un Ironman si tinguéssiu les capacitats?
3: Jo personalment jo no em veig capaç de fer un Ironman, perquè si potser l'Iron Team ja potser ja em fico nerviosa, potser amb l'Ironman m'hi poso més, però sota el meu punt de vista crec que també és una experiència per gaudir-la, però jo no em veig en cor de fer un Ironman. Però per exemple, si vaig a fer alguna cursa que no és com l'Ironman, que la distància és més curta, potser sí, però jo un Ironman sincerament de gran jo no em veig fent-la.
1: I tu, Lin?
2: Jo tampoc, jo crec que... Buah.
1: És complicat.
2: Sí, sí, i molt.
1: Marc?
4: A veure, jo trobo que com a molt de gran arribaré a fer un Iron Team igual. Vull dir, no em veig amb cor de fer un Iron Man. Trobo que és massa córrer, massa bici, massa nedar.
1: Bueno, fas atletisme, una marató, entenc, no? Poder? T'atreveixes en un futur?
4: Encara. Una marató...
1: Mitja.
4: Sí, mitja seria l'ideal.
1: Clar, en aquest cas, és curiós com funciona el cap moltes vegades, no? Poder en un moment que no ho tens pensat, penses que per mi seria impossible fer una cosa com aquesta, però llavors al final a la que entrenes o a la que proves de fer un Iron Team com el que fareu, et dones compte que el cos i el cap sí que té les capacitats, doncs, de fer una prova com és l'Ironman, que és una prova doncs, de les més dures que hi ha físicament. Se'ns acaba el temps, malauradament, de l'entrevista. Raya, m'agradaria que féssiu una espècie com de missatge, no?, per animar tothom que s'animi a apropar-se, a animar-vos una mica, i aquest objectiu que teniu vosaltres doncs, per d'obtenir a l'hora de fer aquesta activitat.
3: Jo animo la gent a venir perquè al final és una activitat que tant com el públic com els atletes que correm, que nadem i que anem amb bici, és una experiència bastant xula que se't queda, com ha dit la Lynn, amb la teva classe un bon record, i jo els animo a veure perquè crec que conjuntament ens ho passarem molt bé.
1: Lynn?
2: Bueno, el mateix que ha dit la Mariona, que és un bon record, de veritat, i saps, quan estàs fent tu aquesta activitat i tipo, gires així i veus que hi ha molta gent que t'està animant, això la veritat seria molt guai per mi, tipo, no ho sé, seria molt guai.
1: I queda't amb la reflexió que has dit del premi,
2: sí,
1: que és
2: premi.
1: Molt, molt interessant. Marc?
4: Jo cada any vaig a veure la gent córrer l'Ironman perquè doncs m'agrada veure, com més que res agafo com a punts per saber si jo corro bé en comparació amb ells. Trobo que m'ho passo molt bé aplaudint a la gent, animant a que corri, per tant, trobo que ha de ser una experiència molt divertida anar a veure'l a nens que també ho fan. Per tant, animo la gent que hi vagi a veure.
1: Molt bé. Mary, si vols donar un missatge
5: final. No, jo, bueno, també animar la gent que ens vingui a veure, sobretot a ells, que s'ho passin bé i que gaudeixin del dia, perquè és un dels dies que se'n recordaran d'això. I bueno, també agrair una mica, no? Tu saps que, clar, aquí hi ha molt de moviment darrere per poder passar aquest dia, no? L'empresa Ironman ens ajuda, l'Ajuntament de Calella, la piscina, l'escola, estem tots bastant implicats, no? Perquè ells s'ho passin bé, gaudeixin del dia i al final és amb el que s'han de quedar, en passar-s'ho bé.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies als quatre per venir avui a parlar d'aquesta activitat i que vagi molt bé, que us vingui molta gent a animar i que quan acabeu l'Iron Teen penseu si voleu fer l'Ironman o no.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
0: Molt bé, i ràpidament anem a fer el tal dia com avui. Martí, què passava tal dia com avui? Bueno, primer, abans de començar, a qui felicitem?
6: Doncs sí, comencem felicitant primer de tot a George Lucas, que és el director i creador de Star Wars, i també el dissenyador de moda i empresari espanyol Adolfo Domínguez.
0: Molt bé, i avui també és algun dia important?
6: Sí, sempre, cada dia hi ha alguna celebració com a dia, i avui és el dia continental de les assegurances de tota mena. Què et sembla?
0: Bé, podríem contractar sí. Qualsevol mena d'assegurances, no? Hi ha gent que s'assegura les mans, altra gent que s'assegura la vista...
6: Exacte, tot ben assegurat avui.
0: Perfecte. A veure, primera efemèride que podem destacar.
6: Som-hi. Parlem de que tal dia com avui, l'any 1897, el físic italià Marconi va realitzar la primera transmissió de ràdio de la història. I és que Marconi va demostrar que es podien enviar senyals sense fils utilitzant només ones electromagnètiques, eliminant la necessitat de cables telegràfics. Les primeres proves exitoses van aconseguir enviar senyals entre punts separats per obstacles naturals, demostrant que les ones podien superar muntanyes i també llargues distàncies.
0: Molt bé, i el tal dia com avui en clau musical?
6: Doncs en clau musical parlem de que tal dia com avui, però l'any 1998, va morir el cantant i actor nord-americà Frank Sinatra, d'un atac de cor. Però en lloc de parlar de la seva vida, que ja ho vam fer setmanes enrere, parlarem avui de la cançó que escoltem ara, anomenada New York, New York. La cançó no era originalment de Sinatra, ja que va ser escrita per la pel·lícula homònima de Martin Scorsese l'any 1977 i interpretada inicialment per Liza Minnelli. Escoltem-la de fons, Gemma, aquesta famosíssima cançó que, com hem dit, s'anomena New York, New York. Vagabond shoes
0: are longing to stray. Frank Sinatra, mare meva, quina veu, quin artista, que vaja, només amb aquesta cançó és capaç de seduir a qualsevol persona, eh?
6: Sí, sí, i també una veu molt radiofònica, et diria, parlant de també el Marconi, però amb aquest New York tan potent. Bueno, com tu has dit, segur que era un gran seductor.
0: Sí, jo crec que és la banda sonora de qualsevol cita que vols que vagi bé, doncs poses Frank Sinatra i tot anirà perfecte. Martí, guapo, fins ara.
6: Fins ara, Gemma.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Si 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
5: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
6: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
7: 5.000 oients esperen conèixer't.
8: A què esperes tu?
9: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La Biblioteca Enric Miralles amplia horaris a partir de dilluns per facilitar l'estudi de la selectivitat. La Biblioteca de Palafolls torna a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes per donar suport als estudiants del municipi. A partir d'aquest pròxim dilluns, l'equipament ampliarà el seu horari de tancament habitual per oferir un espai tranquil i adequat per la preparació de la selectivitat i dels exàmens finals. Aquesta iniciativa s'allargarà durant gairebé 4 setmanes, període en el qual la biblioteca no tancarà a les 8, sinó que es mantindrà oberta fins a 9:45 del vespre, de dilluns a divendres. L'objectiu d'aquesta mesura és que els joves disposin d'un marge més ampli d'estudi en un entorn silenciós, evitant el soroll o les interrupcions que poden generar les activitats culturals que s'organitzen durant la tarda a l'equipament. Durant aquesta franja horària especial, la biblioteca funcionarà exclusivament com a sala d'estudi. Els usuaris, que han de ser majors de 16 anys, podran gaudir de connexió gratuïta a internet via wifi, accés als endolls de la sala per connectar ordinadors i dispositius portàtils i entrada lliure sense necessitat d'inscripció prèvia a l'estudi individualitzat. Cal tenir en compte que en aquest horari ampliat no es podran realitzar préstecs de llibres ni tampoc utilitzar els serveis d'impressió. Així mateix, es recorda als usuaris que és obligatori guardar silenci per respectar el treball dels altres i que no està permès menjar ni beure les instal·lacions. Tot i que l'accés general és lliure, la biblioteca ofereix la possibilitat de reservar la sala Miralles per tots aquells estudiants que necessitin treballar en grup o fer ús de la pissarra per compartir conceptes. En aquest cas concret, sí que cal fer una reserva prèvia adreçant-se directament al taulell de la biblioteca durant el seu horari habitual d'obertura de dilluns a divendres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Seguim en directe a l'Ona Maresma quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca. Jordi Pratsavalls, què ens expliques avui?
3: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, una efemèride avui ideal per al que passarà d'aquí no res, i és que parlarem amb la nostra especialista en moda. Doncs utilitzo aquesta excusa per parlar-vos també d'una efemèride referent a la moda al nostre, a la nostra comarca. Ens fixem en les revistes comarcals de tal dia com avui, però de l'any 98, quan sortia tota la informació del que va acabar sent, doncs, una realitat. La revista Reporter de l'Alt Maresme destacava en la seva edició l'arribada d'Inditex al municipi de Tordera. Inditex, doncs, havia decidit instal·lar-se a Tordera al costat de l'empresa Fibra Color, de la qual era principal accionista. L'anunci del grup textil gallec, propietari de les marques, les coneixem, Zara o Massimo Dutti, per exemple, aixecava una gran polseguera i, alhora, moltes expectatives de trobar feina. La implantació a Tordera de la fàbrica Fibra Color, que llavors tenia més de 300 treballadors i era capdavantera en el sector dels acabats tèxtils, va significar un autèntic revulsiu econòmic. Ningú no dubta que la inversió del grup Inditex, deien, representava llavors la consolidació definitiva de l'empresa més important de la població i l'arribada de la inversió econòmica més important també dels últims anys. Inditex preveia invertir, segons deia l'article, 7.000 milions de pessetes per consolidar un centre logístic i de distribució de les conegudes marques Massimo Dutti i Bershka, aquesta última llavors encara doncs poc coneguda en el mercat, a part de la promesa de la creació de llocs de treball per la gent de l'Alt Maresme. Un projecte doncs que, com dèiem, amb el pas dels anys també ha anat creixent fins a dia d'avui, Gemma.
2: Molt bé, doncs Jordi, com bé tu comentaves, el que ens has explicat ens va fantàstic per anar cap a la secció de moda, així que moltes gràcies, fins ara.
3: Tot vostre, gràcies.
2: I ara arriba a l'espai de moda amb la Judit Jiménez, la nostra estilista i experta en moda. Avui comentem amb ella alguna de les tendències més sorprenents que s'han fet virals recentment a les xarxes socials, com per exemple els bolsos que estan oberts. Són tendències o modes que poden semblar absurdes però que cada vegada tenen més seguidors. Judit, benvinguda. Hola. I bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Què tal, com va el dijous?
4: Mira, fantàstic, perquè demà me'n vaig a Roma a les 8 del matí. Estic desitjant que voli.
2: Ostres,
4: que voli el dia.
2: Que bé.
4: Me'n vaig a Roma perquè és el meu aniversari el cap de setmana i m'han regalat un viatge a Roma i és molt guai.
2: Molt bé, doncs que felicitats.
4: I de culpa perquè estic aquí amb un dia d'aquells de promos bèstia, està això que, mare meva.
2: Bé,
4: de gent,
2: el dia ja s'acabarà el dia ràpid i demà doncs ja crec que aquesta hora de la tarda ja estaràs passejant per Roma. Ui. Menjant un gelato.
4: Estaré fent un free tour a les 5 de la tarda.
2: Molt bé. Doncs Judit, comencem. Digue'm. La secció. Últimament s'ha posat de moda, per exemple, portar el bolso obert, deixant veure el que hi ha dins.
4: Ja,
2: és com un reclama, robeu-me, no?
4: Jo és que quan l'altre dia, mira, això em va passar aquest Nadal precisament, que jo volia una bossa, un bolso, i no vaig trobar un bolso que m'agradés perquè tots els que venen a les botigues estan oberts. I deia, no vull un bolso obert, a mi em roben. És que, a més, no el trobo gens pràctic, que a qui li agradi, estupendo, però no porti res de valor a dintre perquè els pickpockets fliparan mandarines.
2: Clar, és que és super molt fàcil
4: robar. Si ja t'obren una bossa tancada, imagina't poder posar la mà oberta, ja, és com, no sé...
2: No té sentit.
4: Em sembla la cosa més, jo què sé, no sé si és per confiança o per què, però jo no ho faria mai això de la vida.
2: No té gaire, la veritat que no té gaire lògica.
4: No.
2: Més tendències, les sabates ugly, que significa doncs lletges en anglès, que són voluminoses, en definitiva, que són lletges, no?, a simple vista, sí. Continuen triomfant. Judit, dona'ns la teva opinió d'aquest tipus de sabata.
4: Mira, jo les vaig viure als anys 90 amb la moda grunge, que va sortir tipus Nirvana, i tots aquests anaven amb els crocs i amb sabates, sabatilles a les ugly, sabates i els looks ugly. Era molt tot general. Llavors em sembla que si ho saps combinar és com tot, potser queda bé, et dona, fa un toc de gràcia, però si vas tot agli o vas tot molt assetejat, compte, eh? Perquè al final l'agli, que és l'ulleig, es va donar de la mama l'estil de xat, saps? I és una miqueta, pot ser una miqueta, ja que parlem en termes anglesos, scruffy, tot pagat.
5: Clar, clar, clar.
4: Tal qual, eh? I o sigui, per mi, jo tinc crocs, eh? Però tinc crocs roses, saps? Clar. Llavors, clar, no dona, sí que són d'aquest rotllo, però clar, si te'ls poses amb un vestidet a l'estiu i tal, però són monos, o amb una lluitxoria texana i tal, però portar-los, no sé, molt bèstia, compte de com es combina.
5: Una altra tendència també és portar diversos cinturons alhora. Això és una aposta estilística o és una exageració?
4: Jo, per mi és una exageració. El que passa que, clar, això depèn dels faixonets que hagin posat de moda. El multicinturon, ja va haver-hi temps que hi havia cinturons que eren, però eren cinturons molt llargs, que feien dos o tres voltes, no sé si te'n recordes, que eren molt finets, i llavors era com una serpent, que també estudia de moda, també va sortir de moda en els rellotges amb corretges infinites, que tenien moltes voltes. Llavors, a veure, per mi, jo no n'he tingut mai cap, perquè una vegada vaig provar i em va semblar molt incòmode, perquè es clava molt, perquè clar, com que no són tous, que es mouen de pell, quan te sentes, si tens una miqueta xixilla, doncs et va marcant tot i et fa mal, no? Llavors molesta, però bueno, qui li agradi, tu, endavant, eh?
5: Ara que ve...
4: Perdona, digue'm. Els veig monos amb un vestit camisè així una miqueta ample, si te'l poses per, saps?
5: Sí, encara es podrien salvar.
4: Em sembla que sí, aquí sí.
5: Una altra tendència, ara que vindrà el bon temps, breument, no parlarem molt de banyadors perquè potser encara no toca, però hem vist biquinis que són com si portessis dos biquinis, un a sobre de l'altre. No sé si això ho has vist també.
4: Sí que ho he vist, sí. De fet, bueno, és que...
5: Clar, és que...
4: és el que et dic, és perquè és inventar el que no, ja no saben què fer, saps?
5: Ja. Yeah.
4: De fet, això ho podríem fer qualsevol de nosaltres. Dir-me, em poso dos calces i poso dos sostens a sobre, saps? Tu li trobes sentit? En roba interior no, en banyador per què n'ha de tenir? Doncs mira, si realment ho fan com quan portem la doble samarreta, saps?
5: Sí.
4: Que és una samarreta que sembla que em portis una altra sota.
5: Sí.
4: O el típic jersei que porta un coll de camisa perquè li surt i no té camisa, saps?
5: Clar, clar, clar.
4: És una cosa rara. Al final dius, bueno, o t'agrada o no t'agrada. Jo no sé si m'ho posaria pas.
5: De fet, ara que comentes el tema de la samarreta aquesta típica de tirants, crec que encara estan de moda, o sigui,
4: sí.
5: Han tornat, trepitjant fort.
4: Sí, les trobes i veus que una i et tapa l'altra i et surt per darrere i el volum i venga. És que, bueno, és el que parlàvem fa uns mesos, no? És el que es duien els volums i les capes, llavors es porta a totes les... s'intenta dur a totes les branques de la moda. És això.
5: Mira, una tendència força polèmica, podríem dir, no? Agafat amb pinces, però la moda sí. No pants, és a dir, que sembla que portes pantalons curtets, però que sembla que no portis res, perquè ho portes amb una americana o un jersei molt llarg, i per tant sembla que vagi sense pantalons.
4: Són calces. Per mi són calces. Ho sé, aquí cadascú té la seva opinió, n'hi ha molt monos, n'he vist uns a Desigual que era, els va treure una model que li quedaven espectaculars, imagina't, però clar, era una calça de punt, de color blanc i vermell de ratlletes, moníssima, amb el top a joc, clar, si poses una jaqueta ja no es veu.
5: Clar.
4: Llavors és com si, és que és una calça, una faja braga, saps? És com un culot, una miqueta així, i et diuen que això és un pantaló, sisplau, diem-li les coses pel seu nom, no passa res. Si ara es poden anar calces pel carrer, que és normal, però vinga, poden posar calces pel carrer, però no digueu que són pantalons, perquè no, ara això sí que està bé que diguis no pants.
5: Ja.
4: No són pants, és
5: no
4: veritat,
5: pants.
4: O sigui, són calces. No pants, són calces. Mira, podem fer aquí un eslògan
5: reivindicatiu. Sí,
4: sí. Però és que em sembla una tonteria, o sigui, si qui vulgui anar així que hi vagi, però que no diguin que és que vaig pantalons, no portes pantalons.
5: No.
4: No dus ni shorts.
5: Ja. Total.
4: Ja tenim la polèmica del short de l'ancla, que recordes que es puja de la... que es veu tot el culete? A mi tampoc m'agrada això, saps? Però clar, això ja li deixo a la elecció de qui vulgui.
5: Sí, sí, però... clar, cadascú, més enllà doncs, ja, de la moda, es cull el que...
4: Després és com quan tu et trobis còmode, si tu et sents a gust així, endavant, tira milles, que ningú t'ha de dir res, no em faltaria, almenys jo, però que és això, que és molt raro, no? Que no diguin, que diguin les coses, almenys pel seu nom, sisplau.
5: Doncs sí, mira, més tendències, roba amb efecte arrugat o descosit o envellit, allò que comprem antigament, no?, que les mares i les àvies es posaven les mans al cap quan la gent es comprava un pantaló trencat, i ara és que és superhabitual.
4: Mira, Gemma, perdona, un segon. La meva iaia em pot descansi, pobreta. Jo tenia el meu pantaló en estripa que m'encantava i me'l va cosir.
5: Clar.
4: Arriba un dia me'l vaig trobar que m'havia fet un... Però me l'havia cosit amb una gràcia. Jo, iaia, que no, que jo era així, que es veia el genoll. Ai, jo em pensava que se t'havia estripat i te l'he cosit, pobreta.
5: Clar, no, és que no és lo normal, en veritat.
4: No, a veure, m'agrada molt la moda així una miqueta com desgastada i tal, si no es veu, o sigui, que estigui fet malbé, clar, tampoc em gastaré una pasta amb uns pantalons que siguin super mega trencats, perquè això em sembla estúpid, perquè realment si compres uns texans bons a la llarga es trenquen sols i se't desgasta de forma natural i queda molt més xulos, igual que les jaquetes de tipus efecte pell, que es van fent més currades, no?, i que són més xules amb els anys, però no perquè te la compris ja amb aquest efecte, sinó que es vagi fent una miqueta. Però bueno, és una cosa que tampoc em molesta,
5: Ja.
4: Saps? Si té fills i això, si no em molesta.
5: I d'aquestes...
4: Si és així.
5: D'aquestes tendències, quina creus que pot tenir més recorregut? Perquè algunes van i tornen, no? Algunes coses les desenterrem i tornen a posar-se de moda, però quina creus que pot, doncs, tenir una vida més llarga?
4: Jo crec que el de l'efecte vell, envellit. Perquè és que la gent li agrada, saps? O sigui, i a més a més el que et dic, no, ja no que s'ho compri, sinó que veig que busquen roba dels seus pares i roba dels seus avis perquè tinguin aquest efecte. Jo me n'he donat molt d'això, de veure a persones que conec que van amb jaquetes, i aquesta jaqueta era del meu avi, hosti, pues sí, però és que és guapa, saps? I ara es porta i és així envellida, i tu te la pots anar a comprar igualment a la botiga, no?, amb aquest efecte. Jo crec que aquesta seria el que més d'això, i els pantalons estripats, per pantalons estripats sempre n'hi ha.
5: Jo crec que també les peces vintage, no?, que van
4: sí,
5: molt buscades,
4: això,
5: clar.
4: Això va super buscat. Jo ara, de fet, aquest cap de setmana, si puc allà a Roma, em sembla que hi ha un mercadillo que si puguem fer un cop d'ull, a veure què hi ha.
5: És que els bolsos així que són com una mica, o sigui, de fet hi ha botigues de totes les marques, que ja venen bolsos d'aquests que semblen de la nostra àvia.
4: Sí, jo, i són guapíssims amb la forma rodoneta, no sé què, aquests bueno, la Viva, per exemple, en tens aquests, és un model que tenen ells que és moníssim, i porta aquell la tancadura aquella de ferro que fas el clec, saps? Antic, sí. I són xulíssims. Clar, és una cosa que t'ha d'agradar, però són molt xulos, però clar, si a sobre vas a un mercadillo d'aquests vintage i et trobes una peça que té uns anys i a sobre et sortirà de preu, dius ole, jo,
5: clar,
4: saps?
5: Aprofites, tots són avantatges.
4: Exacte.
5: Judit, doncs avui hem parlat de tendències que tornen i que a vegades doncs no arribem a entendre del tot perquè acaben sempre tornant, però com bé ens has explicat i hem analitzat cada una d'elles, et donem les gràcies, que acabis de passar un bon dia. Demà, felicitats, és d'hora, però felicitats.
4: No, moltes gràcies.
5: I disfruta molt aquest viatge, un petó.
4: Molt bé, un petonet, adeu.
5: Seguim avançant, malgrat acollirà una nova edició del Festival Solidarity Park del 29 al 31 de maig, una cita que combina memòria històrica, cultura i també reflexió col·lectiva amb l'objectiu de recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat. En parlem amb el membre de la comissió organitzadora, amb la membre Sònia Garangou. Endavant.
6: Bé, malgrat es prepara per tornar a ser escenari de memòria, cultura i compromís amb una nova edició del Festival Solidarity Park, una cita que vol recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació que van perdre la vida lluitant contra el feixisme, però també reflexionar sobre el present i el futur des d'una mirada col·lectiva internacional. Durant 3 dies, el municipi acollirà activitats culturals, artístiques i de debat amb participants vinguts d'arreu del món, posant especial èmfasi en la memòria històrica, el paper de la joventut i la creació de xarxes de solidaritat. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park. Sònia Garangou, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Bé, per començar, què representa el Festival Solidarity Park de Parmagrat i quin és l'esperit amb què neix aquesta iniciativa?
7: Bé, doncs el Solidarity Park com a festival va néixer per intentar fer uns actes commemoratius cada any, més o menys per la data en què el Ciutat de Barcelona, que era aquest vaixell que, com tu deies molt bé a l'entrada, portava brigadistes internacionals que van ser atacats just a davant de Malgrat, i no només per commemorar aquest fet històric, sinó també com un punt de trobada per reflexionar sobre la memòria històrica i quina influència, no?, té aquest passat en el nostre present, i establir com aquesta mena de diàleg, no?, del que ens pot ensenyar la història.
6: Quantes edicions del Festival Solidarity en portem ja?
7: Aquesta serà la cinquena presencial, però abans se n'havia fet també alguna edició online, però diguem que presencial amb el format actual, aquest és el cinquè any.
6: Val, és a dir, llavors podríem... Val, d'acord. Dit això, una de les activitats destacades és la trobada d'estudiants i familiars de brigadistes internacionals. Quin valor té aquesta dimensió internacional i també intergeneracional, no?, entre aquests dos grups?
7: Bé, nosaltres, per nosaltres és molt interessant poder facilitar aquesta trobada, perquè el Solidarity Park, a banda de fer un festival cada any, també és un projecte educatiu. Llavors, doncs, treballem amb diferents instituts, no només d'aquí de Malgrat o de la zona més propera, no?, com pot ser, doncs, l'Institut Lluís Companys de Tordera. Alguns anys també hem participat a instituts de Lloret, alguns de Barcelona, sinó que també hi participen instituts d'altres països d'Europa, com els Països Baixos, Anglaterra. Ara fins i tot hi ha instituts de Sydney, no?, que estan començant a posar en pràctica, no?, també aquest projecte educatiu. Llavors, el projecte educatiu es treballa a les aules i treballen molts estudiants, i aquesta trobada una mica és el punt final de cada any del projecte educatiu, que aprofitem que es fa el festival i alguns dels estudiants que han participat, doncs, es poden trobar i entre ells intercanviar, doncs, les experiències, no?, i el que han après treballant, no?, aquestes activitats, però també poder trobar-se amb familiars dels brigadistes que han estat estudiant a classe, han buscat les biografies, no?, i considerem, doncs, que això és molt enriquidor pels estudiants. L'únic que ens sap greu és que no podem fer una trobada amb tots els estudiants que participen en el projecte, perquè són molts, i llavors fem una trobada com una mica més petitona i normalment reunim a uns 100 estudiants.
6: Després també hi ha una activitat en la que tu hi participes directament, que és amb la presentació de l'exposició Invisibles però Decisives. Què hi trobarem en aquesta exposició i per què és important posar el focus en el paper de les dones durant la Guerra Civil?
7: Aquesta és una exposició que és itinerant, ja s'ha fet s'ha exposat a altres llocs de Catalunya. Ens ve des del COMEVE, que és el consorci que es dedica a tota la gestió dels espais de la Batalla de l'Ebre, i és una exposició que ens va semblar que era interessant, no?, perquè explica una mica quin va ser el paper de les dones durant la Guerra Civil, tant de les dones milicianes, que són les que van anar a lluitar, no?, a primera línia, però també ens explica el paper de les dones a la rereguarda, des de diferents tipologies, no?, de dones, algunes que estaven més polititzades, altres que no tant, i també cap al final de l'exposició hi podem veure 5 perfils, no?, de dones diferents, algunes internacionals i altres que no, que van destacar, no?, d'alguna manera durant el conflicte.
6: També tindran diferents concerts de cantautors, entenc? Tindran també, bueno, sessions musicals i també taules de debat, oi?
7: Sí, aquest any fem dos concerts. El primer el divendres a la nit, que es fa a la Barretina, i és interessant perquè aquest any una de les coses que destaquem com a eix conductor del festival, cada any sempre el festival, a banda de tractar sobre memòria i brigades internacionals, que serien com els temes així centrals, sempre intentem, doncs, donar-li un matís, no? Llavors, aquest any ens hem volgut centrar en els brigadistes que van venir a lluitar a la Guerra Civil, però que provenien de països àrabs. per exemple, doncs, de Palestina, del Líban, però també del Magreb, no? Llavors, en aquest primer concert tindrem música amazic, no?, que ve de tota aquesta zona del nord d'Àfrica, i també tindrem un cantautor escocès, no?, i veurem com aquesta barreja de cultures, que també es va donar, no?, que és una de les coses que hi ha més interessants de les brigades internacionals. I el dissabte a la nit fem un concert, que aquest any és el primer any que es fa, que és un concert, li diem, com més dedicat, no?, al públic més jove, en el que hi participaran gent d'un grup que es diu Brigada Intergeneracional, que hi han vingut altres anys al Solidarity Park i que canten cançons relacionades amb l'època de la Guerra Civil, però també hi actuarà un grup d'estudiants dels Països Baixos que precisament han treballat al nostre projecte educatiu, també un grup d'estudiants de l'Institut Ramon Turró, que des de l'optativa que fan de música estan preparant l'actuació, alumnes de l'Institut Quatre Cantons, que han fet dues cançons relacionades amb la Batalla de l'Ebre i amb les brigades internacionals, i després també tindrem un cap de cartell, no?, d'un grup ja, diguem, una mica més conegut, que és el que, diguem, tancarà el concert.
6: Val, Anna, també en aquest context que deies, que voleu donar visibilitat a brigadistes d'altres països, no?, dels països àrabs, etc. Entenc que també per això heu també triat una activitat que es diu Art en Viu amb la participació d'artistes iraquians, correcte?
7: Sí. Aquests artistes iraquians, de fet, el primer dia del festival, que és el divendres, a la tarda, ja inauguraran una exposició que es farà a la biblioteca, en la que ells han fet obres d'art inspirant-se en les brigades internacionals. La majoria d'ells són artistes plàstics i llavors, doncs, exposaran aquestes obres que han fet, i llavors el dissabte faran una obra en viu, no?, i la gent podrà veure, doncs, com estan pintant-la, i a la tarda, no?, quan ja hi hagi la cerimònia, doncs la podrà veure acabada. Un d'aquests artistes és familiar de brigadistes internacionals i llavors també ens oferirà el seu testimoni, i és una mica aquesta connexió, no?, que volíem fer aquest any amb aquests brigadistes que venen d'altres països.
6: Dos cosetes ja, perquè hi ha moltes activitats, no?, però per destacar-ho, teniu la cerimònia d'inauguració dels nous ulls de bou al Monument Solidarity Park. Què és això dels ulls de bou?
7: El Monument Solidarity Park es va inaugurar l'any 2022. Uh-huh. I bueno, té com forma de vaixell. Llavors hi havia uns ulls de bou en aquest vaixell fet de pedra que l'artista, l'escultor, els va deixar llisos. I la idea de deixar-los llisos és perquè els alumnes que treballen en el projecte educatiu, una de les activitats que fan és que se'ls demana que dibuixin el que els ha suggerit la història, no?, que han descobert d'aquest enfonsament d'aquest vaixell durant l'època de la Guerra Civil i de la solidaritat no només dels brigadistes que venien a ajudar, sinó també dels pescadors de Malgrat que van sortir a rescatar-los, no? Mm-hmm. Llavors, aquests dibuixos que fan els alumnes, que per exemple l'any passat n'hi havien més de 300, es fa una votació que tothom que vulgui, doncs, pot votar, i d'aquests més votats se'n trien 12 que formen part del calendari que cada any fa l'associació Solidarity Park, i d'aquests 12 se n'acaben triant 4 que són esculpits a l'any següent i posats en el monument. Llavors aquest any els 4 ulls de bou que s'inauguraran són dels estudiants que van guanyar el concurs que van fer, diguem, els dibuixos el curs passat. Llavors ens fa il·lusió perquè alguns d'aquests estudiants, doncs, podran estar amb nosaltres a la cerimònia d'inauguració i podran explicar, doncs, per què van fer aquell dibuix, en què es van inspirar, no?, i estar presents, no?, en el moment en què ja el podran veure fet en pedra, no?, i posat en el monument.
6: Val, val. De quins instituts, o sigui, els

0: l'executiu de la inauguració, i un institut dels Països Baixos. Aquests són els instituts que han participat.
1: Entenc que totes les activitats són gratuïtes, que tothom qui vulgui pot participar i pot anar-hi, no?, en cadascuna d'aquestes, Sònia. Doncs ho hem de deixar aquí. Sònia Garangó, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el dia.
0: A vosaltres, gràcies.

0: Moment de repassar la pregunta del dia. Martí Capçada, tenim per aquí?
1: Estic aquí, Gemma.
0: Sempre atent, tu? Sempre al peu del canó.
1: I tant, ja ho tinc tot controlat. Sí, doncs sí. Bé, com tu has dit, fem un petit repàs a la pregunta que fèiem avui a les xarxes socials, que era si us feia por al mar. Us feia por o us feia respecte? La veritat és que sembla que tenim oients valents, Gemma, perquè un 66% de la gent ens ha dit que no li té por al mar. I l'altre 33%, en el qual m'incloc jo, hem dit que sí, així que, bueno, podeu seguir votant i veurem com acaba l'enquesta.
0: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Avui us preguntem a l'Ona Maresma si el mar us fa por o respecte, no? Perquè potser no és por com a pànic, és més aviat un cert respecte. I podeu respondre a Instagram i a X, oi que sí, Martí?
1: Molt ben dit, Gemma, res a
0: molt
1: afegir.
0: Bé.
1: A tu et fa por?
0: A mi, Martí, m'has fotut la desco en l'aire. No passa res.
1: Bueno, allarguem 50 segons més.
0: I tant, coses de la ràdio. Que no pateixis. A mi el mar em fa por, o sigui, no, perquè quan és estiu em banyo i tot bé i fantàstic, però sí que quan hi ha mala mar o quan diuen que hi ha alerta perquè hi ha meduses i coses d'aquestes, sí que em fa, doncs, certa cosa al mar.
1: És que el tema meduses també és un altre debat que podríem dir un altre dia, perquè hi ha gent aquí, i això sí que no és un animal mortífer, si més no, com els taurons, però hi ha gent que li té molt de pànic a les meduses. És a dir,
0: sí.
1: Que, bueno,
0: sí.
1: Hem d'anar amb compte.
0: Si als oients també els hi fa tant de pànic aquests animals, els taurons, o bé qualsevol cosa que podem trobar al fons marí. Martí, fins ara, gràcies per la pregunta del dia.
1: Fins ara, a tu, Gemma.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I ara us volem fer una proposta. Si demà al vespre no teniu res a fer, què tal que us sembla visitar Palafolls per gaudir d'un sopar popular i altres activitats? Oi que sí, Jordi? Què ens proposes?
3: Sí, Gemma, doncs obrim de nou l'agenda cultural per apuntar-hi encara una nova activitat. I és que Glob de Bosc organitza aquí a Palafolls, demà al vespre, una nova edició del Fem un Glob. Per explicar-nos-ho avui a l'Ona Maresma, ens visita un dels components d'aquesta entitat. El tenim aquí al costat, Marc Stock. Molt bona tarda.
4: Bona tarda, gràcies.
3: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Situem-nos una miqueta. Jo crec que ja deu quedar poca gent, que no coneix el Fem un Glob, una de les activitats que ja marqueu sempre al calendari habitual cada any amb l'entitat Glob de Bosc, però si et demano que em descriguis una miqueta més, doncs això, el que és el Fem un Glob, com m'ho explicaries?
4: Doncs mira, l'activitat de Fem un Glob és aquesta que fem ara, com bé tu dius, ja que anem fent ja durant fa ja bastants anys, i és una activitat que sobretot als components de l'entitat ens agrada molt, ja que sol ser bastant íntima, venen les persones que realment els agrada l'entitat i estimen el que fem, i ens permet doncs fer tallers, fer un concert íntim per nosaltres mateixos i també per aquestes persones que ens coneixen i volen ser amb nosaltres. Això també permet que puguem sopar en el mateix local de Can Batlle i que puguem fer una miqueta de festeta diguem durant aquella estona que estem allà.
3: Mm-hmm. De fet, aprofiteu també per fer l'entrega dels premis del concurs Glob Literari, que després, si vols, també en parlarem, i que vam organitzar o va organitzar al voltant del mes d'abril. Per tant, tanqueu un concurs literari, però també és veritat que és un moment de trobada per vosaltres i per posar-vos una miqueta al dia, no?
4: Exacte. Sí, és una miqueta aquesta, com deia, aquesta excusa que tenim de fer-nos, diguem-ne, donar-nos un homenatge, no?, a tota la feina que anem fent durant l'any, i aquesta festa, doncs, com bé ja he dit, és bastant íntima, però bueno, ara quan en parlem veureu que aquest any l'hem ampliat una mica més i hem obert una mica els eixos per fer la festa una miqueta més gran, amb un final bastant més que amplia una miqueta les persones que puguin venir a aquesta festa.
3: Tot començarà, Marc, amb un taller de còctels que portes tu mateix.
4: Exacte, aquest taller de còctels serà per mi la primera vegada que el faig, la primera vegada que es va fer un taller de còctels a Fem un Glob jo no hi vaig poder ser, i em fa molta il·lusió perquè és un àmbit que a mi m'agrada molt. No sóc una persona professional d'això, però sí que em considero un amateur, diguem, dels còctels, i tinc molts estris a casa. Sempre que ve gent a casa, doncs ofereixo alguns còctels que sé fer i que sé que agradaran, i això és el que vull fer aquest taller: oferir alta cocteleria, que li diria jo, sortir una miqueta dels còctels típics que la gent sol fer a casa, que són els gin tònics, el vermut sol o els cubates, no?, i fer algun còctel amb sabors més concrets, com poden ser mesclar alcohols de vermut amb Campari, tot una miqueta entorn a la cocteleria italiana, que és el que més bé conec.
3: Òbviament, aquest taller és per majors de 18 anys, això sí que s'ha de remarcar, i és necessari també una inscripció prèvia. Més o menys ara, com van les inscripcions,
4: doncs, Marc? Doncs van molt bé, ja que un taller d'aquest tipus, ara mateix crec que hi ha entorn unes 12 o 14 persones apuntades, i bé, si s'hi apunta més gent, genial, però és perfecte, aquests números són perfectes, perquè un taller d'aquest tipus requereix també d'una mica d'atenció, no?, ara que estem en aquest moment tan important els plans individualitzats, no?, l'atenció individualitzada a secundària. Doncs amb aquest taller també ens passarà això, que haurem de donar atenció individualitzada, perquè no és fàcil. És a dir, no només parlarem de la mescla i del que són els còctels en si, sinó que també ensenyaré tècniques per servir aquests còctels, farem tot un jocs i s'haurà d'aprendre com es fa amb els estris que portaré, que són professionals, i ensenyaré també com fer-ho amb estris que podem tenir a casa.
3: Diràs que ens ensenyaràs una miqueta, que va bé quan tinguem convidats a casa, per no servir la típica cervesa o el típic vermut, doncs, que tots podem tenir a casa poden treure d'un problema. Sí. Això està molt bé. A partir de quina hora fareu aquest taller?
4: Doncs serà 8:15. I bé, començarem, esperarem començar puntuals, ja que tenim, com ara anirem parlant, moltes activitats i el taller durarà una hora. Mm-hmm. I en aquesta hora, doncs això, com bé deia, això que comentaves ara, és important que la gent sàpiga que aquest taller el faig i crec profundament que les persones que s'apuntin sortiran molt contentes, perquè a mi m'ha funcionat molt saber cocteleria, i les persones que venen a casa ho agraeixen molt quan els ofereixo algo diferent que no sigui la cervesa o els còctels més bàsics.
3: Un bon consell, sens dubte. Mm-hmm. Començarà el Fem un Glob precisament amb aquest taller de còctels a partir de 7:45 del vespre, com tu mateix ens deies. Mm-hmm. Tot seguit també tindrem, i com dèiem a la presentació, mm-hmm, la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. En aquest cas sortirem de dubtes i tancarem ja, mm-hmm, aquest conegut concurs també de Sant Jordi, que també no és el primer any que ho feu. Mm-hmm.
4: Convidem a la gent que estigui per allà, que s'hi quedi, i la gent que vulgui també anar-se quedant durant tot el que anirem fent, que ja vingui, perquè allò durarà molt poquet, serà un momentet que dedicarem a les persones que són guanyadores del concurs, i tot seguit començarà el concert d'en Carles Llopart, que ens oferiria el seu concert en solitari.
3: Seguireu amb música i després un sopar popular, que això també caracteritza, uh-huh, la proposta, però deixa'm quedar-me un moment amb el tercer Glob Literari. Totalment. Perquè vull recordar que tenia la seva temàtica i que, uh-huh, també té diferents categories amb els,
4: totalment,
3: seus premis.
4: Uh-huh.
3: Si et sembla, Marc, fem un petit recordatori.
4: Doncs mira, l'obra que demanàvem per aquest Glob Literari seria girar entorn de les Masies de la Baixa Tordera, i podia ser en un text poètic i narratiu. Mm. I després, bueno, saber que tenim el Glob Ruïra, que són per majors de 18 anys, el Glob Camproví, que són de joves entre 13 i 17, i el Glob infantil, que és per a menors de 12 anys.
3: Cadascú tindrà, doncs, llavors el seu premi, i sortirem de dubtes i podrem posar nom a aquestes obres que, de fet, el jurat especialitzat ja ha llegit i, mm-hmm, ja ha emès el seu veredicte, que de moment encara és secret. Ens deies, mm-hmm, la proposta continua ja amb menjar i bona música, sens dubte. Vale. Una de les dues peces claus que també, mm-hmm, caracteritza les diferents activitats que organitzeu des, mm-hmm, de Glob de Bosch. El primer que fareu després d'entregar aquests premis és aquest Glob, o aquest sopar popular, uh-huh, per entendre'ns, amb servei de barra, que entenc que també d'alguna manera serveix per recaptar fons per l'entitat, o com va?
4: A veure, si som sincers, aquesta activitat sempre ens surt a perdre, però ho fem amb molt de gust, perquè ja, com hem dit abans, és un regal que ens fem a nosaltres mateixos, però sí, sempre que la gent demani a la barra, doncs ens fa un favor, i a més, haurem fet el taller de còctels, possiblement puguem oferir alguns còctels que encara sobrarà, no?
3: I s'ha de fer alguna mena d'inscripció prèvia? Ho dic pel sopar, eh?
4: Pel sopar no, pel sopar tothom serà benvingut, i com dèiem, el sopar serà juntament amb música, eh? És a dir, tindrem el sopar amb
3: música. Però llavors com feu el sopar? És a dir, és servei Carmanyola, per exemple, que cadascú posa o aporta un tipus de plat? El feu vosaltres com a entitat?
4: No, el sopar el farem nosaltres, és a dir, el sopar serà allà mateix, el servirem aquestes pizzas que tenim comprades de proximitat i...
3: Vaja, un sopar d'anar per casa, eh?
4: Bàsicament és un sopar d'anar per casa, però és un sopar de festa i, mm-hmm, i sí.
3: Ens parlaves de la bona música, que també, mm-hmm, us acompanyarà durant aquesta jornada. Teniu la participació cap als vols de les 9 del vespre, mm-hmm, de Essent Carles, si,
4: exacte,
3: no m'equivoco.
4: Sí.
3: Explica'ns una miqueta, perquè no sé si té relació amb la mateixa entitat.
4: Bé, té relació en el sentit que és una persona que és molt propera a nosaltres, i ens fa molta il·lusió que sigui aquí amb nosaltres, perquè sempre, com bé veieu, intentem que tot el que sigui al voltant de Glob de Bosch sigui de proximitat, i justament comptar amb ell, doncs, és un plaer. En Carles ens oferirà, com deia abans, el seu projecte personal, i tenim moltes ganes d'escoltar-lo, perquè molts de nosaltres no l'hem escoltat mai, mm-hmm, i estic segur que serà una passada.
3: I per als que vulgueu allargar la nit, hi ha una sessió de jam session ja per tancar la vetllada, que aquí crec que també ens pots explicar molt més, Marc.
4: Exacte. Això ja va una miqueta... que s'ha de tenir en compte que va a càrrec de...
3: De la mateixa entitat, no? De
4: no, això, mateixos, aquesta va a càrrec del que és el Can Batlle, mm-hmm, és el local de Can Batlle que organitza.
3: D'així, de local.
4: I neix una miqueta de que hem volgut ajuntar les forces per poder fer que aquesta jam session vingui de totes aquestes activitats, i que també tingui una mica més de força i de rebut beguda, que estem segurs que la tindria igualment. Però bé, veiem que era un bon dia per poder ajuntar totes aquestes activitats. Llavors, a Clot de Bosc seguirem a la barra, hi haurà aquesta activitat que és una jam session. Pels que no sàpiguen el que és bàsicament un grup de música que vindrà, a més, a fer, diguem, de suport. Significa que hi haurà una persona tocant la bateria, un cantant, guitarrista i baixista, diguem, la base, i aquests faran 3-4 temes per escalfar una miqueta l'ambient i per començar el concert, i una vegada acaben aquests 15-20 minuts de música, s'obre la jam session, que significa que les persones que estiguin al públic i que vulguin tocar algun tema, cantar algun tema, poden pujar i fer-ho. Es convida, clar, evidentment, a músics professionals, es convida a músics amateurs, a músics que estan començant i que tenen ganes de tocar una cançó, i tot es fa de forma molt improvisada. Sol ser un esdeveniment que és molt divertit, que és molt agraït per tots aquells músics que vulguin llançar-se per primera vegada a l'escenari, o que tinguin ganes simplement de passar-s'ho bé sense aquesta pressió que a vegades podem trobar-nos els músics en depèn de quines situacions, escenaris. Aquí no hi ha pressió, aquí és passar-s'ho bé i compartir música.
3: Totalment. Tenim aquesta nova edició del Fem un Glob, que serà aquest divendres al local Jove de Can Batlle, com sempre, obert a tothom. Marc, gràcies avui per ser amb nosaltres.
4: A vosaltres, gràcies.

0: I tot seguit parlem amb la Marta Orriols, una escriptora que visitarà la Biblioteca de Canet per compartir amb els lectors la seva trajectòria i la seva manera d'entendre l'escriptura. Ràdio Canet.
1: Una nova trobada del Club de Lectura, conduït per l'Àngel Diamanthars, tindrà lloc aquest divendres. Aquest mes els participants han llegit a aprendre a parlar de les plantes de la Marta Orriols. L'escriptora vindrà el mateix divendres a fer una xerrada i copsar les diferents opinions. I com que el tal com sona ens agrada conversar amb escriptors i escriptores, hem fet un truc a la Marta Orriols. Hola, Marta.
2: Hola, què tal?
1: Com estem?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Escolta'm, participes en aquesta mena de clubs de lectura assíduament?
2: Doncs la veritat és que sí, no tant com em demanen, perquè déu-n'hi-do les sol·licituds que hi ha, perquè ara ja són uns quants llibres, però sí que sempre que m'és fàcil arribar i no tinc cap altre compromís, trobo que és una activitat que val molt la pena, perquè també reps molt dels lectors, no? I les lectures que fan ells dels teus propis llibres sempre és com molt interessant, almenys per mi, com a escriptora, de veure-ho.
1: I què et diuen?
2: Què em diuen? Uf! És molt curiós perquè en aquest tipus de clubs passa una cosa que a mi m'agrada molt, que és que es barreja la literatura amb la vida, no? Tu vas a parlar d'un llibre, d'un procés creatiu, que això a vegades sí que surt, però és curiós com al final és un lloc de trobada on te n'adones als humans la necessitat que tenim molt d'estar els uns amb els altres, no? Que realment som éssers socials i necessitem compartir molt les nostres experiències. I hi ha llibres, i normalment jo escric llibres d'això, que parlen d'experiències molt universals, que suposo que es presten molt a això, no? Que al final algú, a partir de la teva lectura, et pugui explicar una anècdota de la seva vida o que això l'hagi fet arribar a una conclusió d'una altra cosa. Per mi pren com molt sentit la literatura en aquests llocs, no? Perquè te n'adones que això, que a partir d'una història de ficció inventada arribes a, bueno, a interpel·lar els lectors, no? Amb coses i aspectes personals, i sempre és divertit de veure.
1: I tant. Aprendre a parlar de les plantes és aquest llibre que comentant en el Club de Lectura. És un dels teus llibres més llegits, oi?
2: Sí, és un llibre que de fet es va publicar el 2018 i jo crec que és dels que més clubs de lectura he fet, i això que va d'una temàtica que és la pèrdua, la mort, no? I quan el vaig publicar me'n recordo que pensava, ostres, no estava ni segura de que fos un llibre que pogués funcionar, perquè bueno, pensava que no seria un llibre que vingués de gust parlar-ne ni llegir-ne, no? I tot el contrari, me n'he donat que al final l'experiència de la pèrdua és una cosa que ens passa gairebé a tots, o si no ens passarà en algun moment de la vida, i per tant a la gent li interessa molt, no? A posar paraules amb coses que tots tenim dins i que pensem, però que són sentiments molt profuns i que a vegades costa molt d'expressar, i que algú et parli d'això en un llibre d'una manera així com intimista i com propera a la vegada, suposo que és l'èxit del llibre, no? Perquè jo m'ho he preguntat moltes vegades, com és que després de tants anys encara vaig fent clubs de lectura d'aquest llibre, es continua traduint, és un llibre que, bueno, porta 14 edicions, o sigui, és un llibre que té com molt d'èxit o molts lectors, no? Que per mi l'èxit és això, no? Trobar lectors i que el llibre tingui aquesta vida tan llarga encara.
1: Doncs, si hi ha algun despistat que no sàpiga què és aprendre a parlar de les plantes, bueno, primer expliquem que aquest llibre va rebre la condecoració del llibre del Premi Òmnium del 2018, i que és un llibre que, com deies, no?, que és tracta la història d'una dona que ha de fer el dol per la seva parella. A partir d'aquí hi ha molt més, eh? Què et va impulsar a escriure aquesta història?
2: Mira, jo cada llibre que he escrit, de les 5 novel·les que he escrit, sempre jo crec que han partit d'un estat d'ànim molt particular, no? Això vaig sentir una vegada que ho deia l'escriptor Jordi Puntí, que escriure un estat d'ànim, i vaig pensar que li robaria sempre aquesta frase perquè m'ha semblat la millor definició per escriure, no? Jo crec que escriure és un estat d'ànim, i en el moment de començar aquesta història jo feia relativament poc que havia perdut la meva parella i no volia escriure sobre això, era incapaç d'escriure sobre això perquè necessitava una distància temporal, una distància emocional molt, molt gran, que no sé ni si encara ara, després de tants anys, he trobat. Però també em vaig adonar que a l'hora d'escriure davant de la pàgina en blanc l'única cosa que podia fer era reflexionar sobre la pèrdua i sobre la mort, no? Aleshores va sorgir aquesta història que no té res a veure amb la meva, que és una mort totalment diferent, que és una dona totalment diferent, però sí que és veritat que el meu estat d'ànim d'aquell moment era aquest, no? Aquesta sensació de que et passa una cosa quan encara ets jove, no? La Paula de la novel·la No arriba als 40 anys, et passa una cosa que no et toca per diguéssim, per línia temporal, no et tocaria la mort de la parella encara, i és aquesta sensació de que de la teva vida canvia de la nit al dia, però l'endemà tu et lleves i el món allà fora segueix absolutament igual que quan aquesta persona encara era viva, no? I aquesta sensació de que la vida continua però tu has quedat com aturat dins d'una mena de parèntesi era una mica la sensació que jo volia reflectir, no? Com era aquest tirar endavant, o sigui, jo crec que és una novel·la que és molt, molt física, el de llevar-te, sortir al carrer, veure que passen autobusos, que els nens van a l'escola, que ta-ta-ta-ta-ta, però tu estàs allà i la teva vida ja no té res a veure amb el que tenia a veure ahir, no? Llavors és una mica intentar descriure això, que no és fàcil.
1: Aquest era el teu segon llibre, vas debutar amb un recull de contes i amb aquesta novel·la doncs, bueno, directament se't va posar en el mapa de literari de la literatura catalana, de les escriptores catalanes. I llavors a partir d'aquí has anat creant més més obres, més escrivint més, i dona la sensació de que, bueno, diríem que les teves obres sempre són protagonitzades per dones que els hi passen una sèrie de drames, no? que marquen també que la seva condició de dona és així, no? Més o menys seria un bon resum, més o menys.
2: Sí, jo crec que són protagonistes femenines perquè em costa molt saltar-me el meu gènere quan escric, no? I sí que a vegades he intentat, per exemple, la segona novel·la, la de Dolça introducció al caos, hi ha un protagonista masculí i una protagonista femenina, són una parella, no? Però el pes potser recau més sobre ell, i vaig intentar això, intentar portar la veu a un personatge masculí, però vaig veure que, bueno, em sentia massa autora, o sigui que es veia massa la meva malla, no? Jo crec que quan escric des del punt de vista d'una dona i tots els personatges són diferents, em sento molt més lliure, o sigui, no haig de pensar, no? A mi és molt més fàcil identificar una sèrie de comportaments, de maneres de moure's, d'actuar, etc, etc. I sí, són dones que jo crec que en cap dels llibres hi ha, bueno, cap de les plantes potser sí que hi ha un fet més tràgic, més evident, no? Però en els altres llibres és la vida mateixa, i aquí també, en el de les plantes, és la vida mateixa que passa, no? I són protagonistes femenines que jo crec que m'agrada molt que totes tinguin un caràcter més aviat fort, o almenys el que mostren de cara en fora és que són dones fortes i que poden tirar endavant, no? Però per dins, com totes les persones, homes i dones, al final tots són molt vulnerables, no? Llavors m'agrada això, no? Jugar una mica totes aquestes contradiccions que són el que jo crec que defineixen al final les persones humanes, no? Que són contradictoris, no? Tu pots estar i mostrar una actitud totalment competent i ser molt alegre, i per dins estar tristíssim i ser molt vulnerable, no? Però és aquesta a mi m'agrada escriure això, no? La literatura mostra totes aquestes capes dels personatges i al final res, emmirallar una miqueta el món en el que vivim actualment. M'agrada molt reflectar aquest moment que m'ha tocat viure a mi, no? Que és un moment peculiar com qualsevol altre en la història, però a mi m'ha tocat aquest, i hi ha una sèrie de canvis socials, de relacionar-nos, etcètera, etcètera, que m'interessa copsar-los a través de la vida d'aquests personatges. Però sí, són vides de dones molt normal i corrents, no? Perquè això també per mi és important quan escric, que els personatges s'assemblin més a persones que no pas a un estereotip o una caricatura, diguéssim, i normalment tenen una professió que és part de la seva identitat, no? O fins ara m'he adonat que tots els meus llibres les protagonistes tenen unes professions bastant curioses o específiques, no? Que les defineixen molt a elles, i res, i els hi passen coses que són la vida, des de relacions a sentiments, bueno, jo em moc en aquest terreny de les emocions, sí.
1: És obvi que tens una capacitat d'anàlisi clínica, no? Del comportament humà, sobretot en quant a les dones. Llegint una mica, veient una mica la teva biografia, hi ha una cosa que és bueno, en certa manera rellevant o no, ara m'ho especificaràs tu. Tu ets llicenciada en Història de l'Art. Creus que aquests estudis també han influenciat en la teva escriptura?
2: Doncs mira, d'entrada és una cosa que no, jo pensava que potser no, que no directament amb l'hora d'escriure, doncs no, però potser sí que al final me n'he adonat que l'art quan fas història de l'art també hi ha un punt d'observació que per la literatura és vital. Jo crec que tot escriptor abans de res ha de ser un gran observador, no? I crec que és una cosa bastant innata en tots els que escrivim, no? Observar moltíssim. I crec que al final la història de l'art és impossible també entendre l'art si no hi ha una observació molt precisa, molt concisa, no? De detalls, d'interpretació de moltes coses, no? En el fons, darrere de qualsevol creació artística, si ja sigui la música, l'art, la dansa, jo crec que hi ha una part com emocional i psicològica molt forta, no? Que és l'expressió, bàsicament, d'aquest jo més interior, no? I llavors crec que amb l'art passa això i crec que amb la literatura passa això. O sigui que d'alguna manera, i d'una manera no buscada, perquè jo no m'havia planificat mai a la vida ser escriptora, sí que crec que al final haver estudiat història de l'art et pot ajudar pues, a interpretar, a observar. Jo crec que sí, que alguna coseta hi ha de segur, no?
1: Mm-hmm, molt bé. La Marta Riols, escriptora d'aquest Aprendre a parlar de les plantes i de moltes altres novel·les, vindrà aquest divendres a fer una xerrada en el Club de Lectura dinamitzat per l'Àngel Diamant Hearts, divendres a la tarda a la Biblioteca Gual i Pujades. Serà segur una conversa super agradable on tots aquells assistents podreu debatir sobre el procés de creació dels llibres de la Marta i com bé deies, Marta, vull dir, fer xerrades de vida, no? De compartir experiències. T'agraeixo molt que hagis atès la nostra trucada i res, molts èxits amb els teus futurs llibres i amb les futures xerrades que vagis fent.
2: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès també i ens veiem el divendres.
1: Una abraçada, Marta.
2: Una abraçada, adeu.
0: Molt bé, doncs nosaltres s'apropa el moment de plegar, d'acabar el programa. Arribem a les 5 de la tarda i com sempre ho farem amb la nostra proposta musical. Avui dijous hem parlat de moda, han passat diferents personatges per aquí, per l'Ona Maresma, diferents persones que ens han explicat doncs, activitats, propostes, festivals i bé, nosaltres doncs, ara acabem i us deixem amb la proposta musical del dia. Adeu, fins demà.
3: Bona tarda, som els alumnes de l'Escola Pia de Calella i aquest divendres 15 de maig serem els participants de l'Iron Teen i la nostra proposta musical és Sort de tu, d'Oques Grasses.

0: Finalitzen els treballs per habilitar un nou tram de camí que uneix les rutes de la Tordera, l'Anella Cívica i l'Eurovelo 8. Ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu, en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà per Palafolls. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia del terreny, la instal·lació de drenatges i la col·locació de la tanca cinegètica per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular la ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació, que s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros, està impulsada pel Consell Comarcal i compta amb el suport financer dels fons europeus Next Generation per fomentar un model de turisme verd i esportiu al Maresme. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, que és una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera, mentre es preserva tota la vegetació autòctona i l'arbreda d'oms existent. I a Malgrat de Mar se celebra la quarta edició de la Festa Solidària aquest dissabte. Malgrat es prepara per viure una nova jornada solidària amb la quarta edició de la Festa Solidària, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, conjuntament amb l'Ajuntament i diverses entitats locals. La jornada, que tindrà lloc a Can Campassol, té com a objectiu donar a conèixer la tasca de les associacions del municipi, fomentar la transparència sobre el destí de les partides municipals de cooperació i sensibilitzar la ciutadania. El programa d'actes s'iniciarà a les 11 amb una cercavila de gegants des de les Peixateries Velles fins a Can Campassol. Al llarg del matí, els assistents podran gaudir de jocs infantils, també d'un espectacle creatiu i d'un vermut solidari, els tiquets del qual tenen un preu de 6 euros i es poden comprar de manera anticipada. A la tarda, l'activitat central serà una desfilada de moda solidària amb roba del Robert de Càritas, amb l'objectiu de promoure la reutilització i el reciclatge. A més, durant tot el dissabte es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de Fundi Palau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
1: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti i de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls.
0: Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't.
7: A què esperes tu?
8: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent. Ràdio
9: Palafolls 107.7 FM. No sé si aún me recuerdas.

Aquest divendres se celebra una nova edició de Fem un Glob a l'Eixida Jove. Aquest divendres el local de l'Eixida, Can Batlle, acollirà la tercera edició de Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'aplec de la Ratafia. Tot i això, i per animar el públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar el Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctel juntament amb la Ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari, es farà un sopar popular amb servei de barra i la nit finalitzarà amb un concert acústic a Més Sant Carles i una jam session organitzada per l'Eixida Local Jove. L'accés és obert a tothom major d'edat, tot i això des de l'entitat han indicat que els interessats en participar al taller han d'inscriure's des del web de Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials. Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 7:45 de la nit. Una hora més tard es farà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari i ja a partir de 9:00 es farà el sopar, el concert i la jam session.

0: I Blanes celebra aquest diumenge a la dotzena Oncolligat en marxa, en benefici de la lluita contra el càncer. Blanes es prepara per acollir aquest pròxim diumenge una de les cites més esperades del calendari solidari també esportiu de la zona, la dotzena edició de l'Oncolligat en marxa. Aquesta iniciativa, organitzada per la delegació de Blanes de la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l'Ajuntament, té com a objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies. Els interessats a participar-hi tenen aquest dissabte l'oportunitat per apuntar-se. La taula d'inscripcions estarà instal·lada al passeig de dintre davant l'Ajuntament de 10 del matí a 1 del migdia i de 6 de la tarda a 8:45 del vespre. El donatiu per participar és de 10 euros. La marxa, que no té caràcter competitiu, començarà diumenge a 9:45 des del passeig de mar. El traçat és un recorregut a peu pla de 8 quilòmetres pensat perquè persones de totes les edats i condicions físiques hi puguin prendre part. Des de l'organització han detallat que tot el que recapti es destinarà íntegrament als serveis de suport i prevenció que la Fundació Oncolliga ofereix a la ciutadania.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Èxits un rere l'altre.
5: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of
4: mine will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
6: 107.7 FM.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous, 14 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant la proposta que ens fa a l'agrupació Glob de Bosc, que aquest divendres reprèn l'activitat del Fem un Glob. Serà local jove de Can Valla a partir de 7:45 del vespre quan s'iniciï la primera activitat, que és un taller de còctels per majors de 18 anys i amb inscripció prèvia que es pot fer aquests dies. A 8:45 del vespre hi haurà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari, seguit d'un sopar popular i bona música amb concert en acústic a partir de 9:00 del vespre. Tancarà la sessió una jam session, també amb micro obert, organitzat per l'eixida local jove. Destacarem més activitats. De cara al divendres, també al Camp Florenci, hi ha una de les cluendes del grup d'adults de la quarta finestra. Es titula Truita de Família i serà a partir de 8:45 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: Encarem ja el cap de setmana. Dissabte al matí hi ha exhibició del Club Muay Thai Palafolls des de 9:00 del matí a la pista exterior del Palauet, o també hi haurà la visita guiada per Palafolls organitzada per al Consell d'Infants del nostre municipi, amb inscripcions encara obertes que es poden fer al MIT, al Música i Dansa. La cita a 10:45 del matí per tots aquells inscrits des de la plaça Major. I el dissabte també tindrem concert dins el cicle Escena 9 al Teatre de Palafolls. Tenderete en el Azul serà a partir de 7:00 de la tarda amb entrada gratuïta. Seguim parlant d'activitats culturals. Anem ara fins a Malgrat de Mar per destacar dissabte sessió de ioga per la salut. Serà a partir de 9:45 del matí a l'Arxiu Municipal. De fet, dissabte també hi ha organitzada la jornada solidària a Can Campassol, que començarà a 11:00 del matí amb cercavila amb la colla de geganters de Malgrat de Mar des de les peixateries velles. Després, a 11:45, hi haurà activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. També comptarem amb un espectacle participatiu que es farà a 12:45 del migdia a càrrec d'Adriana Reyes i a 1:00 del migdia al Vermut Solidari. Ja a la tarda, a 5:00, desfilada de moda del Rober de Càritas de Malgrat, conduïda per la

0: a Jalpí. Durant tot el dia també es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears, Mai Més, de Fundipau.
1: No t'ho perdis.
0: A Malgrat de Mar també hem d'afegir una proposta més, aquesta per diumenge, el cicle Anime Club, que organitza Cineclub Garbí, projectant la pel·lícula Millennium Actress. Serà a partir de 6:45 de la tarda al Centre Cultural Malgratenc. Anem ara fins a Pineda. Afegirem a l'agenda que aquesta tarda tenim Hora del Conte a la Biblioteca de Poblenou. Porta per títol La Unió d'un trencaclosques i es farà a partir de 6:45 de la tarda. Més enllà, a Calella, per exemple, us volem apuntar a l'agenda que demà divendres hi ha la presentació del cartell i el programa de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita 2026. Serà a l'escenari del Firatast, i és que divendres, dissabte i diumenge podrem gaudir del Firatast a Calella. Serà al Parc del Mau a partir de 5:00 de la tarda i fins mitjanit, amb diferents degustacions i concerts.
1: No t'ho perdis.
0: De Calella fem un salt i ens situem ara al municipi de Tordera. Dissabte, per exemple, comptarem amb la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada, de Marta Caupena. Serà a la Biblioteca de Tordera, una activitat oberta sense inscripció prèvia a partir de 11:00 del matí. I parlarem també de teatre. El Fòrum pel Teatre i la Cultura presenta aquest cap de setmana el mètode Grönholm. Serà dissabte i diumenge a 7:00 de la tarda al Teatre Clavé. Per últim, el que farem és visitar el municipi de Blanes, destacant pel·lícula dins el cicle Gaudí de Cinema. Aquest vespre es projecta Cirat. Serà a 8:00 del vespre al Teatre de Blanes. Les entrades es podran comprar abans de la projecció. Destacar també que l'edició del Dansa a les Escoles, a la seva 9a edició, que s'havia de fer demà, queda ajornada per previsió meteorològica, però acabarem apuntant a l'agenda que arriba aquest cap de setmana la Fira Blanes Mar, amb diferents activitats que podeu consultar a través de les xarxes socials a l'Esplanada del Port.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.
3: 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: La Biblioteca Enric Miralles amplia horaris a partir de dilluns per facilitar l'estudi de la selectivitat. La Biblioteca de Palafolls torna a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes per donar suport als estudiants del municipi. A partir d'aquest pròxim dilluns, l'equipament ampliarà el seu horari de tancament habitual per oferir un espai tranquil i adequat per la preparació de la selectivitat i dels exàmens finals. Aquesta iniciativa s'allargarà durant gairebé 4 setmanes, període en el qual la biblioteca no tancarà a les 8, sinó que es mantindrà oberta fins a 9:45 del vespre, de dilluns a divendres. L'objectiu d'aquesta mesura és que els joves disposin d'un marge més ampli d'estudi en un entorn silenciós, evitant el soroll o les interrupcions que poden generar les activitats culturals que s'organitzen durant la tarda a l'equipament. Durant aquesta franja horària especial, la biblioteca funcionarà exclusivament com a sala d'estudi. Els usuaris, que han de ser majors de 16 anys, podran gaudir de connexió gratuïta a internet via wifi, accés als endolls de la sala per connectar ordinadors i dispositius portàtils i entrada lliure sense necessitat d'inscripció prèvia a l'estudi individualitzat. Cal tenir en compte que en aquest horari ampliat no es podran realitzar préstecs de llibres ni tampoc utilitzar els serveis d'impressió. Així mateix, es recorda als usuaris que és obligatori guardar silenci per respectar el treball dels altres i que no està permès menjar ni beure a les instal·lacions. Tot i que l'accés general és lliure, la biblioteca ofereix la possibilitat de reservar la sala Miralles per tots aquells estudiants que necessitin treballar en grup o fer ús de la pissarra per compartir conceptes. En aquest cas concret, sí que cal fer una reserva prèvia adreçant-se directament al taulell de la biblioteca durant el seu horari habitual d'obertura de dilluns a divendres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls enllaça les seves rutes amb un nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Han finalitzat els treballs per interconnectar les rutes de la Tordera, l'anella cívica i la xarxa transcontinental Eurovelo 8 mitjançant un nou camí de 308 metres. L'actuació, pressupostada en 60.000 euros i finançada pels fons europeus Next Generation, connecta el nucli urbà amb aquests itineraris a través d'una zona que fins ara no estava definida. El projecte ha inclòs la instal·lació de drenatges i tancaments, així com una restauració de l'ecosistema fluvial amb l'eliminació de la canya comuna per preservar la vegetació autòctona d'OMS.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, en parlarem d'altres. Per exemple, la Biblioteca Enric Miralles amplia el seu horari a partir de dilluns per facilitar l'estudi de la selectivitat. L'equipament municipal tornarà a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes des del pròxim 18 de maig per donar suport als estudiants en la preparació dels exàmens finals. Durant gairebé 4 setmanes, la biblioteca tancarà a 2:15 de la nit en comptes de les 8, oferint un espai silenciós i connexió wifi gratuïta per majors de 16 anys. Durant aquesta franja horària especial, l'accés serà lliure per l'estudi individual, tot i que no es podran realitzar préstecs de llibres ni fer ús del servei d'impressió.

I parlarem també de cultura, perquè l'Eixida Jove acull aquest divendres la tercera edició de la festa Fem un Glob, amb tallers i música. L'entitat Glob de Bosch impulsa una nova jornada per dinamitzar el públic jove al voltant del món de la ratafia. L'activitat començarà a 8:15 de la nit a Can Batlle. Ho farà amb un taller de còctels i seguirà amb la proclamació dels guanyadors del tercer Glob Literari. Les nits es completarà amb un sopar popular, un concert acústic de Sant Carles i una jam session organitzada pel mateix local jove.

I Malgrat de Mar mobilitza les seves entitats per la quarta edició de la Festa Solidària aquest dissabte. Can Campassol serà l'escenari d'una jornada que busca fomentar la transparència i sensibilitzar sobre la tasca de les associacions locals. La festa inclourà una cercavila de gegants, jocs infantils i un vermut solidari a favor de Càritas amb tiquets a 6 euros. Un dels actes centrals serà una desfilada de moda a la tarda amb roba reutilitzada del Robert de Càritas, a la qual participaran prop de 50 models voluntaris i també l'alumnat de perruqueria de l'Institut de Malgrat.

I Blanes celebra aquest diumenge la 12a edició de la caminada Oncolliga't en marxa contra el càncer. La Fundació Oncolliga Girona organitza aquesta cita solidària de 8 quilòmetres que transcorrerà pel front marítim de Blanes fins a la zona de la Tordera. Les inscripcions tenen un cost de 10 euros i es poden fer de forma presencial aquest dissabte davant l'Ajuntament, on les primeres 800 persones rebran una samarreta commemorativa de color verd fosc. Tot el que recapti es destinarà íntegrament als serveis de suport i prevenció per malalts de càncer i les seves famílies a les comunitats.

I aquesta tarda, pel que fa al temps, aniran arribant núvols, en general poc importants, que mig taparan el cel. L'entrada a la nit, la nuvolositat es farà més abundant al Maresme Nord. Durant la tarda no s'esperen pluges, però entrada a la nit s'esperen xàfecs aïllats a l'extrem nord de la comarca. Vent lleugerament moderat, força 2 a 4 de component est. Van en estat de maror, les temperatures màximes pujaran i aniran dels 20 als 24 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 21 graus i mínimes que es mantenen en els 11. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous i ho fem parlant de turisme, en aquest cas de l'Eurovelo 8, i és que han finalitzat els treballs que habiliten un nou tram de camí que uneix les rutes de la Tordera, l'Anella Cívica i l'Eurovelo 8. Han finalitzat ja les obres per interconnectar les rutes que passen pel nostre municipi. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres, resseguint la vora del riu en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà pel nostre poble. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia del terreny, la instal·lació de drenatges i la col·locació de tanques cinegètiques per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular la ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació, que s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros, està impulsada pel Consell Comarcal i compta també amb el suport financer dels fons europeus Next Generation per fomentar un model de turisme verd i esportiu a la comarca. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, que és una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera mentre es preserva tota la vegetació autòctona i també l'arbreda d'Oms existent. Parlem també d'altres qüestions. De la biblioteca, que amplia els seus horaris a partir de dilluns per facilitar l'estudi de la selectivitat. La Biblioteca Enric Miralles torna a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes per donar suport als estudiants del municipi. A partir d'aquest pròxim dilluns, l'equipament ampliarà el seu horari de tancament habitual per oferir un espai tranquil i adequat per a la preparació de la selectivitat i els exàmens finals. La iniciativa s'allargarà durant gairebé 4 setmanes, període en el qual la biblioteca no tancarà a les 8, sinó que es mantindrà oberta fins a 9:45 de dilluns a divendres. L'objectiu d'aquesta mesura és que els joves disposin d'un marge més ampli d'estudi en un entorn silenciós, evitant el soroll o les interrupcions que poden generar les activitats culturals que s'organitzen durant la tarda a la biblioteca. Durant aquesta franja horària especial, la biblioteca funcionarà exclusivament com a sala d'estudi. Els usuaris, que han de ser majors de 16 anys, podran gaudir de connexió gratuïta a internet via wifi, accés als endolls de la sala per connectar ordinadors i dispositius portàtils i entrada lliure sense necessitat d'inscripció prèvia. Cal tenir en compte que en aquest horari ampliat no es podran realitzar préstecs de llibres ni utilitzar el servei d'impressió. Així mateix, es recorda als usuaris que és obligatori guardar silenci per respectar el treball dels altres i que no està permès menjar ni beure a les instal·lacions. Tot i que l'accés general és lliure, la biblioteca ofereix la possibilitat de reservar la sala Miralles per a aquells estudiants que necessitin treballar en grup o fer ús de la pissarra per compartir conceptes. En aquest cas concret, sí que cal fer una reserva prèvia adreçant-se directament al taulell de la biblioteca durant el seu horari habitual d'obertura. I en cultura parlem de Fem un Glob, perquè es fa una nova edició aquest divendres a l'Eixida Jove. Aquest divendres, el local de l'Eixida Can Valla acollirà la tercera edició de Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'Aplec de la Ratafia. Tot i això, i per animar un públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar el Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctel juntament amb la Ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari i es farà un sopar popular amb servei de barra. A la nit finalitzarà amb un concert acústic a Més Sant Carles i una jam session organitzada per l'Eixida Local Jove. L'accés és obert a tothom major d'edat, tot i això des de l'entitat han indicat que els interessats en participar del taller de còctels han d'inscriure's des del web Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials. Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 8:45 de la nit. A 9:45 es farà la
proclamació dels premis del tercer Glob Literari i a partir de les 9 es farà el concert, el sopar i la jam session. I entre altres qüestions, marxem de Palafolls per parlar de Malgrat de Mar, on se celebra aquest cap de setmana la quarta edició de la seva festa solidària. Malgrat de Mar es prepara per viure una nova jornada solidària amb la quarta edició de la festa solidària, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, juntament amb l'Ajuntament i diverses entitats locals. La jornada, que tindrà lloc a l'espai de Can Campassol, té com a objectiu donar a conèixer la tasca de les associacions del municipi per fomentar la transparència sobre el destí de les partides municipals de cooperació i sensibilitzar la ciutadania. El programa d'actes s'iniciarà a les 11 amb una cercavila de gegants des de les peixateries velles per traslladar la festa cap a Can Campassol. Al llarg del matí, els assistents podran gaudir de jocs infantils organitzats per l'agrupament Escolta, un espectacle creatiu d'Adriana Reyes i un vermut solidari, la recaptació del qual es destinarà en guany a Càritas. Els tiquets pel vermut tenen un preu de 6 euros i es poden comprar de manera anticipada a l'estanc de la Barretina, la llibreria Montal o la Fleca Garriga. A la tarda, l'activitat central serà una desfilada de moda solidària amb roba del Robert de Càritas. Ho faran amb l'objectiu de promoure la reutilització i el reciclatge. L'acte comptarà amb la participació de prop de 50 models voluntaris i la col·laboració dels alumnes de perruqueria i maquillatge de l'Institut de Malgrat. A més, durant tot el dissabte es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de Fundi Palau, creada per commemorar el 75è aniversari dels bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki. I a Blanes se celebra el diumenge la 12a Oncolliga en marxa en benefici de la lluita contra el càncer. Blanes es prepara per acollir aquest pròxim diumenge una de les cites més esperades del calendari solidari i esportiu de la zona, la 12a edició de l'Oncolliga en marxa. Aquesta iniciativa, organitzada per la delegació de Blanes de la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l'Ajuntament, té com a objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies a les comarques gironines. Els interessats a participar-hi tenen aquest dissabte l'oportunitat per apuntar-se presencialment. La taula d'inscripcions estarà instal·lada al passeig de dintre davant l'Ajuntament de 10 a 1 i de 6 a 2 quarts de 9 del vespre. El donatiu per participar és de 10 euros. A més, les primeres 800 persones inscrites rebran com a obsequi d'agraïment una samarreta tècnica commemorativa que enguany és de color verd fosc. La marxa, que no té caràcter competitiu, començarà diumenge a 2 quarts de 10 del matí des del passeig de mar. El traçat és un recorregut a peu pla de 8 quilòmetres pensat perquè persones de totes les edats i condicions físiques puguin participar. L'itinerari transcorrerà principalment prop del mar, passant pels passejos de la Marina i Sabanell, arribant fins a la zona de la Tordera i tornant al punt de sortida. Des de l'organització han detallat que tot el que recapti es destinarà íntegrament als serveis de suport i prevenció que la Fundació Oncolliga ofereix a la ciutadania.

Com sempre, en aquests moments de l'informatiu hem de repassar de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, 13 platges properes tenien bandera blava. Ja s'havien donat a conèixer les platges que aquell estiu podria lluir la bandera blava, que les acreditava i les acredita de bona qualitat tant de l'aigua com també dels serveis que s'hi poden trobar. Al nostre voltant hi havia 13 platges amb aquesta acreditació, una més que l'estiu passat, perquè Pineda sumava la platja dels Pescadors al seu llistat de platges amb bandera blava. Lloret era el poble amb més platges amb bandera blava, eren les de Cala Canyelles, Lloret Centre, Sabuadella, Fanals i Santa Cristina. Blanes repetia amb Sant Francesc, Sabanill i Blanes Centre. El Maresme, malgrat tenia dues platges acreditades, la de Malgrat Centre i la de l'Estillero. A Pineda, dues més, la dels Pescadors, que s'estrenava aquell any, i repetia la de la Riera, mentre que a Calella es mantenia la de Garbí. Aquest 2026 mantenen les mateixes platges blaves. El 2021, Palafolls en Comú estava indignat perquè un empleat municipal els va confondre amb una empresa. La Fundació Morada va emetre un comunicat on volia mostrar el seu malestar, la seva indignació i la seva incredulitat després que un treballador de l'Ajuntament confongués la formació política amb una empresa en el decurs d'una atenció telefònica amb un representant del partit. Sempre, segons el comunicat, aquest representant, amb nom de Clara Hidalga, regidora portaveu dels Comuns en aquell moment, va efectuar una trucada al consistori per demanar informació entorn a unes instàncies. I quan es va identificar com a responsable de Palafolls en Comú, l'empleat va confondre el partit amb una empresa. I ja fa 10 anys, el 2016, un tall de llum feia que la depuradora del Maresme aboqués aigua sense tractar la riera de Pineda. Una incidència a la planta depuradora de l'Alt Maresme va provocar aquell dimarts al matí un abocament d'aigües residuals a la riera de Pineda, segons va informar l'emissora local de la ciutat. La causa, segons va informar el Consell Comarcal, era un tall de llum i alhora un tall a la xarxa d'internet. Aquests dos talls simultanis van fer que la planta principal, la que està tocada a l'autopista, hagués quedat aturada, mentre que la planta de pretractament situada al costat del cementiri seguia en funcionament i bombejant aigua cap a la depuradora. Això va fer que l'aigua bruta acabés abocada a la riera. Segons el Consell Comarcal, només van ser 8 minuts d'incidència el temps que va trigar l'operari de guàrdia a arribar a la planta del costat del cementiri i aturar l'estació de bombament.

0: Com cada dia és moment de connectar amb en Jordi Prats-Savalls, el nostre company, qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les propostes culturals que hi ha aquesta setmana a Palafolls. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Què tal si donem una ullada al Teatre de la Costa Brava Sud, aquesta programació teatral musical que uneix el Teatre de Blanes i també el Teatre de Lloret? Perquè aquest dissabte, 16 de maig, tenim proposta d'humor amb un còmic que de ben segur reconeixeu. José Corbacho presenta el seu darrer espectacle, Ante todo, mucha calma. Les entrades des de 11 euros per la funció que es farà a 9:15 del vespre i també a 11:15. Podreu consultar tota la informació i comprar les entrades a través de www.teatredelacostabravasud.cat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem és ampliar la previsió meteorològica del temps per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta jornada de dijous amb un cel pràcticament serè a tota la comarca. Hi ha alguns núvols al Marès Menor, però es tracta de núvols ben poc importants. D'entrada, aquest matí s'espera que el vent sigui moderat del sector sud-est i la situació marítima dominada per la maró. Aquesta tarda el vent giraria cap a llevant, per tant, continuarien els vents de mar cap a terra. La mar es mantindrà marcada per la maró, per tant, una mica alterada. I tot això amb unes temperatures que, si bé la passada nit s'han mantingut sense canvis, les mínimes han estat fresquetes. Les màximes avui pugen sobretot al centre i al sud de la comarca. El Maresme Nord més o menys es mantindran com les d'ahir. Pel que fa a l'estat del cel, núvols que augmentaran aquesta tarda, sobretot a l'àrea del nord de la comarca, i cap al vespre, entrada la nit, no es descarta algun petit xàfec a l'extrem nord de la comarca, al terç nord del Maresme. La resta no hi haurà precipitacions, com tampoc n'hi va haver-hi. De cara a demà s'espera que augmenti la inestabilitat. La nuvolositat serà abundant des de primeres hores del matí i tant al matí com a la tarda, sobretot. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs. No es descarta algun tro de forma puntual, però no es descarta alguna petita tempesta. Precipitacions irregulars, però localment d'intensitat entre moderada i forta. No sembla que hagin de ser, però, massa abundants aquestes pluges de demà. Amb vent que demà continuarà fluix, com a molt lleugerament moderat, del sector entre l'est i el nord-est, i la situació marítima igual que avui, amb maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, evidentment, a més núvols, baixaran, sobretot durant les hores centrals del dia. De cara al cap de setmana, encara continuarà o persistirà en lleugeres restes d'inestabilitat. Això farà que els matins, tant de dissabte com de diumenge, que hem de parlar de força sol, sobretot dissabte, a la tarda, però no descartem algun xàfec puntual cap al centre i nord del Maresme. Diumenge, núvols més abundants al matí, però que anirien marxant i donant pas a un ambient més assolellat. En definitiva, una situació de moment encara amb inestabilitat que demà arribarà al seu punt màxim. Aquesta setmana, de cara al cap de setmana, la situació millorarà.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 14 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles al nostre web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Aquesta és la

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls enllaça les seves rutes amb un nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Han finalitzat els treballs per interconnectar les rutes de la Tordera, l'anella cívica i la xarxa transcontinental Eurovelo 8 mitjançant un nou camí de 308 metres. L'actuació, pressupostada en 60.000 euros i finançada pels fons europeus Next Generation, connecta el nucli urbà amb aquests itineraris a través d'una zona que fins ara no estava definida. El projecte ha inclòs la instal·lació de drenatges i tancaments, així com una restauració de l'ecosistema fluvial amb l'eliminació de la canya comuna per preservar la vegetació autòctona d'OMS.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, en parlarem d'altres. Per exemple, la Biblioteca Enric Miralles amplia el seu horari a partir de dilluns per facilitar l'estudi de la selectivitat. L'equipament municipal tornarà a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes des del pròxim 18 de maig per donar suport als estudiants en la preparació dels exàmens finals. Durant gairebé 4 setmanes, la biblioteca tancarà a 2:15 de la nit en comptes de les 8, oferint un espai silenciós i connexió wifi gratuïta per majors de 16 anys. Durant aquesta franja horària especial, l'accés serà lliure per l'estudi individual, tot i que no es podran realitzar préstecs de llibres ni fer ús del servei d'impressió. I parlarem també de cultura perquè l'Eixida Jove acull aquest divendres la tercera edició de la festa Fem un Glob, un Glob amb tallers i música. L'entitat Glob de Bosch impulsa una nova jornada per dinamitzar el públic jove al voltant del món de la ratafia. L'activitat començarà a 8:15 de la nit a Can Batlle. Ho farà amb un taller de còctels i seguirà amb la proclamació dels guanyadors del tercer Glob literari. Les nits es completarà amb un sopar popular, un concert acústic de Saint Carles i una jam session organitzada pel mateix local jove.

I Malgrat de Mar mobilitza les seves entitats per la quarta edició de la Festa Solidària aquest dissabte. Can Campassol serà l'escenari d'una jornada que busca fomentar la transparència i sensibilitzar sobre la tasca de les associacions locals. La festa inclourà una cercavila de gegants, jocs infantils i un vermut solidari a favor de Càritas amb tiquets a 6 euros. Un dels actes centrals serà una desfilada de moda a la tarda amb roba reutilitzada del rover de Càritas, a la qual participaran prop de 50 models voluntaris i també l'alumnat de perruqueria de l'Institut de Malgrat.

I Blanes celebra aquest diumenge la 12a edició de la caminada Oncolliga't en marxa contra el càncer. La Fundació Oncolliga Girona organitza aquesta cita solidària de 8 quilòmetres que transcorrerà pel front marítim de Blanes fins a la zona de la Tordera. Les inscripcions tenen un cost de 10 euros i es poden fer de forma presencial aquest dissabte davant l'Ajuntament, on les primeres 800 persones rebran una samarreta commemorativa de color verd fosc. Tot el que es recapti es destinarà íntegrament als serveis de suport i prevenció per malalts de càncer i les seves famílies a les comarques gironines.

I aquesta tarda, pel que fa al temps, aniran arribant núvols, en general poc importants, que mig taparan el cel. L'entrada a la nit, la nuvolositat es farà més abundant al Maresme Nord. Durant la tarda no s'esperen pluges, però entrada a la nit s'esperen xàfecs aïllats a l'extrem nord de la comarca. Vent lleugerament moderat, força 2 a 4 de component est. Mar en estat de maror, les temperatures màximes pujaran i aniran dels 20 als 24 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 21 graus i mínimes que es mantenen en els 11. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous i ho fem parlant de turisme, en aquest cas de l'Eurovelo 8, i és que han finalitzat els treballs que habiliten un nou tram de camí que uneix les rutes de la Tordera, l'Anella Cívica i l'Eurovelo 8. Han finalitzat ja les obres per interconnectar les rutes que passen pel nostre municipi. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres, resseguint la vora del riu en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà pel nostre poble. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia del terreny, la instal·lació de drenatges i la col·locació de tanques cinegètiques per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular la ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació, que s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros, està impulsada pel Consell Comarcal i compta també amb el suport financer dels fons europeus Next Generation per fomentar un model de turisme verd i esportiu a la comarca. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, que és una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera mentre es preserva tota la vegetació autòctona i també l'arbreda d'Oms existent. Parlem també d'altres qüestions. De la biblioteca, que amplia els seus horaris a partir de dilluns per facilitar l'estudi de la selectivitat. La biblioteca Enric Miralles torna a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes per donar suport als estudiants del municipi. A partir d'aquest pròxim dilluns, l'equipament ampliarà el seu horari de tancament habitual per oferir un espai tranquil i adequat per la preparació de la selectivitat i els exàmens finals. La iniciativa s'allargarà durant gairebé 4 setmanes, període en el qual la biblioteca no tancarà a les 8, sinó que es mantindrà oberta fins a 9:45 de dilluns a divendres. L'objectiu d'aquesta mesura és que els joves disposin d'un marge més ampli d'estudi en un entorn silenciós, evitant el soroll o les interrupcions que poden generar les activitats culturals que s'organitzen durant la tarda a la biblioteca. Durant aquesta franja horària especial, la biblioteca funcionarà exclusivament com a sala d'estudi. Els usuaris, que han de ser majors de 16 anys, podran gaudir de connexió gratuïta a internet via wifi, accés als endolls de la sala per connectar ordinadors i dispositius portàtils i entrada lliure sense necessitat d'inscripció prèvia. Cal tenir en compte que en aquest horari ampliat no es podran realitzar préstecs de llibres ni utilitzar el servei d'impressió. Així mateix, es recorda als usuaris que és obligatori guardar silenci per respectar el treball dels altres i que no està permès menjar ni beure a les instal·lacions. Tot i que l'accés general és lliure, la biblioteca ofereix la possibilitat de reservar la sala Miralles per a aquells estudiants que necessitin treballar en grup o fer ús de la pissarra per compartir conceptes. En aquest cas concret, sí que cal fer una reserva prèvia adreçant-se directament al taulell de la biblioteca durant el seu horari habitual d'obertura. I en cultura parlem de Fem un Glob, perquè es fa una nova edició aquest divendres a l'Eixida Jove. Aquest divendres, el local de l'Eixida Can Valla acollirà la tercera edició de Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'Aplec de la Ratafia. Tot i això, i per animar un públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar el Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctel juntament amb la Ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari i es farà un sopar popular amb servei de barra. A la nit finalitzarà amb un concert acústic a Més Sant Carles i una jam session organitzada per l'Eixida Local Jove. L'accés és obert a tothom major d'edat, tot i això des de l'entitat han indicat que els interessats en participar del taller de còctels han d'inscriure's des del web Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials.
Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 8:15 de la nit. A 9:15 es farà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari i a partir de 9:00 es farà el concert, el sopar i la jam session. I entre altres qüestions, marxem de Palafolls per parlar de Malgrat de Mar, on se celebra aquest cap de setmana la quarta edició de la seva festa solidària. Malgrat de Mar es prepara per viure una nova jornada solidària amb la quarta edició de la festa solidària, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, juntament amb l'Ajuntament i diverses entitats locals. La jornada, que tindrà lloc a l'espai de Can Campassol, té com a objectiu donar a conèixer la tasca de les associacions del municipi per fomentar la transparència sobre el destí de les partides municipals de cooperació i sensibilitzar la ciutadania. El programa d'actes s'iniciarà a 11:00 amb una cercavila de gegants des de les peixateries velles per traslladar la festa cap a Can Campassol. Al llarg del matí, els assistents podran gaudir de jocs infantils organitzats per l'agrupament Escolta, un espectacle creatiu d'Adriana Reyes i un vermut solidari, la recaptació del qual es destinarà en guany a Càritas. Els tiquets pel vermut tenen un preu de 6 euros i es poden comprar de manera anticipada a l'estanc de la Barretina, la llibreria Montal o la Fleca Garriga. A la tarda, l'activitat central serà una desfilada de moda solidària amb roba del Robert de Càritas. Ho faran amb l'objectiu de promoure la reutilització i el reciclatge. L'acte comptarà amb la participació de prop de 50 models voluntaris i la col·laboració dels alumnes de perruqueria i maquillatge de l'Institut de Malgrat. A més, durant tot el dissabte es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de Fundi Palau, creada per commemorar el 75è aniversari dels bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki. I a Blanes se celebra el diumenge la 12a Oncolliga en marxa en benefici de la lluita contra el càncer. Blanes es prepara per acollir aquest pròxim diumenge una de les cites més esperades del calendari solidari i esportiu de la zona, la 12a edició de l'Oncolliga en marxa. Aquesta iniciativa, organitzada per la delegació de Blanes de la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l'Ajuntament, té com a objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies a les comarques gironines. Els interessats a participar-hi tenen aquest dissabte l'oportunitat per apuntar-se presencialment. La taula d'inscripcions estarà instal·lada al passeig de dintre davant l'Ajuntament de 10:00 a 1:00 i de 6:00 a 9:15 del vespre. El donatiu per participar és de 10 euros. A més, les primeres 800 persones inscrites rebran com a obsequi d'agraïment una samarreta tècnica commemorativa que enguany és de color verd fosc. La marxa, que no té caràcter competitiu, començarà diumenge a 9:45 del matí des del passeig de Mar. El traçat és un recorregut a peu pla de 8 quilòmetres pensat perquè persones de totes les edats i condicions físiques puguin participar. L'itinerari transcorrerà principalment prop del mar, passant pels passejos de la Marina i Sabanell, arribant fins a la zona de la Tordera i tornant al punt de sortida. Des de l'organització han detallat que tot el que recapti es destinarà íntegrament als serveis de suport i prevenció que la Fundació Oncolliga ofereix a la ciutadania.

Com sempre, en aquests moments de l'informatiu hem de repassar de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, 13 platges properes tenien bandera blava. Ja s'havien donat a conèixer les platges que aquell estiu podria lluir la bandera blava, que les acreditava i les acredita de bona qualitat tant de l'aigua com també dels serveis que s'hi poden trobar. Al nostre voltant hi havia 13 platges amb aquesta acreditació, una més que l'estiu passat, perquè Pineda sumava la platja dels Pescadors al seu llistat de platges amb bandera blava. Lloret era el poble amb més platges amb bandera blava, eren les de Cala Canyelles, Lloret Centre, Sabuadella, Fanals i Santa Cristina. Blanes repetia amb Sant Francesc, Sabanill i Blanes Centre. El Maresme, malgrat tenia dues platges acreditades, la de Malgrat Centre i la de l'Estillero. A Pineda, dues més, la dels Pescadors, que s'estrenava aquell any, i repetia la de la Riera, mentre que a Calella es mantenia la de Garbí. Aquest 2026 mantenen les mateixes platges blaves. El 2021, Palafolls en Comú estava indignat perquè un empleat municipal els va confondre amb una empresa. La Fundació Morada va emetre un comunicat on volia mostrar el seu malestar, la seva indignació i la seva incredulitat després que un treballador de l'Ajuntament confongués la formació política amb una empresa en el decurs d'una atenció telefònica amb un representant del partit. Sempre, segons el comunicat, aquest representant, amb nom de Clara Hidalga, regidora portaveu dels Comuns en aquell moment, va efectuar una trucada al consistori per demanar informació entorn a unes instàncies. I quan es va identificar com a responsable de Palafolls en Comú, l'empleat va confondre el partit amb una empresa. I ja fa 10 anys, el 2016, un tall de llum feia que la depuradora del Maresme aboqués aigua sense tractar la riera de Pineda. Una incidència a la planta depuradora de l'Alt Maresme va provocar aquell dimarts al matí un abocament d'aigües residuals a la riera de Pineda, segons va informar l'emissora local de la ciutat. La causa, segons va informar el Consell Comarcal, era un tall de llum i alhora un tall a la xarxa d'internet. Aquests dos talls simultanis van fer que la planta principal, la que està tocada a l'autopista, hagués quedat aturada, mentre que la planta de pretractament situada al costat del cementiri seguia en funcionament i bombejant aigua cap a la depuradora. Això va fer que l'aigua bruta acabés abocada a la riera. Segons el Consell Comarcal, només van ser 8 minuts d'incidència el temps que va trigar l'operari de guàrdia a arribar a la planta del costat del cementiri i aturar l'estació de bombament.

0: Com cada dia és moment de connectar amb en Jordi Pratsavalls, el nostre company. Qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les propostes culturals que hi ha aquesta setmana a Palafolls? Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Què tal si donem una ullada al Teatre de la Costa Brava Sud, aquesta programació teatral musical que uneix el Teatre de Blanes i també el Teatre de Lloret? Perquè aquest dissabte, 16 de maig, tenim proposta d'humor amb un còmic que de ben segur reconeixeu. José Corbacho presenta el seu darrer espectacle, Ante todo, mucha calma. Les entrades des de 11 euros per la funció que es farà a 9:15 del vespre i també a 12:15. Podreu consultar tota la informació i comprar les entrades a través de www.teatredelacostabravasud.cat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem és ampliar la previsió meteorològica del temps per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta jornada de dijous amb un cel pràcticament serè a tota la comarca i alguns núvols al Maresme Nord, però es tracta de núvols ben poc importants. D'entrada, aquest matí s'espera que el vent sigui moderat del sector sud-est i la situació marítima dominada per la maró. Aquesta tarda el vent giraria cap a llevant, per tant, continuarien els vents de mar cap a terra. La mar es mantindrà marcada per la maró, per tant, una mica alterada. I tot això amb unes temperatures que, si bé la passada nit s'han mantingut sense canvis les mínimes, han estat fresquetes, les màximes avui pugen sobretot al centre i al sud de la comarca. El Maresme Nord més o menys es mantindran com les d'ahir. Pel que fa a l'estat del cel, núvols que augmentaran aquesta tarda, sobretot a l'àrea del nord de la comarca, i cap al vespre, entrada la nit, no es descarta algun petit xàfec a l'extrem nord de la comarca, al terç nord del Maresme. La resta no hi haurà precipitacions, com tampoc n'hi va haver-hi. De cara a demà s'espera que augmenti la inestabilitat. La nuvolositat serà abundant des de primeres hores del matí i tant al matí com a la tarda, sobretot, s'esperen precipitacions en forma de xàfecs. No es descarta algun tro de forma puntual, però no es descarta alguna petita tempesta. Precipitacions irregulars, però localment d'intensitat entre moderada i forta. No sembla que hagin de ser, però, massa abundants aquestes pluges de demà. Amb vent que demà continuarà fluix, com a molt lleugerament moderat, del sector entre l'est i el nord-est, i la situació marítima igual que avui, amb maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, evidentment, a més núvols, baixaran, sobretot durant les hores centrals del dia. De cara al cap de setmana, encara continuarà o persistirà lleugeres restes d'inestabilitat. Això farà que els matins, tant de dissabte com de diumenge, que hem de parlar de força sol, sobretot dissabte, a la tarda, però no descartem algun xàfec puntual cap al centre i nord del Maresme. Diumenge, núvols més abundants al matí, però que anirien marxant i donant pas a un ambient més assolellat. En definitiva, una situació de moment encara amb inestabilitat que demà arribarà al seu punt màxim. Aquesta setmana, de cara al cap de setmana, la situació millorarà.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 14 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres, Melina Morilla. Aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles al nostre web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tots i a totes, què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Una jornada més, un dijous més, amb totes les agendes sobre la taula per explicar-vos què succeeix al nostre voltant, parlant de cultura i de totes aquestes activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Amb l'última actualitat, desgraciadament també, pendents de la previsió meteorològica, ja que portem novetats de cara a les activitats que s'havien de celebrar a l'aire lliure, per exemple, demà o al cap de setmana, algunes d'elles s'ajornen. Us ho explicarem dins la xarxa cultural. Avui que destacarem un parell de propostes, això sí, que es mantenen per als pròxims dies, una aquí mateix a Palafolls, i és que l'entitat Glob de Bosc organitza per demà divendres al vespre una nova edició del Fem un Glob a Can Batlle, amb diferents activitats que començaran a 8:15 del vespre. En parlarem amb els seus organitzadors. I a la segona part del programa anirem fins a Malgrat de Mar, un municipi que organitza a través del seu Consell de Solidaritat, doncs una jornada solidària dissabte a Can Campassol durant tot el dia, on hi participen diferents entitats. Representants precisament d'aquestes entitats s'hauran amb nosaltres avui aquí a l'estudi Maria Sabatera de Ràdio Palafolls per explicar-nos tota aquesta jornada solidària. Tot plegat en aquest Palafolls en xarxa que comença just ara, com dèiem, amb la xarxa cultural. Benvinguts, benvingudes, comencem.
3: Xarxa cultural.
2: I comencem aquesta xarxa cultural al nostre municipi parlant de propostes, per exemple, com dèiem, aquesta proposta de Glob de Bosc que organitza demà divendres doncs una nova edició del Fem un Glob. Una proposta que començarà a 8:15 del vespre amb un taller de còctels. Després, a 9:15 del vespre, hi haurà la proclamació dels premis del tercer Glob literari que organitzaven als voltants de Sant Jordi del 23 d'abril. Tot seguit, sopar popular amb servei de barra i, en acabar, concert en acústic i jam session. Avui hem convidat un dels seus organitzadors, en Marc Estoc, perquè ens destaqui aquestes i d'altres activitats en una estoneta aquí mateix al Palafolls en xarxa. Seguim avançant perquè d'aquest cap de setmana no és l'única proposta que hi ha al nostre municipi. Abans, però, hem de destacar Cluenda, del grup d'adults de la quarta finestra. La primera representació, perquè n'hi ha dos, de truita de família. El grup d'adults de la quarta finestra presenta demà aquesta proposta teatral a 8:15 del vespre a la Masia de Can Florenci, amb entrades disponibles que es poden comprar a través del link que trobareu al seu perfil d'Instagram. Dissabte tindrem exhibició del Club Muay Thai de Palafolls, això serà des de les 9 del matí a la pista exterior del Palauet, o també destacarem la visita guiada per Palafolls organitzat per el Consell d'Infants. Inscripcions encara obertes que es poden fer al MIT, al Música i Dansa. El punt de sortida serà dissabte a 10:15 del matí a la plaça Major. Dissabte també hi haurà dins el cicle Escena 9 l'espectacle Tenderete en el Azul, una proposta que començarà a les 7 de la tarda, com dèiem, al teatre del nostre municipi, i amb entrada lliure i, com sempre, aforament limitat. No ens movem del teatre perquè diumenge hi haurà sorbets de teatre. Les mostres, les cluendes de final de curs del grup de joves i també d'infants de la quarta finestra. Serà a les 6 de la tarda, com dèiem, al teatre de Palafolls. Deixem el nostre municipi i anem fins a Malgrat de Mar. El dissabte, per exemple, hi haurà ioga per la salut a partir de 9:15 del matí a l'arxiu municipal. Avui també ens acompanyaran membres del Consell de Solidaritat i Cooperació a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, però marqueu ja a l'agenda que dissabte hi haurà jornada solidària a Can Campassol. Tot plegat començarà a les 11 del matí amb una cercavila amb la colla de geganters de Malgrat de Mar des de les peixateries velles fins al parc de Can Campassol, on han acabat, aproximadament, cap a 11:45 del migdia hi haurà activitats infantils que organitzen l'agrupació Escolta i Guia Sant Nicolau. A partir de 12:15 hi haurà espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes i a la 1 el vermut solidari. A la tarda, a les 5, desfilada de moda del Rober de Càritas, que conduirà Teresa Gelpí, i recordar-vos que també durant tot el dia es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més, de Fundipau. Tot plegat us ho expliquem a la segona entrevista d'avui, del Palafolls en xarxa. Però en l'apartat de Malgrat de Mar, deixeu lloc a l'agenda perquè també hem d'apuntar que diumenge hi ha el cicle Anime Club de Cineclub Garbí, projectant la pel·lícula Millennium Actress. Serà a partir de 6:45 de la tarda al Centre Cultural Malgratenc. Seguim avançant, ens quedem també amb les propostes al municipi de Pineda, per exemple, destacant que aquesta tarda hi ha Hora del Conte a la Biblioteca de Poble Nou, porta per títol La unió d'un trencaclosques, a càrrec d'Elisabet Santiago, que és autora del llibre i mestra d'educació infantil. La proposta començarà a 6:45 de la tarda. Anem fins al municipi de Calella, destacant, per exemple, demà divendres, una nova edició del Firatast Calella, que de fet s'organitza divendres, dissabte i diumenge, des de les 5 de la tarda fins a la matinada, al Parc del Mau, amb diferents propostes d'actuacions musicals i també gastronòmiques. Però divendres hi ha altres activitats que volem apuntar a l'agenda, per exemple, a la piscina municipal d'Orlistrolp hi haurà nit aquàtica del Canviem la nit, una proposta d'oci nocturn que començarà a les 10 del vespre, o del cap de setmana també la primera jornada solidària de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital La Teva Ajuda ens fa superar els límits, diferents activitats que es faran a la plaça de l'Església. Anem ara fins al municipi de Tordera. Parlem també d'activitats culturals. Dissabte tenim la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada, de Marta Caupena. Proposta d'activitat oberta, sense inscripció prèvia, que es farà a les 11 del matí a la Biblioteca Tordarenca. I també hem de parlar de teatre, perquè tant dissabte com diumenge el Fòrum pel Teatre i la Cultura puja dalt de l'escenari del Teatre Claver per representar el mètode Gronholm. Una proposta, les dues de fet, que s'escenificaran a partir de les 7 de la tarda al Teatre Claver, amb entrades ja disponibles. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Aquí tenim variacions, com us dèiem al principi del programa, i és que la sessió de dansa a les escoles, la cloenda de fet d'aquesta novena edició que s'havia de fer demà a partir de les 10 del matí al Passeig de Mar, queda ajornada per causes meteorològiques. El que sí que tenim sobre la taula d'aquest cap de setmana és una nova edició de la Fira Blanes Mar, que trobareu a l'esplanada del port amb diferents activitats, també gastronòmiques, durant els 3 dies. Per cert, que aquest cap de setmana també tenim sessió de teatre dins la sessió del Teatre de la Costa Brava Sud. Paneroles s'escenificarà divendres a partir de les 8 del vespre al Teatre de Blanes. Entrades disponibles a www.teatredelacostabravasud.cat. I al Teatre de Blanes també, però en aquest cas dissabte, ante todo, mucha calma. Serà amb dues sessions, a 9:15 del vespre i a 11:15 amb José Corbacho. Les entrades també disponibles a www.teatredelacostabravasud.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Aquest divendres haurem de sumar una nova activitat a l'agenda, i és que la gent de Glob de Bosc ens conviden a participar a una nova edició del Fem un Glob, una activitat que es farà el divendres al vespre a Can Batlle. Per parlar-ne de tot plegat tenim un dels components d'aquesta entitat, Marc Estoc. Molt bona tarda, benvingut.
3: Bona tarda, gràcies.
2: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Situem-nos una miqueta. Jo crec que ja deu quedar poca gent, que no coneix el Fem un Glob, una de les activitats que ja marqueu sempre al calendari habitual cada any amb l'entitat Glob de Bosc. Però si et demano que em descriguis una miqueta més, doncs això, el que és el Fem un Glob, com m'ho explicaries?
3: Doncs mira, l'activitat de Fem un Glob és aquesta que fem ara, com bé tu dius, ja que anem fent ja durant fa ja bastants anys, i és una activitat que

0: Glob Literari, que després, si vols, també en parlarem, i que vam organitzar, o va organitzar, al voltant del mes d'abril. Per tant, tanqueu un concurs literari, però també és veritat que és un moment de trobada per vosaltres i per posar-vos una miqueta al dia, no?
1: Exacte. Sí, és una miqueta aquesta, com deia, aquesta excusa que tenim de fer-nos, diguem-nos, donar-nos un homenatge, no?, a tota la feina que anem fent durant l'any, i aquesta festa, doncs, com bé ja he dit, és bastant íntima, però bueno, ara quan en parlem veureu que aquest any l'hem ampliat una mica més i hem obert una mica els eixos per fer la festa una miqueta més gran, amb un final bastant més, bueno, que amplia una miqueta les persones que puguin venir a aquesta festa.
0: Tot començarà, Marc, amb un taller de còctels que portes tu mateix.
1: Exacte. Aquest taller de còctels serà, per mi, la primera vegada que el faig. La primera vegada que es va fer un taller de còctels a Fem un Glob, jo no hi vaig poder ser. I em fa molta il·lusió perquè és un àmbit que a mi m'agrada molt. No sóc una persona professional d'això, però sí que em considero un amateur, diguem, dels còctels, i tinc molts estris a casa. Sempre que ve gent a casa, doncs ofereixo alguns còctels que sé fer i que sé que agradaran, i això és el que vull fer aquest taller, oferir alta cocteleria, que li diria jo, sortir una miqueta dels còctels típics que la gent sol fer a casa, que són els gin tònics, el vermut sol, o els cubates, no?, i fer algun còctel amb sabors més concrets, com poden ser mesclar alcohols de vermut amb Campari, o tot una miqueta entorn a la cocteleria italiana, que és el que més bé conec.
0: Òbviament, aquest taller és per majors de 18 anys, això sí que s'ha de remarcar, i és necessari també una inscripció prèvia. Més o menys ara, com van les inscripcions, Marc?
1: Doncs van molt bé, ja que un taller d'aquest tipus, ara mateix crec que hi ha entorn unes 12 o 14 persones apuntades, i bé, si s'hi apunta més gent, genial, però és perfecte, aquests números són perfectes, perquè un taller d'aquest tipus requereix també d'una mica d'atenció, no?, ara que estem en aquest moment tan important els plans individualitzats, no?, l'atenció individualitzada a secundària. Doncs amb aquest taller també ens passarà això, que haurem de donar atenció individualitzada, perquè no és fàcil. És a dir, no només parlarem de la mescla i del que són els còctels en si, sinó que també ensenyaré tècniques per servir aquests còctels, farem tot un joc i s'haurà d'aprendre com es fa amb els estris que portaré, que són professionals, i ensenyaré també com fer-ho amb estris que podem tenir a casa.
0: Diràs que ens ensenyaràs una miqueta, que va bé quan tinguem convidats a casa, per no servir la típica cervesa o el típic vermut, doncs, que tots podem tenir a casa poden treure d'un problema.
1: Sí.
0: Això està molt bé. A partir de quina hora fareu aquest taller?
1: Doncs serà 7:45. I bé, començarem, esperarem començar puntuals, ja que tenim, com ara anirem parlant, moltes activitats, i el taller durarà una hora. I en aquesta hora, doncs això, com bé deia, això que comentaves ara, és important que la gent sàpiga que aquest taller el faig, i crec profundament que les persones que s'apuntin sortiran molt contentes, perquè a mi m'ha funcionat molt saber cocteleria, i les persones que venen a casa ho agraeixen molt quan els ofereixo algo diferent que no sigui la cervesa o els còctels més bàsics.
0: Un bon consell, sens dubte. Començarà el Fem un Glob precisament amb aquest taller de còctels a partir de 7:45 del vespre, com tu mateix ens deies. Tot seguit també tindrem, i com dèiem a la presentació, la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. En aquest cas sortirem de dubtes i tancarem ja aquest conegut concurs també de Sant Jordi, que també no és el primer any que ho feu.
1: Convidem a la gent que estigui per allà, que s'hi quedi, i la gent que vulgui també anar-se quedant durant tot el que anirem fent, que ja vingui, perquè allò durarà molt poquet, serà un momentet que dedicarem a les persones que són guanyadores del concurs, i tot seguit començarà el concert d'en Carles Llopart, que ens oferiria el seu concert en solitari.
0: Seguireu amb música i després un sopar popular, que això també caracteritza la proposta, però deixa'm quedar-me un moment amb el tercer Glob Literari.
1: Totalment.
0: Perquè vull recordar que tenia la seva temàtica i que també té diferents categories amb els
1: Totalment.
0: Seus premis. Si et sembla, Marc, fem un petit recordatori.
1: Doncs mira, l'obra que demanàvem per aquest Glob Literari seria girar entorn de les Masies de la Baixa Tordera, i podia ser en un text poètic i narratiu. I després, bueno, saber que tenim el Glob Ruïra, que són per majors de,

0: de 18 anys, el Glob Camproví, que són de joves d'entre 13 i 17, i el Glob Infantil, que és per a menors de 12 anys.
1: Cadascú tindrà, doncs, llavors el seu premi, i sortirem de dubtes i podrem posar nom a aquestes obres que, de fet, el jurat especialitzat ja ha llegit i ja ha emès el seu veredicte, que de moment encara és secret. Ens deies, la proposta continua ja amb menjar i bona música, sens dubte. Una de les dues peces claus que també caracteritza les diferents activitats que organitzeu des de Glob de Bosch. El primer que fareu després d'entregar aquests premis és aquest glob, o aquest sopar popular, per entendre'ns, amb servei de barra, que entenc que també, d'alguna manera, serveix per recaptar fons per l'entitat, o com va?
0: A veure, si som sincers, aquesta activitat sempre ens surt a perdre, però ho fem amb molt de gust, perquè ja, com hem dit abans, és un regal que ens fem a nosaltres mateixos, però sí, sempre que la gent demani a la barra, doncs ens fa un favor, i a més, haurem fet el taller de còctels, possiblement puguem oferir alguns còctels que encara sobrarà, no?
1: I s'ha de fer alguna mena d'inscripció prèvia? Ho dic pel sopar, eh?
0: Pel sopar no, pel sopar tothom serà benvingut i com dèiem, el sopar serà juntament amb música, eh? És a dir, tindrem el sopar amb
1: música. Però llavors com feu el sopar? És a dir, és servei Carmanyola, per exemple, que cadascú posa o aporta un tipus de plat? El feu vosaltres com a entitat?
0: No, el sopar el farem nosaltres, és a dir, el sopar serà allà mateix, el servirem aquestes pizzas que tenim comprades de proximitat i...
1: Vaja, un sopar d'anar per casa, eh?
0: Bàsicament, és un sopar d'anar per casa, però és un sopar de festa i sí.
1: Ens parlaves de la bona música, que també us acompanyarà durant aquesta jornada. Teniu la participació cap als vols de les 9 del vespre de S. Carles, si no m'equivoco.
0: Sí.
1: Explica'ns una miqueta, perquè no sé si té relació amb la mateixa entitat.
0: Bé, té relació en el sentit que és una persona que és molt propera a nosaltres i ens fa molta il·lusió que sigui aquí amb nosaltres, perquè sempre, com bé veieu, intentem que tot el que sigui al voltant del Glob de Bosch sigui de proximitat i justament comptar amb ell, doncs és un plaer. En Carles ens oferirà, com deia abans, el seu projecte personal i tenim moltes ganes d'escoltar-lo, perquè molts de nosaltres no l'hem escoltat mai i estic segur que serà una passada.
1: I per als que vulgueu allargar la nit, hi ha una sessió de jam session ja per tancar la vetllada, que aquí crec que també ens pots explicar molt més, Marc.
0: Exacte. Això ja va una miqueta... que s'ha de tenir en compte que va a càrrec de...
1: De la mateixa entitat, no?
0: No, això, aquesta va a càrrec del el que és el Can Batlle, és el local de Can Batlle que organitza.
1: Així de local.
0: I neix una miqueta de que hem volgut ajuntar les forces per poder fer que aquesta jam session vingui de totes aquestes activitats i que també tingui una mica més de força i de rebuda, que estem segurs que la tindria igualment, però bé, veiem que era un bon dia per poder ajuntar totes aquestes activitats. Llavors a Glob de Bosch seguirem a la barra, hi haurà aquesta activitat que és una jam session. Pels que no sàpiguen el que és bàsicament un grup de música que vindrà a més a més a fer, diguem, de suport. Significa que hi haurà una persona tocant la bateria, un cantant, guitarrista i baixista, diguem la base, i aquests faran 3-4 temes per escalfar una miqueta l'ambient i per començar el concert, i una vegada acaben aquests 15-20 minuts de música, s'obre la jam session, que significa que les persones que estiguin al públic i que vulguin tocar algun tema, cantar algun tema, poden pujar i fer-ho. Es convida, clar, evidentment, a músics professionals, es convida a músics amateurs, a músics que estan començant i que tenen ganes de tocar una cançó, i tot es fa de forma molt improvisada. Sol ser un esdeveniment que és molt divertit, que és molt agraït per tots aquells músics que vulguin llançar-se per primera vegada a l'escenari o que tinguin ganes simplement de passar-s'ho bé sense aquesta pressió que a vegades podem trobar-nos els músics en depèn de quines situacions, escenaris. Aquí no hi ha pressió, aquí és passar-s'ho bé i compartir música.
1: Una bona ocasió, sens dubte, per tancar aquest Fem un Glob, que jo he perdut el compte, però que ja fa 3-4 anyets que esteu organitzant, eh? Ara no sé si tenim la xifra exacta, doncs, però com dèiem, ja és una de les activitats conjuntament, per exemple, amb el torneig de bitlles que organitzeu per la festa petita o també els actes de festa major. Òbviament, l'aplec de la Ratafia ja va ser la vostra primera activitat, una d'aquelles activitats que ja ha vingut per quedar-se.
0: Totalment, això és el que a nosaltres ens agradaria. Tot això sempre diem que necessitem mans, necessitem que la gent ens ajudi i que més persones vulguin participar amb nosaltres, perquè nosaltres ho fem amb moltes ganes sempre, però és una feina, és una feina, és una implicació molt, molt gran, i evidentment estem molt contents de com surten els resultats, però clar, el resultat és molt bonic, però tot el temps que triguem en preparar les coses, en decidir, en posar-nos d'acord, tota aquesta feina que hi ha al darrere és molt complicada.
1: Òbviament, sense desmereixer tota la feina que, com tu deies, Marc, hi ha darrere, tot i que ara us venen uns mesos de descans, jo dic així sense saber-ho, jo et pregunto i tu m'expliques el que vulguis, perquè crec que durant l'estiu no feu res, però després arriba la festa major, i a partir d'aquí sí que hem d'agafar forces, perquè sou una de les entitats que treballa més per la festa major i que s'implica més en la festa major.
0: Aquest any, l'any passat ho vam intentar, vam estar sobretot a les barraques, als sopars a la fresca.
1: Sí.
0: I aquest any ens hem implicat amb tot el que hem pogut, però potser no tant com altres anys, que havíem proposat una cosa que era molt, molt divertida, que eren els vermuts, el vermut safareig, que vam anomenar-lo, i això era molt complicat, precisament per això que et comentava ara, perquè ens falten mans. Som els que es quedem a aquelles èpoques d'estiu, som, no sé, ara per dir un número, 5 o 6 persones, i aquestes persones som els més implicats, i implicar-se en tot és molt difícil.
1: És complicat. De totes maneres, sí que va posar de moda, per exemple, permetem l'expressió, el tema dels domers, que podem veure penjats a la festa major del nostre municipi, i que oferíeu també als vilatans de Palafolls. Per tant, hi ha diferents propostes que esperem, no te'n preguntaré més per si ho vols deixar en secret, però veure-us també amb diferents activitats a la festa
0: major,
1: Marc. Tenim aquesta nova edició del Fem un Glob, que serà aquest divendres al local jove de Can Batlle, com sempre, obert a tothom. Marc, gràcies avui per ser nosaltres.
0: A vosaltres, gràcies.
2: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM. 24 hores amb tu.
3: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb
4: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
3: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
5: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
6: Visita el portal
5: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
7: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.
1: Entre les diferents activitats d'aquest cap de setmana us volem proposar una festa solidària que organitza el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació conjuntament amb l'Ajuntament i diferents entitats que s'hi volquen any rere any per organitzar, activitats solidàries. De fet, ja és la quarta edició d'aquesta festa solidària que s'organitza a Malgrat de Mar. Amb nosaltres la Teresa Verdaguer, que pertany a l'entitat Malgrat Acull. Teresa, molt bona tarda, benvinguda.
8: Bona tarda.
1: Gràcies també a l'Assumpció Nualart, en aquest cas també de Malgrat Acull i de Càritas. Assumpció, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: I la Fina Montal, que també pertany a aquestes dues entitats, Malgrat Acull i Càritas. Fina, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Situem-nos una miqueta, Teresa, a grans trets, en què consisteix aquesta activitat, aquesta festa solidària, que de fet ja fa 4 anys, si no m'equivoco, consecutius que organitzeu amb el Grat de Mar.
8: Sí, com bé dius, és el quart any, i potser hauríem de fer una pinzellada de lo que és el Consell de Solidaritat i Cooperació. El Consell de Solidaritat és un òrgan de participació ciutadana i està format per totes les entitats que es dediquen a la solidaritat o que treballa a la solidaritat del municipi. Podríem parlar d'entitats com Eduale, Malgrat Acull, Càritas, Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Vicente Ferrer, Justícia i Pau, El Gra de Mostassa, Mans Unides. Són entitats que totes elles formen part del Consell. N'hi ha d'altres, però a vegades, depèn de l'any, hi ha que estan més actives que altres vegades. El Consell, qui el formem? No? Som unes persones que ens anem reunint periòdicament, i el que fem allà és exposar necessitats de totes les entitats que formem part. Les exposem, cada vegada hi ha més necessitats, perquè això, cada vegada en el món hi ha més llocs que necessiten ajuda. Aleshores, com ho hem exposat, això es fa anualment, cada any. Cada any cada entitat agafa un projecte. que tots els projectes tenen una contrapart en l'altre cantó i que està totalment justificat, en aquest cas. Aleshores, s'exposen, s'expliquen, se consensua, i quan està consensuat, doncs això s'eleva al plenari i llavors el ple l'aprova. I a partir d'aquí ja surten unes subvencions determinades, segons la partida pressupostària que hi ha, unes partides que van dirigides a tots aquests projectes que han escollit les entitats. Aquests projectes poden ser de molts temes. La majoria són d'educació, de sanitat, també hi ha de potabilització d'aigua, temes molts perquè les necessitats són molt grans.
1: El que és important és remarcar que ho consensueu, no? Sí. Que en aquest cas després també es puja a plenari, per tant l'Ajuntament també hi té a dir conjuntament amb les entitats que formeu part, i que, tot i que avui estem parlant d'aquesta festa solidària, sou una entitat o una associació que treballa els 365 dies de l'any, sí. És a dir, teniu molt a fer, també, durant tot l'any.
8: Tot l'any ens anem reunint sempre, a vegades si també hi ha alguna cosa que ha passat així és tràgic, també ens reunim. Vull dir, estem sempre disposats a trobar-nos i a veure què podem fer nosaltres, que serà un granet de sorra, però és el que podem aportar.
1: I ara arriba precisament aquesta quarta festa solidària. Teresa, ens explicaves molt bé quina és la funció d'aquest Consell de Solidaritat, però entenc que una de les cites que més marqueu en vermell al calendari precisament és aquesta festa solidària, no?, que ja arriba, com dèiem, a la quarta edició.
8: Sí, perquè nosaltres ens reunim amb espais municipals, però esclar, em vam pensar ja fa 3 anys, aquest és el quart, com has ben dit tu, que potser molta gent no sabia què fèiem, ni coneixia la feina que fan les entitats que existeixen en el poble i passem una mica desapercebudes. Aleshores vam pensar que fer una jornada solidària, però que sigui lúdica, això ajudaria, perquè durant tota la jornada s'aniran fent inputs de solidaritat i de cooperació, i també doncs donar a conèixer a què s'han dedicat. Per exemple, l'any passat, quins projectes es van dedicar la partida pressupostària i quins diners van sortir de les arques municipals per anar a aquests projectes, que això també és un modo de fer transparència.
1: Ho estava pensant ara mateix, us ajuda també a donar a conèixer també en què treballeu i en què es gasten els diners, bàsicament, no? Dit ras i curt.
8: Aleshores, també aquesta partida pressupostària està com dividida en un tema que és per projectes, una quantitat, i l'altra quantitat és també per sensibilització. I també el que farem diumenge és també sensibilització. A part de conèixer quines entitats treballen, que durant tot el dia estarem per allà i ens podran preguntar, i si algú s'afegeix, benvingut, que això és important també, doncs serà sensibilitzar. Què passa? I totes les activitats estan, diguem, programades en funció també d'aquesta sensibilització. Mm-hmm. Aquests 3 anys que ho hem fet, que ens ha anat bé, i doncs no sé, esperem que això vagi continuant. És una vegada a l'any que ens trobem tots també a la vegada, que molta gent ens ve a saludar. És una jornada agradable.
1: No hi pensava abans, però sí que és veritat que també correspon en donar-vos a veure, i per tant, com que us doneu a veure, també aconseguir gent que assumi, per exemple, la tasca que feu Càritas, la tasca que feu Malgrat Acull, a part, òbviament, de donar a conèixer la vostra tasca, que és molt important. Si ens centrem precisament en les activitats que succeiran en aquesta quarta jornada solidària o festa solidària, Assumpció Fina, qui em pot explicar, per exemple, perquè tot plegat comença a partir de les 11 del matí? Qui m'ho explica? Fina?
6: Bueno, començarem amb una cercavila de gegants. Els gegants sempre col·laboren amb nosaltres. Això ajuda també a recollir mainada perquè vingui cap allà. Després hi haurà el grup...
1: Activitats infantils, no? Després, si no m'equivoco, pensant també en els més menuts de casa.
6: Sí, això, els escoltes també ajuden en aquesta organització de jocs infantils. Després tenim un espectacle de l'Adriana Reyes, que serà una performance, un ball, és una mica, encara no se sap ben bé, perquè...
1: Sorpresa, sí, no? Mantenim l'incògnita una
6: això
1: miqueta.
6: Això mateix. Molt bé. És un espectacle creatiu que ja el veurem a última hora. I després, a última hora del matí, tenim el vermut solidari. És un vermut que ja vam fer l'any passat també, en què es destina el que recull a una ONG, i l'any passat ho vam fer al gra de mostassa, i aquest any el que recollim anirà per Càritas.
1: Quines característiques ha de tenir aquesta entitat? Perquè entenc que aquí sí que és veritat que és on aprofitem per recollir diners solidaris, i com em deies, Fina, cada any es dedica, no?, a una entitat que entenc que ha de ser malgratenca, o com es decideix en aquest cas la situació, o no té per què, sempre ha de reunir unes característiques, per exemple, òbviament, de solidaritat.
6: Entre tots els participants
1: al Consell.
6: Consell, doncs també es diu a veure a on s'ha de destinar, o sigui, valorant diferents coses.
1: Teresa, ara escoltava a la Fina i em dona la sensació també que entre vosaltres, no sé si dir-ho així, però decidiu les coses de forma com molt assembleària, no?, entre tots, posant-ho sobre la taula, debatint, discutint, i en aquest cas trieu, per exemple, com dèiem, l'entitat a la qual correspon els tiquets que comprarem per aquest vermut, que no me n'oblidi, ara explicarem com es podran comprar, però entenc que les coses van una miqueta per aquí,
8: sí,
1: no?
8: Sí, van assembleàriament, sobretot ara per l'organitzar, a vegades sí que en el Consell s'ha de votar perquè, doncs, ja, per posar-nos una mica més d'acord, però en aquesta organització de la jornada som un grup diferent, gent del Consell, gent que no, però que estem tots ficats o posats en aquest món de la solidaritat, i és molt familiar i no hi ha cap problema en posar-nos d'acord.
1: Dèiem, Assumpció, per exemple, aquest vermut solidari que es necessita de compra d'etiquet, com els podem comprar?
9: Doncs mira, la venda dels tiquets es fa a l'estanc de la Barretina, a la llibreria Montal, i la fleca és de Joan Garriga. El preu del tiquet són 6 euros, i bueno, esperem que vingui molta gent i ens ajudin als projectes que aniran dedicats a Càritas Malgrat.
1: En aquest cas el tiquet anticipat, però jo no sé si el mateix dissabte, abans del vermut, es podrien aconseguir també aquests tiquets, sí, a la mateixa festa.
9: Sí, sí.
1: Hi hauria l'oportunitat, eh?
9: Sí.
1: I després tenim a la tarda, i en aquest cas crec que Assumpció o Fina, m'ho podeu explicar, perquè hi ha una desfilada de moda ben especial, o sigui que no s'acaben aquestes activitats. Com m'ho expliqueu, això?
9: Bueno, ja vam començar fa... Bueno, tots 4 anys.
1: Sí.
9: Bueno, com que nosaltres tenim el rober i som partidaris de reduir, reciclar i reutilitzar, una de les maneres també de que la gent conegui que tenim la botiga solidària, perquè per nosaltres és una botiga solidària, que la seva finalitat és també per la gent que ve de serveis socials, que no poden comprar res, però com que tenim molt d'estoc, ho posem a la botiga i la gent el que fa és portar una aportació. Aquesta aportació serveix, doncs, per comprar ulleres, per algú de les dents, per...
1: Coses que poder són més difícils de trobar, no? Pensem, bueno, poder fins i tot amb caducitat, em dèiem ara, coses de les dents, tot i que estem parlant de material de roba i utensilis, no?
9: Sí,
1: no
9: sé, però el que surt d'allà ho reinvertim a dintre de Càritas amb projectes per la gent, també doncs, per la gent gran, que hi van joves de la... de les escoles a casa, a les residències, i després pues, tot això estarà conduït per la Teresa Gelpí, que bueno, aquest any ens dona un cop de mà i bueno, farà alguna sorpresa.
1: Home, actriu malgratenca, conegudíssima, sí, per tant, tot està en bones mans. Per tant, aquesta desfilada, Assumpció, Fina, estem parlant de roba que ja teniu al rober, sí, de Càritas.
6: El rober ens arriba roba de... Tot són donacions, tant de particulars com d'empreses o botigues que tanquen o que tenen algun estoc que ja no volen. Nosaltres tenim molta roba i, com deia l'Assun, doncs el nostre principal objectiu és proveir a les famílies que tenen mancances, però d'aquesta roba ens en sobra molt, i després pues, la posem a la botiga a l'abast de tothom que vulgui venir a canvi d'aquesta petita aportació. Bueno, dir-vos també que els models a la desfilada són gent voluntària, gent que ve a la botiga o gent que no ve.
1: Ha trobat convèncer aquesta gent que passin aquesta faceta de desfilar davant de companys amistats i amics, segurament.
6: Costa una mica al començament, però ara, aquests últims dies, com que hem dit tant que tenim poca gent, se'ns està desbordant. Potser ara ja anem per la cinquantena de models.
1: Molt bé.
6: Que són bastants.
1: Molt bé.
6: I, bueno, és això, no has de tenir experiència ni només bona voluntat de voler participar i d'ajudar en aquest projecte.
9: Bon rato.
1: Assumpció, no sé si volies afegir alguna coseta més.
9: Sí, també volem donar les gràcies a l'Institut de Malgrat, perquè els nois que fan perruqueria i maquillatge ens venen a donar un cop de mà i ens arreglen i ens deixen guapíssims els models i les models que desfilaran.
1: Tot plegat, durant aquests dies també crec que el cartell anunciava que es pot veure una exposició bastant important, perquè jo no sé si ho heu fet en les altres edicions, però sempre hi ha com una mena de leitmotiv, no? O fil conductor, sí. Entre totes les activitats. Diria que aquest any és la guerra, sí. Si no m'equivoco, altres anys ha estat diferent, i aquí precisament aquesta exposició que no sé si em podríeu explicar també.
6: Nosaltres no ho coneixem massa, perquè ha sigut la regidoria qui s'ha posat en contacte amb Fundipau, i ells sabrien més bé tots els detalls. Nosaltres la veurem el dia de la jornada. Jo crec que nosaltres no podem explicar.
1: Crec que en el cartell sí que tenim el títol. És veritat que sí. La regidoria de Solidaritat, sí. En aquest cas, al capdavant, la Mireia Hernández, que avui no ha pogut ser amb nosaltres, però ha delegat molt bé amb vosaltres, uns ho podria explicar, però simplement el títol, per saber una miqueta d'on vau, tenim el cartell, noies.
6: Sí, diu Armes Nuclears, Mai Més, de Fundipau.
1: De Fundipau, una exposició que, com dèiem, tindrem durant tot el dissabte i que es podrà visitar, perquè no sé si ens hem situat una miqueta, crec que la cercavila que comença tota aquesta festa comença des de les peixateries velles, però totes les activitats on tindran lloc, noies,
8: totes
1: Teresa?
8: Totes les activitats estan a Can Campassol, que és un espai important en el poble, que és agradable i que allà s'està molt bé. Hem vist que farà bon dia, que això és importantíssim.
1: Home,
8: que faci bon dia.
1: Clar que sí.
8: Ja és el secret moltes vegades. I doncs des d'aquí convidem a tota la gent que ens escolta, als oients, tant de Palafolls com de Malgrat, tothom serà benvingut.
1: Per tant, aquesta festa dels gegants, o sigui, aquesta cercavila, el que farà és recollir tota la gent que trobareu al centre del municipi per portar-los cap a Can Campassol, no? Sí. És una miqueta la intenció també d'aquesta primera activitat, oi?
8: Sí.
1: És important també destacar l'ajuda de totes aquestes entitats. Parlem dels geganters, parlem de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau, d'altres entitats que s'ajunten precisament a aquest Consell de Solidaritat per organitzar una festa que jo crec que diríem que és de tots, no? Perquè d'alguna manera heu demanat ajuda a tothom. Parlàvem de l'Institut, per exemple, en l'apartat de perruqueria, les entitats que ja hi formeu part. Cada cop aquest Consell de Solidaritat va sent més gran i participeu més gent, sobretot amb col·laboradors, amb entitats com, o activitats com aquesta, o moltes, moltes d'altres. Per tant, esteu d'enhorabona, no? Aquest Consell de Solidaritat cada cop va creixent i és més conegut.
8: Normalment, com ha dit la Fina, les entitats que vas a picar a la porta perquè facin una mica també el farciment del dia, tothom va dient que sí sempre. Els hi agrada participar i nosaltres encantats de que ens diguin que sí.
1: Clar que sí. És important precisament aquesta col·laboració i nosaltres que ho gaudim. De fet, aquestes entitats totes, de fet, existeixen perquè tenen un públic i perquè d'alguna manera ens agrada també compartir i perquè no, posar el nostre granet de sorra en totes les activitats que normalment feu. Us recomano també que tant del Consell com de Seguretat, com Malgrat Acull, com Càritas, d'altres propostes també, doneu una ullada també. Tenen xarxes socials, us poden trobar també a Malgrat de Mar, com dèiem, el Rober de Càritas, per exemple, teniu obert durant tota la setmana, no? Si no m'equivoco, digueu-me.
6: El nostre horari és dimarts i dijous a la tarda a les 5 i dimecres al matí de 10 a 12. Els altres dies no està obert perquè funcionem amb voluntàries i aquesta és la disponibilitat que hi ha.
1: Òbviament. Per poder portar roba o per demanar-vos també algun tipus d'ajuda, igual que també vull fer referència a Malgrat Acull. N'hem parlat molt també en aquesta emissora de tota la feina que feu, de les diferents activitats, i també esteu al peu del canó sempre, Teresa?
8: Sempre. Bueno, Malgrat Acull, de fet, quan es va crear, era una mica, doncs, de diferents entitats que ens vam agrupar. I a part hi ha el Consell, després, que és, diguem, és un ens ja oficial de l'Ajuntament.
1: L'eina de comunicació també amb l'Ajuntament, que tan important també és, no?, aquest diàleg amb l'ens municipal. Noies, gràcies per venir avui a la ràdio, per explicar-nos-ho. Nosaltres no som de Malgrat, però ens sentim veïns vostres i, com sempre, ens agrada compartir també les propostes tan maques com les que ens veniu a presentar. Una proposta que ja té èxit per si sol i que aquest dissabte en tindrà més, perquè, com dèiem, és la quarta festa solidària organitzada a Malgrat de mar. Noies, gràcies per venir-nos-ho a explicar a la ràdio. Benvinguda sempre, gràcies.
8: Gràcies a vosaltres perquè puguem venir.
6: Per convidar-nos, sí, i per fer ressò, fer-vos ressò.
10: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
1: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà divendres ens hi tornarem a posar amb més cultura i també omplint l'agenda esportiva per aquest cap de setmana al nostre municipi. Passa molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé, ha passat pels micròfons del programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls per repassar els projectes clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar operatiu.
1: Això sí que li puc dir, perquè no sé si ho he dit d'alguna manera, d'alguna vegada, però aquest any aprofitem la inauguració del castell per fer la ruta al castell, que és una ruta que tots fem, i que hem fet moltes vegades, i que
2: però la volem... Des del poble?
1: Des del poble. La volem, això, la volem senyalitzar, la volem fer, diguéssim, no allò que fem tots, no que pugem, que tots hem fet camí al final, que ja estan els camins, sinó fer-la d'una manera...
0: A banda d'aquest tema, també es van tractar altres qüestions a l'entrevista. Un d'ells va ser el mercat municipal, i és que un dels punts més complexos de la gestió actual és la crisi del mercat municipal, que en els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat a només 4 o 5 parades. La regidora ha reconegut la dificultat per trobar nous paradistes que es vulguin instal·lar a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que les baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions. En contrast amb la situació del mercat, Vallvé ha definit el comerç local com estable i en creixement. Ha destacat l'arribada pròxima del supermercat Esclat amb la benzinera i també la bona salut de l'Associació de Comerciants, que ha sumat nous socis recentment. Així mateix s'està impulsant el projecte Reempresa per facilitar el relleu en aquells negocis on els propietaris es jubilen. Finalment, pel que fa als pressupostos participatius, una de les reivindicacions històriques d'Esquerra Republicana a l'oposició, la regidora ha admès que no s'han pogut implementar en aquesta legislatura. Segons ha explicat la regidora, la manca de partida econòmica que es deu al fet que el govern ha hagut de fer una priorització d'altres despeses considerades més urgents. Tot i això, no descarta que es pugui plantejar de cara al pressupost de l'any vinent si la situació financera ho permet.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls enllaça les seves rutes amb un nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la Llera del Riu. Han finalitzat els treballs per interconnectar les rutes de la Tordera, l'Anella Cívica i la xarxa transcontinental Eurovelo 8 mitjançant un nou camí de 308 metres. L'actuació, pressupostada en 60.000 euros i finançada pels fons europeus Next Generation, connecta el nucli urbà amb aquests itineraris a través d'una zona que fins ara no estava definida. El projecte ha inclòs la instal·lació de drenatges i tancaments, així com una restauració de l'ecosistema fluvial amb l'eliminació de la canya comuna per preservar la vegetació autòctona d'OMS.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, en parlarem d'altres. Per exemple, la Biblioteca Enric Miralles amplia el seu horari a partir de dilluns per facilitar l'estudi de la selectivitat. L'equipament municipal tornarà a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes des del pròxim 18 de maig per donar suport als estudiants en la preparació dels exàmens finals. Durant gairebé 4 setmanes, la biblioteca tancarà a 2:15 de la nit en comptes de les 8, oferint un espai silenciós i connexió wifi gratuïta per majors de 16 anys. Durant aquesta franja horària especial, l'accés serà lliure per l'estudi individual, tot i que no es podran realitzar préstecs de llibres ni fer ús del servei d'impressió.

I parlarem també de cultura, perquè l'Eixida Jove acull aquest divendres la tercera edició de la festa Fem un Glob, amb tallers i música. L'entitat Glob de Bosc impulsa una nova jornada per dinamitzar el públic jove al voltant del món de la ratafia. L'activitat començarà a 7:45 de la nit a Can Batlle. Ho farà amb un taller de còctels i seguirà amb la proclamació dels guanyadors del tercer Glob literari. Les nits es completarà amb un sopar popular, un concert acústic de Sant Carles i una jam session organitzada pel mateix local jove.

I Malgrat de Mar mobilitza les seves entitats per la quarta edició de la Festa Solidària aquest dissabte. Can Campassol serà l'escenari d'una jornada que busca fomentar la transparència i sensibilitzar sobre la tasca de les associacions locals. La festa inclourà una cercavila de gegants, jocs infantils i un vermut solidari a favor de Càritas amb tiquets a 6 euros. Un dels actes centrals serà una desfilada de moda a la tarda amb roba reutilitzada del Robert de Càritas, a la qual participaran prop de 50 models voluntaris i també l'alumnat de perruqueria de l'Institut de Malgrat.

I Blanes celebra aquest diumenge la 12a edició de la caminada Oncolliga't en marxa contra el càncer. La Fundació Oncolliga Girona organitza aquesta cita solidària de 8 quilòmetres que transcorrerà pel front marítim de Blanes fins a la zona de la Tordera. Les inscripcions tenen un cost de 10 euros i es poden fer de forma presencial aquest dissabte davant l'Ajuntament, on les primeres 800 persones rebran una samarreta commemorativa de color verd fosc. Tot el que recapti es destinarà íntegrament als serveis de suport i prevenció per malalts de càncer i les seves famílies a les comarques gironines.

aquesta tarda, pel que fa al temps, aniran arribant núvols, en general poc importants, que mig taparan el cel. L'entrada a la nit, la nuvolositat es farà més abundant al Maresme Nord. Durant la tarda no s'esperen pluges, però entrada a la nit s'esperen xàfecs aïllats a l'extrem nord de la comarca. Vent lleugerament moderat, força 2 a 4 de component est. Van en estat de maror, les temperatures màximes pujaran i aniran dels 20 als 24 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat amb temperatures màximes que pugen fins als 21 graus i mínimes que es mantenen en els 11. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous i ho fem parlant de turisme, en aquest cas de l'Eurovelo 8, i és que han finalitzat els treballs que habiliten un nou tram de camí que uneix les rutes de la Tordera, l'Anella Cívica i l'Eurovelo 8. Han finalitzat ja les obres per interconnectar les rutes que passen pel nostre municipi. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres, resseguint la vora del riu en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant, conjuntament amb la resta de rutes existents, la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà pel nostre poble. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia del terreny, la instal·lació de drenatges i la col·locació de tanques cinegètiques per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular la ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació, que s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros, està impulsada pel Consell Comarcal i compta també amb el suport financer dels fons europeus Next Generation per fomentar un model de turisme verd i esportiu a la comarca. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, que és una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera mentre es preserva tota la vegetació autòctona i també l'arbreda d'Oms existent. Parlem també d'altres qüestions, de la biblioteca, que amplia els seus horaris a partir de dilluns per facilitar l'estudi de la selectivitat. La Biblioteca Enric Miralles torna a posar en marxa el servei d'aules d'estudi nocturnes per donar suport als estudiants del municipi. A partir d'aquest pròxim dilluns, l'equipament ampliarà el seu horari de tancament habitual per oferir un espai tranquil i adequat per la preparació de la selectivitat i els exàmens finals. La iniciativa s'allargarà durant gairebé 4 setmanes, període en el qual la biblioteca no tancarà a les 8, sinó que es mantindrà oberta fins a 9:45 de dilluns a divendres. L'objectiu d'aquesta mesura és que els joves disposin d'un marge més ampli d'estudi en un entorn silenciós, evitant el soroll o les interrupcions que poden generar les activitats culturals que s'organitzen durant la tarda a la biblioteca. Durant aquesta franja horària especial, la biblioteca funcionarà exclusivament com a sala d'estudi. Els usuaris, que han de ser majors de 16 anys, podran gaudir de connexió gratuïta a internet via wifi, accés als endolls de la sala per connectar ordinadors i dispositius portàtils i entrada lliure sense necessitat d'inscripció prèvia. Cal tenir en compte que en aquest horari ampliat no es podran realitzar préstecs de llibres ni utilitzar el servei d'impressió. Així mateix, es recorda als usuaris que és obligatori guardar silenci per respectar el treball dels altres i que no està permès menjar ni beure a les instal·lacions. Tot i que l'accés general és lliure, la biblioteca ofereix la possibilitat de reservar la sala Miralles per a aquells estudiants que necessitin treballar en grup o fer ús de la pissarra per compartir conceptes. En aquest cas concret, sí que cal fer una reserva prèvia adreçant-se directament al taulell de la biblioteca durant el seu horari habitual d'obertura. I en cultura parlem de Fem un Glob, perquè es fa una nova edició aquest divendres a l'Eixida Jove. Aquest divendres, el local de l'Eixida Can Valla acollirà la tercera edició de Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'Aplec de la Ratafia. Tot i això, i per animar un públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar el Fem un Glob. Aquest any l'activitat inclourà un taller de còctel juntament amb la Ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari i es farà un sopar popular amb servei de barra. A la nit finalitzarà amb un concert acústic a Mecen Carles i una jam session organitzada per l'Eixida Local Jove. L'accés és obert a tothom major d'edat, tot i això des de l'entitat han indicat que els interessats en participar del taller de còctels han d'inscriure's des del web Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials. Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 8:45 de la nit. A 9:45 es farà la
proclamació dels premis del tercer Glob Literari i a partir de les 9 es farà el concert, el sopar i la jam session. I entre altres qüestions, marxem de Palafolls per parlar de Malgrat de Mar, on se celebra aquest cap de setmana la quarta edició de la seva festa solidària. Malgrat de Mar es prepara per viure una nova jornada solidària amb la quarta edició de la festa solidària, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, juntament amb l'Ajuntament i diverses entitats locals. La jornada, que tindrà lloc a l'espai de Can Campassol, té com a objectiu donar a conèixer la tasca de les associacions del municipi per fomentar la transparència sobre el destí de les partides municipals de cooperació i sensibilitzar la ciutadania. El programa d'actes s'iniciarà a les 11 amb una cercavila de gegants des de les peixateries velles per traslladar la festa cap a Can Campassol. Al llarg del matí, els assistents podran gaudir de jocs infantils organitzats per l'agrupament Escolta, un espectacle creatiu d'Adriana Reyes i un vermut solidari, la recaptació del qual es destinarà en guany a Càritas. Els tiquets pel vermut tenen un preu de 6 euros i es poden comprar de manera anticipada a l'estanc de la Barretina, la llibreria Montal o la Fleca Garriga. A la tarda, l'activitat central serà una desfilada de moda solidària amb roba del Robert de Càritas. Ho faran amb l'objectiu de promoure la reutilització i el reciclatge. L'acte comptarà amb la participació de prop de 50 models voluntaris i la col·laboració dels alumnes de perruqueria i maquillatge de l'Institut de Malgrat. A més, durant tot el dissabte es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més de Fundi Palau, creada per commemorar el 75è aniversari dels bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki. I a Blanes se celebra el diumenge la 12a Oncolliga en marxa en benefici de la lluita contra el càncer. Blanes es prepara per acollir aquest pròxim diumenge una de les cites més esperades del calendari solidari i esportiu de la zona, la 12a edició de l'Oncolliga en marxa. Aquesta iniciativa, organitzada per la delegació de Blanes de la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l'Ajuntament, té com a objectiu recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies a les comarques gironines. Els interessats a participar-hi tenen aquest dissabte l'oportunitat per apuntar-se presencialment. La taula d'inscripcions estarà instal·lada al passeig de dintre davant l'Ajuntament de 10 a 1 i de 6 a 2 quarts de 9 del vespre. El donatiu per participar és de 10 euros. A més, les primeres 800 persones inscrites rebran com a obsequi d'agraïment una samarreta tècnica commemorativa que enguany és de color verd fosc. La marxa, que no té caràcter competitiu, començarà diumenge a 2 quarts de 10 del matí des del passeig de Mar. El traçat és un recorregut a peu pla de 8 quilòmetres pensat perquè persones de totes les edats i condicions físiques puguin participar. L'itinerari transcorrerà principalment prop del mar, passant pels passejos de la Marina i Sabanell, arribant fins a la zona de la Tordera i tornant al punt de sortida. Des de l'organització han detallat que tot el que recapti es destinarà íntegrament als serveis de suport i prevenció que la Fundació Oncolliga ofereix a la ciutadania.

Com sempre, en aquests moments de l'informatiu hem de repassar de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, 13 platges properes tenien bandera blava. Ja s'havien donat a conèixer les platges que aquell estiu podria lluir la bandera blava, que les acreditava i les acredita de bona qualitat tant de l'aigua com també dels serveis que s'hi poden trobar. Al nostre voltant hi havia 13 platges amb aquesta acreditació, una més que l'estiu passat, perquè Pineda sumava la platja dels Pescadors al seu llistat de platges amb bandera blava. Lloret era el poble amb més platges amb bandera blava, eren les de Cala Canyelles, Lloret Centre, Sabuadella, Fanals i Santa Cristina. Blanes repetia amb Sant Francesc, Sabanill i Blanes Centre. El Maresme, malgrat tenia dues platges acreditades, la de Malgrat Centre i la de l'Estillero, a Pineda dues més, la dels Pescadors, que s'estrenava aquell any, i repetia la de la Riera, mentre que a Calella es mantenia la de Garbí. Aquest 2026 mantenen les mateixes platges blaves. El 2021, Palafolls en Comú estava indignat perquè un empleat municipal els va confondre amb una empresa. La Fundació Morada va emetre un comunicat on volia mostrar el seu malestar, la seva indignació i la seva incredulitat després que un treballador de l'Ajuntament confongués la formació política amb una empresa en el decurs d'una atenció telefònica amb un representant del partit. Sempre, segons el comunicat, aquest representant, amb nom de Clara Hidalga, regidora portaveu dels Comuns en aquell moment, va efectuar una trucada al consistori per demanar informació entorn a unes instàncies. I quan es va identificar com a responsable de Palafolls en Comú, l'empleat va confondre el partit amb una empresa. I ja fa 10 anys, el 2016, un tall de llum feia que la depuradora del Maresme aboqués aigua sense tractar la riera de Pineda. Una incidència a la planta depuradora de l'Alt Maresme va provocar aquell dimarts al matí un abocament d'aigües residuals a la riera de Pineda, segons va informar l'emissora local de la ciutat. La causa, segons va informar el Consell Comarcal, era un tall de llum i alhora un tall a la xarxa d'internet. Aquests dos talls simultanis van fer que la planta principal, la que està tocada a l'autopista, hagués quedat aturada mentre que la planta de pretractament situada al costat del cementiri seguia en funcionament i bombejant aigua cap a la depuradora. Això va fer que l'aigua bruta acabés abocada a la riera. Segons el Consell Comarcal, només van ser 8 minuts d'incidència el temps que va trigar l'operari de guàrdia a arribar a la planta del costat del cementiri i aturar l'estació de bombament.

0: Com cada dia és moment de connectar amb en Jordi Prats-Savalls, el nostre company. Qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les propostes culturals que hi ha aquesta setmana a Palafolls? Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Què tal si donem una ullada al Teatre de la Costa Brava Sud, aquesta programació teatral musical que uneix el Teatre de Blanes i també el Teatre de Lloret? Perquè aquest dissabte, 16 de maig, tenim proposta d'humor amb un còmic que de ben segur reconeixeu. José Corbacho presenta el seu darrer espectacle, Ante todo, mucha calma. Les entrades des de 11 euros per la funció que es farà a 9:15 del vespre i també a 12:15. Podreu consultar tota la informació i comprar les entrades a través de www.teatredelacostabravasud.cat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, el que fem és ampliar la previsió meteorològica del temps per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquesta jornada de dijous amb un cel pràcticament serè a tota la comarca. Hi ha alguns núvols al Maresme Nord, però es tracta de núvols ben poc importants. D'entrada, aquest matí s'espera que el vent sigui moderat del sector sud-est i la situació marítima dominada per la maró. Aquesta tarda el vent giraria cap a llevant, per tant, continuarien els vents de mar cap a terra. La mar es mantindrà marcada per la maró, per tant, una mica alterada. I tot això amb unes temperatures que, si bé les de la passada nit s'han mantingut sense canvis, les mínimes han estat fresquetes. Les màximes avui pugen sobretot al centre i al sud de la comarca. El Maresme Nord més o menys es mantindran com les d'ahir. Pel que fa a l'estat del cel, núvols que augmentaran aquesta tarda, sobretot a l'àrea del nord de la comarca, i cap al vespre, entrada la nit, no es descarta algun petit xàfec a l'extrem nord de la comarca, al terç nord del Maresme. La resta no hi haurà precipitacions, com tampoc n'hi va haver-hi. De cara a demà s'espera que augmenti la inestabilitat. La nuvolositat serà abundant des de primeres hores del matí i tant al matí com a la tarda, sobretot. S'esperen precipitacions en forma de xàfecs. No es descarta algun tro de forma puntual, però no es descarta alguna petita tempesta. Precipitacions irregulars, però localment d'intensitat entre moderada i forta. No sembla que hagin de ser, però, massa abundants aquestes pluges de demà. Amb vent que demà continuarà fluix, com a molt lleugerament moderat, del sector entre l'est i el nord-est, i la situació marítima igual que avui, amb maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures demà, evidentment, a més núvols, baixaran, sobretot durant les hores centrals del dia. De cara al cap de setmana, encara continuarà o persistirà en lleugeres restes d'inestabilitat. Això farà que els matins, tant de dissabte com de diumenge, que hem de parlar de força sol, sobretot dissabte, a la tarda, però no descartem algun xàfec puntual cap al centre i nord del Maresme. Diumenge, núvols més abundants al matí, però que anirien marxant i donant pas a un ambient més assolellat. En definitiva, una situació de moment encara amb inestabilitat que demà arribarà al seu punt màxim. Aquesta setmana, de cara al cap de setmana, la situació millorarà.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 14 de maig del 2026. Ha estat amb vosaltres, Melina Morilla. Aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles al nostre web a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivano Sonsa, sigui bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu? Doncs
1: pues mira, els... per aquí.
0: Peorats. Sí, podem
1: dir. Estàs en una setmana costosa, dura.
0: Sí, sí.

0: Mare, també, a quin ritme.
1: Això espanyola o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
0: Com?
1: La mateixa trama, feta en països més cap al sud, tiraria millor.
0: El problema
1: millor
0: és que té un terreny absolutament nòrdic.
2: Sí. Clar.
0: I el ritme nòrdic...
1: Costi.
2: És diferent.
0: És molt lent.
1: Costi.
0: Vale, sí, sí. És molt lent.
1: Sí.
0: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
1: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
0: clar, però...
1: Clar, en anglès tampoc és massa bo, eh?
0: Però és doblatge.
1: És doblatge en anglès, sí, sí.
0: Clar,
2: ah, o sigui, el mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
0: Jo per, està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà. Doncs, que mal.
1: Ja, però així practico l'anglès. I lo bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
2: Ah, mira,
1: és,
0: jo és que quan, sempre he dit més d'una vegada que jo quan veig una sèrie no vull aprendre.
1: Bueno, però ho interioritzes. Uah, Sergi, estàs molt malament.
0: Avui no seré divertit, ja aviso.
1: Ja.
0: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
1: Et dono llibertat
0: per marxar
1: però
0: quan considera, no?
1: Sí.
0: Estic fora, no us enganyaré.
1: Ivan, tu tens actualitat?
2: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure que no trigarem tant de temps en veure la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que va llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a, bueno, pues això.
1: Uh-huh.
2: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no hem començat a gravar.
1: Molt bé.
2: Tot i que ja es veu a la mascot amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel, no sé si us heu sortit aquest anunci, suposo que sí a tots,
1: no,
2: però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpson de Déjalo, ja està muerto, s'està fent real amb aquesta sèrie.
1: Vale.
2: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent. Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta, perquè...
1: Ningú.
2: Correcte. Perquè jo crec que ja, o sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava.
1: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
0: Què ha passat?
2: Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
1: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
2: No, no, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba, que normal.
1: Ja, perquè, ja, però no sé.
2: Perquè, clar... Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
1: Sí, sí.
2: Des de la segona, es van fer 5.
1: Sí, sí, sí. Vale, ja.
2: Després es va fer una preqüela.
1: Vale,
2: és que clar, és que...
1: Sí, sí, sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
0: Molt bé, perquè... gràcies a ells.
1: Sí.
0: Ens agrada.
1: He de dir també que és a dir, he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que va rebre, que ha rebut, vaja, 57 premis.
3: What unites people? Armies? Gold? Flags? Stories? And the great game is terrifying.
4: Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
5: I shall wear no crowns and win no glory.
1: Va rebre 57 premis i segons aquesta pàgina web ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons, en un continent fictici diverses famílies

0: Famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit... la seva qualitat van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
1: Tenim un problema, Judit.
0: 57 i 59.
1: Llavors,
0: això també va ser la paeria de Lleida, que no s'acaben de
1: quadrar. Llavors, com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
1: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
1: Tinc la sens... Bueno, me sor...
2: És que hauria d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
1: Clar, jo crec que serà o 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa!
1: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
1: Entenc, però vaja.
2: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
1: Sèrie de més a menys, eh? Joc de
0: Trons? Bueno...
1: També us aviso jo. Per mi...
0: La sèrie.
1: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
1: Moltes, tu, 8 en deu tenir.
2: 8 temporades.
0: Mare meva.
1: Però...
2: Cada any, tenim una temporada nova.
1: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta freds a molts.
2: No va tan desencaminada la Judit, de fet no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis Emmy, eh?
1: Només Emmy?
2: Sí, sí.
0: Pues llavors...
1: Però i els altres premis? Manteneu o no?
2: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
1: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
1: Però si té 59 Emmys, hi ha
0: no
1: més premis
0: tenir,
1: al món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
1: Tenim un, clar, n'ha de tenir molts més.
0: Clar.
1: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
1: Bueno,
0: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem amb la seva credibilitat.
1: Sí,
0: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després.
2: Cheers.
0: També. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs, psicològics.
2: Té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vista?
2: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre, que és.
0: Això és la sèrie?
2: Bueno, això és una... això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: I van fer un remake de dues temporades al 2023
2: lamentable.
0: I 2024. Sí.
2: Lamentable, sí, sí.
0: Desenvolupa.
2: Frasier era una sèrie molt bona, però quan te dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades
0: molt
2: i les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí, és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del, part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic durant la segona temporada. Van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això, la conclusió que vaig extreure és que el millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol no té gràcia.
0: Hòstia, molt bé.
2: Molt divertida Frasier, l'original. Mireu-vos-la, no sé en quina plataforma està. Crec que està a... no me'n recordo mai com es diu. Aquesta que té Dexter. Que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
0: Ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques. La tercera, diguéssim, al rànquing és Los Simpson amb 34 premis.

0: Mai l'havia escoltat tan extensament.
1: Judit.
0: Que és veritat, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la Simpson
0: sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: tampoc, doncs hi ha alguna cosa.
1: És llarga, però una sèrie, a més, comparada amb les sèries actuals, és llarguíssima.
0: Sí, sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home, Judit,
0: bueno, ja m'estàs demostrant
1: que no has vist mai Los Simpson,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una
0: ja
1: de les coses més mítiques de Los Simpson són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, tu durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè
1: sí,
0: cada dia s'aprenen coses.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí, i quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on quan se senten al sofà passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpson no és una cosa millor.
2: Jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus, bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arribant a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: no, cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que cada escena del sofà correcte, és diferent. Digues.
0: 34 premis, consolidada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja està,
2: no?
1: Eh?
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí. No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat...
2: No,
1: l'any passat
2: fa uns, així, eh?
1: Fa uns mesos, no sé si l'any passat fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo
0: dir,
2: jugar
0: sí.
2: Un videojoc.
1: Jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Jo... Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego.
2: No sé quin era, boníssims.
1: Són molt divertits de jugar.
0: Molt bé, doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most
4: I
3: of them are wretched
4: so.
3: Bags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petrie broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but it had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart.
6: Hardly anybody knows comedy like she does.
7: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
8: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
9: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit. També es coneix com La xica de la tele.
1: Ah?
0: És una sitcom que segueix a Mary Richards, una dona independent que es muda per començar una nova vida i comença a treballar en una cadena de televisió local. Així coneixem les divertides dinàmiques del seu treball, però també les seves amistats.
1: Pues escolta, te pots creure que només una idea absolutament res,
0: mira,
1: aquesta sèrie?
0: Mira, no, a mi tampoc, però això tampoc és molt novetat.
2: Jo no sé quina sèrie és aquesta.
1: A que no?
0: No. No sé, pues ha rebut 29 premis.
1: L'haurem de mirar, La xica de la tele. Buscar,
0: a veure
1: què en surt. A Espanya.
0: Mm-hmm. Continuem, en aquest cas no tenim el tràiler, però ja ho dèiem abans, Cheers amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends i
1: al revés. Com? Clar, Friends no hauria existit sense
2: revés.
1: Cheers.
0: Això, perdó. Mira, al final estàs més fresc tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
1: No és una sèrie, ojo, ara el que diré, eh? És una de les grans sèries de la història, no és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
2: Per què?
1: Però aquestes les dinàmiques de parella entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la sella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Cheers, amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno,
1: dona aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, sí, no, no, però de les 4 de la tarda dels 70, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos, a mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. Lo que ve a ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81.
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing. Everybody look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight. That's great! For God's sake, Toby! This is a girl, Charlie. You don't have to call her man. You're very sweet sometimes, you really are. Poc som semblen, eh? 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant els problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
2: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
1: Vale.
2: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
2: Hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans. Sí.
1: Correcte.
2: Sí. Per tant, entenc que...
1: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí, sí, sí.
2: És bàsicament per aquest...
1: Pel volum, sí, sí.
2: Enguany
1: hi ha... Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar als Emmy, clar.
2: Llavors, jo crec que... No, sense menysprear, totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència i hi ha molts més diners...
1: Això t'anava a dir.
2: Dipositats en
1: això. Això t'anava a dir. El nivell de producció i el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que... Que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no? O més lluitats.
2: Exacte.
0: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
1: Jo t'ho busco, això, no passa res.
0: Val, llavors és... no ho sé, ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale?

0: Call the AR.
1: It's not flatline. It's 5V fib.
2: Clear.
3: How dare you treat your child like this?
4: You can't respect my authority, then you shouldn't be working here.
5: I can always count on you.
6: There's one thing you learn.
7: Els has trobat, Ivan.
8: I tant. Va guanyar 23 premis Emmy al llarg de les seves 15 temporades, per tant, té molt sentit que estigui just a sota de la Gala Oeste, perquè té 26.
7: Sí, molt bé, la veritat. Però és que no sé per què va desaparèixer la xica.
8: La Lala, ves.
7: Ens porten, en aquest cas, sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional, comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
8: Pues ja us dic que és una sèrie molt xula per veure.
7: Sí.
8: I crec que a més la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara, sí. ara m'ho estic inventant.
7: 15 temporades.
8: Sí, clar.
7: Jubileu, encara no hi ha acabat,
8: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
7: 25 capítols. Mare meva. És com
9: no pots assumir-lo.
8: Però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades. A mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
7: Sí.
8: I una d'aquestes persones és George Clooney.
7: Ah,
8: que forma part de les, no sé, les primeres 5-6 temporades.
7: Molt bé, molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
10: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
11: ¿Mi nombre?
10: Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
11: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
10: Entonces, larga vida a la reina Isabel.
11: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
12: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
7: No sé si l'heu vista.
9: Sí, jo sí.
7: Em sembla que va haver una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
9: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
7: Pues em sembla que no es va veure aquesta.
9: Vaja.
7: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i em passo la resta de la trama.
9: Mira, doncs jo sí que les he vist totes.
7: I què tal?
9: Perdó, és que el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh?
8: Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
7: Ah, pues ho continuarem fent.
8: Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que
7: premis.
8: El que et puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
7: Carai.
8: Déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, sí.
8: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
9: Jo tinc una dada. La sèrie de Crown recibió 87 nominacions a los premios Emmy durante sus 6 temporades, con 21 galardones hasta la fecha.
8: 21 Emmys.
9: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si hi han hagut...
8: Sí, sí. Jo crec que no. Potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
9: No, però molts. Se confirma que molts.
8: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè sí, l'anterior eren 23, aquestes són 21.
7: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
13: Would you consider giving your father a call?
14: Would we consider at least a call?
15: Was he apologizing?
16: I mean, did he ask?
15: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
13: I could get him to text a request for a call.
15: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
17: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen
18: if you and Shiv were to bust up?
17: We'll always be good, right?
18: If we're good.
7: A veure, ho tenim?
9: Sí, 19, diu internet.
7: Molt bé. Quadri tot, eh?
9: N'hauràs de fer-hi una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
8: Vinga.
7: Perfecte. Les següents, que també, en aquest cas... pugen una miqueta, eh? Serien 21, 28, 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family. En aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Los Soprano.
19: June, how was Boca?
0: Wonderful. I don't go down enough.
2: It's not what I heard.
0: About what?
2: Nothing. I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
16: Last night, Aunt Bobby bought me live piranha.
19: You believe that was a piranha? Come on.
20: That woman is not your aunt.
0: Libby, I warned you. Start that seat. Bobby's a sweet, sweet girl.
19: What the hell's the matter with you?
0: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
7: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, todo en família. I la que no surt?
9: Ah, no, està bé que no surti perquè en té 18, però la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no arriba al 2026, arribarà al 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
7: Molt bé.
8: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
9: Vaja.
8: Per això potser no en soni ningú.
7: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
8: Pues res, em sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, on se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy, que guanyés els que va guanyar. Però, bueno, escolta, 21...
7: Sí, a veure, també t'he dit, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
9: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
8: Sí, però clar, és que aquí també diu, bueno, esclar, és que a nivell de gustos t'anava a dir, és que no és Breaking Bad, llavors no m'agrada aquest rànquing, però clar,
9: també depèn de amb qui vas batallar-ho.
8: Sí, correcte.
9: Això, per exemple, al món del futbol, els que els ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai saps el millor, doncs
7: yeah.
9: De premis només n'hi ha un, llavors és el que hi ha.
8: Vaja.
9: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
7: Sí.
9: Molt bé, molt acertada, de fet.
7: Sí, i sobretot el dia. Sí.
9: Quin dia.
7: A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
9: Hosti, com hem d'omplir, eh?
7: Nen, d'omplir 2 minuts.
9: 2 minuts, només hem fet un.
8: Jo us... Mira, per cert, no, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime. La plataforma aquesta, que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països és Paramount.
7: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
8: No?
7: No.
8: Home,
7: és que
8: de totes...
7: No arribo, és que no arribo.
8: De totes aquestes, quin estaria a Netflix? Urgències, potser, no. Urgències està a Disney Plus.
7: No. Ah, doncs m'has dit que està a Netflix.
8: Ara potser, ara t'ho miraré on està.
7: The Crown,
8: és veritat, sí.
7: Sí.
9: I Modern Family potser també.
8: Modern Family crec no que sé. També és de Disney Plus. És que des que Disney Plus està a tope...
9: El Cuento de la Criada, sí, ara es pot veure a Netflix, sí. Per cert. Des de fa relativament poc.
8: Que era sèrie d'HBO, eh?
9: Sí. Sí. Ara m'ha vingut al cap.
8: I aquesta també té molts premis, no?
9: Pot ser, però és... quina pesada aquesta sèrie també. Quina pesadella.
7: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
8: Que vagi bé.
7: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ulleda Ràdio.

Qui més qui menys té una opinió formada sobre els vikings, terribles i sanguinaris guerrers amb cascos, amb banyes, que assolaven les poblacions costaneres de l'Europa medieval amb les seves atxes, carregaven tot el que podien i se'n tornaven a casa. Uns homes forçuts i salvatges que des del nord d'Europa organitzaven extraordinàries expedicions marítimes a bord dels seus vaixells en forma de drac i assaltaven abadies, pobles i ciutats sense cap mena d'escrúpols. Ciutats tan allunyades i diferents com Londres, París o Sevilla van patir atacs d'aquest poble de saquejadors. Però fins a quin punt la nostra imatge sobre els vikings és encertada, completa i veraç? Què hi ha de malentès o de formació en l'opinió que tenim sobre ells? Què és el que sabem i el que inventem sobre els vikings, la seva organització, la seva indumentària o el seu dia a dia i el seu sistema de creences? Aquesta setmana tractarem d'aportar una mica de llum a tots aquests temes i molts d'altres. Benvinguts a l'Era Vikinga, benvinguts a les Portes de Troia.

0: I benvinguts i benvingudes a una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana viatgem al món dels vikings. Ho fem, com sempre, amb els nostres historiadors de capçalera. Oliver Vergés, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Els vikings són un dels grans mites de l'edat mitjana. Per què?
1: Bé, són una mica, tu comentaves a la introducció del programa, aquesta imatge que ens has donat, que és sovint la que tenim dels vikings, una mica perquè nosaltres tenim la imatge que es conserva de les fonts de l'Europa Occidental quan van arribar els vikings. Per exemple, si nosaltres mirem les fonts conservades en una d'aquestes abadies que ens comentaves que va ser saquejada, veurem que parlen d'uns bàrbars que arriben del mar, s'ho carreguen tot, i aquesta és la imatge que se'n conserva. D'ells, al principi, hi ha poca documentació escrita i, per tant, tampoc coneixem a fons la seva realitat, o com a mínim no se'ns transmès suficient a nivell de divulgació històrica. Llavors, què passa? Que, clar, tenim la imatge d'uns, no coneixem els altres, i el resultat és que si afegim una mica de imatges de Hollywood i quatre imatges d'aquestes en què ens surten els vikings saquejadors, doncs ja tenim un retrat fet sense conèixer l'altre. I això també fa que generi aquest mite, aquest desconeixement que avui des de les portes de Troia volem resoldre.
0: Molt bé, benvingut, Oliver, perdona, Alberto Reche.
2: Bona.
0: Respon a la realitat aquesta imatge de barbes destructors?
2: Bueno, una mica ja és el que ha comentat l'Oliver, no? Al final és com sempre, no? Primer de tot, no sóc el més indicat per comentar avui això, perquè ja que tenim un convidat que sap molt més que nosaltres sobre el tema, no farem spoilers sobre els vikings, però si pensant això, no? Que termes com bàrbars o destructors depèn tant de l'òptica de qui mira i del que pateix l'agressió, que al final no són explicatius de res, no? Perquè què definim com bàrbar a l'any 1000, o què definim com a civilitzat o com a estable? És més destructor un viking que un senyor feudal, o que una quadrilla de mercenaris bas medievals? Llavors, aquest és un dels problemes, dels nostres problemes com a historiadors o com a gent que es dedica a la història, no? Que és venir carregats d'una sèrie d'idees preconcebides des del present, no? Nosaltres vivim en una societat que ens creiem que és pacífica, bona, civilitzada, educada, i llavors tot el que es confronti amb aquesta nostra manera d'organitzar-nos, que és una manera absolutament social i cultural, i no és biològica, no és natural, fa que ens costi, o que idealitzem, o que ens costi explicar societats o comunitats que funcionen simplement funcionen amb regles diferents, no? Nosaltres podem considerar com a bàrbars coses ara com a bàrbars, o d'aquí un segle no, o al revés, no? Llavors, en aquest sentit, sí que serà interessant el programa d'avui per veure una mica construir aquesta imatge del viking, i després ja és qüestió de cada oient que decideixi com de bàrbars o com de destructors o incivilitzats eren.
0: Doncs, com bé avançaves, Alberto, avui comptem amb la presència d'en Roger Lostertales, filòleg, màster en estudis medievals, i que es troba actualment realitzant estudis de doctorat a la Universitat de Barcelona en literatures medievals germàniques, centrat en el paganisme germànic, especialment anglosaxó i escandinau. És també secretari de l'Associació Hereus de la Història, centrada en reconstrucció, divulgació, interpretació del patrimoni i recreació històrica. Benvingut i gràcies per venir, Roger.
3: Moltes gràcies.
0: Què tenen els vikings que estan tan de moda?
3: Bé, els vikings, diguem que són una imatge que podem tenir avui en dia, que ens dona tot allò que no tenim avui en dia. O sigui, quan mirem el passat tendim a idealitzar-lo. Llavors, en una societat en la que avui en dia es mira allò molt l'aspecte, afaitadet, vas entrar, jo de cop i volta tens el salvatge perfecte, a més, en contraposició, tenint en compte la nostra història recent aquí a la península, en contraposició a aquest passat tan catòlic, tan classificat, aquests eren l'oposició perfecta. Llavors, clar, és una mica el desig que tothom té, allò de ser el motero, podríem dir-ho, que després ja en parlarem una mica més detall, però és aquesta imatge, el passat gloriós que podríem tenir tots cadascun. Llavors, clar, des d'un punt de vista masculí, dius, home, sí, jo és el que m'encantaria ser un viking, allò tot fort, les grenyes, la barba maca. Clar, des d'un punt de vista femení, és, home, les dones que van amb aquests vestits tan macos, que tenen aquests mascles al costat, això són els dos àmbits amb els que juga molt amb la imatge dels vikings.
0: Molt bé, molt interessant.
4: Sí. Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
5: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
4: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, i per anar començant i situant els nostres oients, hem de saber, com hem comentat en les preguntes inicials, que hi ha molt mit amb el tema dels vikings, com eren, què feien, i per tant volem conèixer, Roger, qui eren o qui són els vikings.
1: Bé, els vikings no són un agent, són una funció. Aquest és el primer problema.
0: No són un agent, són una funció.
1: Exactament. O sigui, el viking és una... És una activitat que realitzen especialment pobles escandinaus, que és inicialment com un ritus iniciàtic, en el qual es pot considerar que es passa adult. Tenien una expressió pròpia que era fara i viking, literalment anar de viking. Però amb el temps, aquest ritus iniciàtic va passar a ser una activitat econòmica més. Avui en dia, quan plantegem de, mira, me'n vaig al país veí o al poble veí, agafo, saquejo i torno, diuen, ets un animal, que estàs fent? En aquell moment, això formava part de la tessitura d'aquesta societat. S'ha entès com una activitat més, una forma més de comerciar. Llavors, si no ho obtens per les bones, intercanviant béns, ho obtens amb intercanvi de cops i altres mètodes. Naturalment, estaven composats en la seva majoria, o podríem dir almenys durant una bona part del que és el període viking, per escandinaus. Acabaran havent vikings que siguin d'altres, entre cometes, nacionalitats, i cometes molt grans, perquè no podem tampoc parlar de nacionalitats en alta edat mitjana, almenys no en el concepte actual.
0: Per tant, és a dir, vikings, ens has explicat, és una activitat, no és ben bé que sigui un poble, i són escandinaus, però ja estan geogràficament en la zona d'Escandinàvia, o on es podríem situar?
1: Es podríem situar inicialment a Escandinàvia, i a Escandinàvia entenent el que és Dinamarca, o sigui, península de Jutlàndia, Kattegat i tota la resta d'illes que conformen Dinamarca. Després, el que avui en dia és Suècia, sobretot la zona costanera, a l'interior no estava tan poblat, el que és Noruega també, tota la zona dels fiords, i després quatre illes bàltiques, i això seria el nucli inicial. A partir d'aquí, a mesura que es va produint aquesta expansió marítima, comercial, militar, més pobles dels que estan en contactes amb ells també acaben adoptant aquesta manera de treballar. I llavors tindrem pobles bàltics com podrien ser els livonis, els wends, que són precursors dels polonesos, els polans, que també són precursors dels polonesos, prussians i demés. Tots aquests també aniran agafant una miqueta, seguint tota aquesta tradició marítima, comercial i guerrera, i s'hi afegiran, i arribarà un moment en què tampoc pots dir, oh, és que això és un viking perquè és danès. No, és que aquest danès potser porta tota la vida sent un treballador de la fusta, no ha sortit mai del seu poble, i de viking no té res, perquè no està fent la funció purament de viking.
2: Sí, i aquest és potser un dels problemes de base que tenim quan ens enfrontem al tema dels vikings, no? Que és el tema de la nomenclatura, no? Definir exactament, posar, això que ens costa tant o que ens agrada tant als historiadors però serveix de poc, que és posar etiquetes, no? Vikings, nòrdics, pobles germànics, saxons, al final, i més en aquesta època i en aquest context geogràfic, que està tot tan barrejat i tan complicat. I el problema és que a vegades són realitats que ens queden això, no massa lluny, no només en el temps sinó en l'espai, i a vegades quan des de la península ibèrica pensem en els vikings, en els nòrdics, en Odín, en les barbes i tal, ens fem un embolic brutal. Llavors, si ens podries fer un petit resum de quines nomenclatures o quins noms hem d'utilitzar en cada cas per referir-nos a cada cosa.
1: Bé, podríem començar, per fer-ho diferent del que s'acostuma a fer, comencem amb la nomenclatura més nova, entre cometes, que és proposada per Umberto Eco, que és no-re. No-re, que és una nomenclatura que agafa sobretot l'àmbit lingüístic de les llengües escandinaves, que és el danès, noruec, suec, el gotlandès, i després n'hi ha islandès, feroès, i un parell de llengües menors. Val? Aquesta seria una manera de veure-ho. Llavors, viking, l'expressió, el terme en si, té una evolució durant tot el període del que seria l'era vikinga. En un primer moment sembla ser que es refereix només als pobladors de Viken, al regne de Viken, perquè situeu el regne de Viken és el que seria avui en dia l'àrea metropolitana d'Oslo, que es podeu imaginar, tampoc és que fos un regne gaire gran, però alta edat mitjana, proporcions similars. Llavors, a mesura que avança l'era vikinga, aquest terme passa a ser ja no els descendents o els que surten de Viken, sinó els que fan la funció, aquest ritus iniciàtic d'anar a fer la guerra. I posteriorment aquest terme també canviarà. Ja, per exemple, trobem en el segle XIII una saga que es diu la saga dels Camps Florits, Blomsterwald saga, que si no em falla la memòria parla d'una trobada també amb Jaume I i alguna cosa així. És molt maco tot això. El detall és que aquí viking l'expressió s'utilitza ja només exclusivament per pirata, i fins a tal punt que en el segle XVI-XVII hi ha una invasió turca d'Islàndia, s'emporten els turcs a dones i homes, dones i nens islandesos, a vendre'ls com a esclaus i passar-los a l'islam, i en aquests també se'ls anomena vikings, tot i que no tenen cap mena de vinculació amb el món nòrdic. Llavors, nòrdic també és una altra expressió que podríem utilitzar per definir els escandinaus, perdó, els vikings, que serien els que tenen, habiten al nord d'Europa i simultàniament tenen també una llengua germànica de les que es consideren nord-germàniques. En aquest cas, les principals grans serien danès, noruec, suec i islandès. Llavors tenim ja per proporció de població feroès i tota la resta.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Val, Roger, què hem sentit? Què estem escoltant? Què són aquests crits?
1: Bé, aquests crits són un cant de guerra que es fa a la sèrie Vikings del canal Història, just quan estan a les portes de París abans de tenir lloc l'assalt a París. L'assalt a París es va produir a mitjans del segle IX. Llavors el que estaven dient era Skegeld, que vol dir l'edat o el temps de les destrals, Skalmeld, que és el temps de les espases, llavors Skildir o Klofner, que seria com que es partiran els escuts. O sigui, hi ha molta violència en aquest cant, però clar, és una manera també de representar com seria el posar-se en tessitura de batalla amb aquests pobles.
2: Per ells tessitura de batalla, i per nosaltres, tu imagina't ser el que està dintre de París, no? Esperant que vinguin.
0: Ostres,
2: aquests.
0: Sí.
2: Jo el que...
3: I més París amb les ganes de rendir-se que tessitura.
2: Jo el que volia preguntar-te ara, hem comentat una mica el tema del nom, i ara ja ens comentaves aquesta campanya cap a París al segle IX. Situem-nos una mica aquest arc temporal de l'era vikinga, quan podríem dir que comença, quan acaba?
1: Bé, és un tema complicat aquest, perquè tenim per una banda la tradició anglosaxona, que considera que és des del 793 fins a l'any 1066, i clar, per què aquestes dates? Segons la crònica anglosaxona, l'any 793 hi ha un assalt a l'illa de... al monestir de Lindisfarne, a la costa est d'Anglaterra, per part d'escandinaus. I llavors, clar, això va ser pues, una mica com el nostre 11S, o almenys ho van pintar així, que és el que ens han deixat escrit. També ens ho hem d'aprendre una mica. I 1066 és l'any que té lloc la batalla de Hastings, en la qual Guillem el Bastard, després anomenat Guillem el Conqueridor, perquè serà, aconsegueix derrotar les tropes anglosaxones a la batalla de Hastings, i poc després ja es situarà ell mateix com a rei d'Anglaterra. L'important també del 1066 és que és quan mor, pocs dies abans, Harald Hardrada, que ho ha tingut també, o sigui, Harald l'Implacable, que era l'últim gran rei de Noruega, considerat també gran rei pagà. Val? Això seria una
2: cronologia.
1: Exactament. Llavors, jo en el meu cas soc partidari de la cronologia escandinava, més en particular la cronologia sueca, que agafa aproximadament entre el 750 i el 1100. Per què aquestes dates? Perquè el 750 és quan s'ha calculat que aproximadament la tecnologia naval escandinava ja està prou desenvolupada com per poder donar lloc a tot el que és l'expansió marítima, que naturalment no arribarà a illes britàniques fins gairebé mig segle més tard, perquè primer comencen la seva expansió pel Bàltic. I el 1100 és perquè quan es calcula que aproximadament es va acabar de produir la cristianització de Suècia. Suècia va ser, de tots els països nòrdics, l'últim en cristianitzar-se. Ara, també s'ha d'entendre que una cosa és la cristianització sobre paper, i l'altra, de manera efectiva, quan duren totes aquestes tradicions i petits rituals que poden dur a terme les famílies, fins que, en un moment donat, ja es converteixen en folklore i llegenda i no passa d'aquí.
3: I bé, abans de capbussar-nos del ple a l'era vikinga, quins precedents o què passa en aquests territoris abans dels vikings, no? Què és dels vikings abans de que fossin vikings, per entendre una mica com sorgeixen?
1: Bé, ens hauríem de remuntar bé 4 segles enrere, quan ens trobem al final de l'imperi romà. Hi ha hagut molta presència amb tropes romanes de combatents germànics. I ara aquí germànics, perquè ens situem ràpid, són tot el que sigui d'àmbit de llengua germànica, avui en dia Alemanya, part de França, Dinamarca, una miqueta més cap a l'est també el que seria nord de Polònia, en aquell moment Escandinàvia. Van anar a servir com a mercenaris en molts casos, i en molts casos també van tornar molt rics. En el moment en què Roma cau, aquestes riqueses deixen de fluir, es queden una miqueta més aïllats, es creen els primers regnes medievals, ja per se, o com serien el regne franc, el regne de Burgúndia, etc. I els escandinaus es mantenen a la seva. Llavors es produeix com un petit renaixement, podríem dir, que és el que és conegut com l'era Vendel, com diuen a Suècia, és conegut també així a Anglaterra, o l'era Merovingia, que també li diuen així a França i a Noruega, en la qual seria l'era que també coneixem des d'un punt de vista de literatura, l'era heroica. És el moment en què té naixement tota aquesta literatura de grans personatges que després seran herois mítics. Durant l'era vikinga ens arribaran en literatura medieval ja al segle XIII, quan parlem de per exemple, l'anell dels Nibelungs. Tot és en el moment en què es produeix tot això, en què tenen lloc els fets històrics, el qual després es convertiran en llegenda. aquesta època, pre-vikinga, l'era Vendel, el que té de particular és que és una era que el que són els rics, els reis, són molt, molt rics. Les tombes que s'han trobat són altament decorades, sobretot pel que fa a restes d'armament, que són, vamos, cascos amb plata, decoracions de bronze, treball de filigrana impressionant. I això, de cop i volta, sembla que a principis del segle VIII comença a caure, ja bé, sigui pel clima, sigui perquè el sistema és insostenible, perquè no es pot estar produint riquesa si no hi ha un terreny que permeti aquesta riquesa, i en un moment donat aquesta davallada progressiva porta a haver de començar a expandir-se. Es comença per viatges al Bàltic i acabarà desembocant naturalment després amb ja el que coneixem com era vikinga per ser.

0: que estem escoltant, Roger, ara?
1: Ara el que estem escoltant era una peça del grup suec Tyrfing, i la peça es diu Neslaget Arbunet, que vol dir quan s'ha guanyat la batalla. Té un so així molt medievalès, molt agradable, sí. I a més comença amb un so de mar, de les veles en un vaixell, per situar-nos una miqueta
0: molt
1: més
0: bé,
1: en context.
0: Perfecte.
2: Ara ens havies comentat una mica el canvi de moment històric en què els vikings comencen a sortir cap al Bàltic, cap a altres zones. Quines són aquestes zones, cap on es dirigeixen en primera instància? Com es produeix? Jo no sé si podríem parlar de descobriment, perquè justament tu comentaves aquesta sèrie que hi ha, que sembla que de cop i volta, durant un temps anaven cap a la zona del Bàltic i de cop i volta n'hi ha un que se li acudeix, escolta, si anem cap a l'altra banda veiem què trobem, no? Realment és així o hi ha no hi havia una situació d'aïllament tan gran com se'ns mostra a les sèries o en altres...
1: No, realment no hi havia, o sigui, a l'edat mitjana d'aïllament, amb el que estem acostumats a imaginar-nos avui en dia, no existeix, hi ha molta comunicació. Si és cert que hi ha unes teories relativament recents que apunten ja no tant a pròpia pressió demogràfica que podria tenir Escandinàvia en aquell moment o disputes polítiques, sinó que hagués estat fins i tot causat a resultes de les guerres saxones que va dur a terme a Carlemany. O sigui, aproximadament cap a la dècada dels 780, Carlemany inicia les seves campanyes contra els saxons, que són pagans, a Westfàlia, el que avui en dia seria la zona d'Hamburg i similar. Els saxons, per defensar-se, munten una coalició amb danesos i arriben, l'any 1787 fan una incursió a Fulda, al monestir de Fulda, que era més un monestir on feien unes il·luminacions impressionants. Clar, poc després d'això, si ja no em faig la memòria, es produeix el veredicte de Verden, en el que es decideix dur a terme la massacre, 4.500 saxons morts aproximadament. Clar, això és una barbaritat. I de cop i volta això sembla ser que fa com una senyal d'avís d'atenció. Per creences i aliances de poder econòmiques o les que siguin, hi ha X regnes que sembla que tenen tendència a anar contra nosaltres. Hi ha una teoria que diu això. Això explicaria per què el primer atac escrit com a tal per part d'escandinaus a illes britàniques es produeix en un monestir. És un... ens heu fet... podem fer una traducció moderna. Ens heu fet l'11S, ataquem Afganistan. És una mica la mateixa mentalitat en principi. S'ha de dir que s'hauria d'adoptar una mica també d'aquesta versió, perquè no tot és tan automàtic com es vol pintar. La primera part de l'expansió es produeix pel Bàltic, això és cert, comerciant amb els pobles del Bàltic, i aniran, per una banda, els suecs tindran més tendència a anar cap al Bàltic per proximitat, i els danesos i els noruecs seran els que tindran més tendència a anar a illes britàniques. Però en lloc d'anar de manera directa i ràpida, que seria creuant línia recta i entrar directament a la costa oriental de les illes britàniques, es van desplaçant sobretot per la costa, o sigui, creuen el mar del nord però se'n van sobretot cap a dalt. S'ha calculat que van despoblar part de les illes Òrcades, perquè fins al segle X-XI no tenen registres de població, però sí que se sap que hi havia hagut gent abans. Què feien? O sigui, com despoblaven? Bàsicament se'ls enduien per esclaus, perquè si hi ha una certa pressió econòmica des d'Orient, des del que seria la zona de Bagdad i de més, per comprar esclaus blancs, llavors, de lo primer que van obrir, en aquest cas sobretot els suecs, no únicament, va ser una ruta gairebé en línia recta des del Bàltic fins al Mar Negre, en el qual pues, comerciaven tota mena de béns, entre altres esclaus, i naturalment van anar a caure, entre cometes, amb l'imperi bizantí també, que acabarien tenint contacte. Per lo que és la banda occidental, van a Anglaterra, a lo que és l'illa de Bretanya, les Òrcades, les Hèbrides i Irlanda. De fet, Irlanda fundaran, entre altres coses, la ciutat de Dublín. Tot i que el nom és un nom gaèlic, que dius, vaya mescla. I segueixen anant més cap a l'oest, arribaran a Islàndia, les Feroe, Groenlàndia, i arriben fins i tot a lo que és avui en dia Canadà. De fet, hi ha un mapa que es coneix com el mapa de Vinland. Es debat si és autèntic o si és una falsificació, però sembla ser que podrien haver arribat fins i tot cap a la veia de Hudson. O sigui, és arribar a on van arribar els puritans anglesos al segle XVII, 700 anys abans.
0: Això acaba amb tot el relat de Colón i tot això, o què en pensem? Perquè, clar, arriben primer els vikings a... De fet... arriben primer ells.
2: Quan hem parlat de Colón sempre hem parlat de que segurament algú altre hi va arribar abans. El problema que qui s'ha endut la
0: tot
2: fama
0: d'això, no?
2: Però això de vegades amb els inventors i els invents també passa.
0: També passa.
3: Bueno, perquè el mèrit a vegades no és arribar sinó quedar-se, no? I potser l'empremta dels vikings a Amèrica és d'hora, però és molt fugaç. En canvi, l'arribada de Colón ja suposa, sabem el que suposa, no?
1: Sí, no, el que és Amèrica va quedar molt poc. Sí, ja s'han trobat un parell de jaciments a Canadà, a la península de Terranova, que sí, que van estar molt de temps ocupat, i on més van durar va ser a Groenlàndia. El que passa, també s'ha de dir que hi havia, la temperatura de la terra era lleugerament superior, 1 o 2 graus superior, però permetia una sèrie de cultius i una manera de fer que cap al segle 14-15 això no ho poden seguir fent. De fet, tot el que hi ha a Groenlàndia s'abandona a principis del segle XV i cap a finals d'aquell segle és quan arribaran els espanyols cap a les Amèriques.
0: Molt bé, hem parlat ja de la ubicació geogràfica, temporal. Ara ens tocaria més parlar del dia a dia dels vikings. Com era aquest dia a dia, aquest clima que ara estan començant a parlar, com els afectava també en la seva cultura?
1: Bé, per començar, el clima escandinau és un clima molt curiós. Comparat amb el nostre, podem considerar-lo molt fred, però dintre els freds possibles és bastant, bastant neutre. Mm-hmm. No és com anar-se'n a Sibèria, que tens menys 40 sota zero. Mm-hmm. El dia a dia es desenvolupava sobretot en zones costaneres, en el cas de Noruega, als fiords. Per qui no sàpiga què és un fiord, és una entrada de mar terra endins, gairebé penya-segats, però també amb muntanyes molt poc pronunciades en alguns casos, que és mescla aigua dolça, aigua salada. Llavors allà tenien construïts petits assentaments, poblats. I què es feien allà? Les mateixes activitats que es podien dur a terme en tota l'edat mitjana, el que és l'alta edat mitjana, en zones mediterrànies, centreeuropees. Vull dir, tothom té el seu paper. El que treballa a la fusta es dedica a treballar a la fusta, el que és caçador a la caça. La particularitat, però, és que la societat escandinava sí que ens permet una sèrie de canvis que no permet, per exemple, la societat merovingia, franca, o fins i tot la nostra aquí a principis del segle IX, que és que un pot començar en un estatus social i pot pujar o baixar d'aquest estatus. No són unes caixes tancades. És una permeabilitat molt gran, que això sí que és el gran plus que tenen els vikings. Un comença, per dir-ho així, com a esclau, perquè té la mala sort de ser fill d'esclau i tal, per un bon fer amb el seu amo, i sempre si fa el que toca, com toca, i a més és hàbil i tal, demostra la seva lua, pot ser alliberat. Llavors, en la seva generació, o sigui, ell mateix serà considerat un llibert, però en dues generacions aquesta consideració de llibert, que en el cas de Roma es manté moltes generacions, en el cas escandinau desapareix i és considerat un altre escandinau més. Llavors també tenim una particularitat, que els escandinaus són molt, molt hàbils pel que fa a treballs manuals. Durant l'estiu es dediquen, doncs, naturalment a plantar el camp, anar de cacera, buscar mel i tot el que puguin. És quan tenen l'alimentació més variada, però naturalment, abans d'arribar al temps de la sega, és quan tenen una pausa en allà. Què fan en aquesta pausa? És quan se'n van de viking o quan se'n van a veure familiars. A mesura que s'acaba l'estiu, tornen cap a casa amb tot el botí que han pogut agafar, comencen a llaurar els camps i es preparen per l'hivern. A l'hivern també s'ha de dir, hi ha més mancança sobretot de proteïnes, i en molts casos el que es feien era agafar, tenir una olla allà preparada tot el dia bullint, cada dia de la setmana, i tot el que pot caure. Oh, avui he trobat una gavina morta, la putem aquí. Avui hem trobat allò, un moltó que anava coix, el moltó l'agafo, el pèl, em quedo la pell i el foto a la sopa. Clar, ja us podem imaginar, allò cap a mitjans finals de febrer, allò tindria una furtó de gust que déu-n'hi-do. I a banda estarien, pues, durant tot l'hivern sobretot reparant les eines de treball, les eines, ja siguin les eines del camp o les de la guerra mateix. Estarien, pues, teixint, en el cas de les dones, filant. En definitiva, és un fer constant el que trobem a Escandinàvia, l'era vikinga.
3: Sí, ara que parlàvem de les dones, també és un d'altres punts on hi ha més misticisme o especulació sobre els vikings, que és el paper de la dona a la societat vikinga. Per exemple, on carrejaven, no, què feien, què no feien, si ens poguessis fer una mica una síntesi de quin és el paper de la dona a la societat vikinga.
1: Ara, el paper de la dona, en primer lloc, durant la societat vikinga, i de fet durant les societats medievals, s'ha de recordar lamentablement que és de procreadora. És el número 1 que té, i això no canvia, i estiguem a Escandinàvia o no. En el cas d'Escandinàvia, però, hi ha un avantatge, és que les dones tenen una sèrie de drets que a la resta de l'Europa medieval generalment no els trobem, com per exemple que la dona té dret a divorciar-se. Això sí que ho trobem en àmbits cristians, però no ho perd tot. I a part, un mètode per divorciar-se, per exemple, és dir que el marit no és prou home, perquè ho entenguem, que no li fa el paper que li ha de fer, o que el marit resulta que li van els homes, això també tampoc està ben vist, que el marit li ha fet el salt amb un altre. O sigui, es podien fer el salt mútuament, això estava permès dintre la societat, el que no estava permès és enterar-se'n. Si se n'enteren, malament, i tallem per aquí. Això podia ser molt
0: avançat, perjudicial. No? Tot plegat, això.
1: Sí. De fet, clar, això les democràcies escandinaves, sí, amb això sí que han estat molt avançats sempre, a tot arreu, i els hi ve de llarg.
0: Caram.
1: Llavors, una altra particularitat que tenen les dones és que també poden tenir poder polític, poder religiós. Però no poder religiós des del punt de vista que podríem trobar d'un, com equivalent a un frare o una monja, sinó d'una altra banda. O sigui, quan entrem si entrem en àmbits de religiós us donaré més detalls. Però polític, per exemple, si el marit es mor i no es casa o el que sigui, ella es queda a les terres en propietat i és la gran administradora. I com que, així és com anècdota, tenim, per exemple, que una de les tombes més importants de l'era viking

0: vestir com a dona. Això és un detall molt important, que això no ho trobem normalment en el cine. La dona passa a ser considerada un home. Vesteix com un home, viu com un home, mor com un home. I lluita com un home. I llavors, a tots els efectes legals, és un home. Això arribarà fins a cert punt de molèstia quan ens trobem al segle XIII, que es fa quan es redacta un dels codis de llei, que és el codi del ganso gris, el grogues, que és un codi de lleis islandès. Una de les coses que especifiquen és que les mujeres no poden combatir. Dius, clar, si això t'ho posen en llei, hi ha un problema. Vol dir que n'hi ha masses que estan fent això i que no estan fent el paper que l'Església en aquell moment marca.
1: I ara que hem comentat el dia a dia, hi hauria una qüestió més que potser hauríem de tocar abans de comentar el gran tema estrella, que serà el de la guerra, no? el com combatien. Abans d'arribar a aquest punt, ara introduïes ja una mica la qüestió de la religió i la qüestió de la llei. Com era tant la religió vikinga i la llei que tenien en aquest moment, que estem parlant de l'era viking, de les conquestes i expansions?
0: Bé, el món escandinau, pel que fa a religió i llei, és molt curiós. Per començar, és una societat molt, molt altament jurídica, podríem dir. O sigui, tot té un perquè, tot té una manera de fer-ho. Com es decideixen les qüestions? Quan no és a nivell de poblat, que ja és a nivell regional, es troben en unes assemblees que s'anomenen Thing, i en allà es discuteixen els diferents temes. Hi ha una persona designada, generalment és un home, que pot tenir també certs atributs religiosos per fer-ho, que es coneix com a l'exogemador, que és l'home que parla les lleis, que aquest és el que ajuda a assentar les disputes, és el que té el record allò de tiempos immemoriales de tot el que seria la tradició jurídica de la regió o fins i tot del conglomerat en un àmbit més gran. I clar, dintre aquestes lleis cal destacar, per exemple, el que són les lluites de sang. En anglès es coneix com a blood feud, que consisteix en que si jo agafo i mato el germà del meu veí, el meu veí té dret a agafar i matar-me un germà. I així ens podem passar mesos i mesos fins que aquesta situació o es para, perquè es paga el que seria el preu en or del, bueno, en or entre cometes, el preu de la persona, o es porta al thing, i llavors allà es decideix què es fa amb això. Per altra banda, tenim, en quant a l'àmbit religiós, val a dir que funcionen una mica, potser podríem dir, com el món romà. Tens el pater familias, el cap de la casa, que és el que porta el culte familiar, els avantpassats familiars, alguna deïtat de les properes. I a banda d'això, el món escandinau concep, o sigui, no és una religió dogmàtica, és una religió o un sistema de creences que conceben una multiplicitat d'existències possibles. Això què vol dir? Que ells, quan viatgen, per exemple, consideren que hi ha els Landvættir, que són els esperits de la Terra. Quan un s'aproxima a la costa, d'anar en compte de no posar-los nerviosos, per exemple, treure la proa del vaixell, que té forma de drac, per no resultar amenaçant, com a petit detall. Tenen després unes deïtats femenines que es diuen les Dísir, que aquestes serien com antics avantpassats familiars femenins, una mica la línia matriarcal que també es reconeix. Però llavors ve la particularitat. En l'àmbit de la guerra sí es tenen generalment en compte, no sempre, però generalment mascles, per dur a terme segons quina mena de ritualització, prebatalla o per generar ànims, demanar favor diví, però la ritualitat de la mort és gairebé exclusiva de la dona, igual que el que és la profetització, els ritus de divinació. I en aquest cas sí que es va trobar fa un parell d'anys a una tomba a Suècia d'una dona que ha obert totalment les portes a entendre com funcionava això, que és que eren dones que vivien exclusivament dels ritus de la mort. Quan una persona, especialment una persona amb molts diners, moria, es feia una divisió en tres de les propietats o dels béns que es podien dividir. Una part era per pagar el funeral, l'altra part era per repartir entre la família, i l'altra part era exclusivament per la dona que feia el ritus funerari, que era la volva. Aquestes dones, com que vivien només d'això, vestien amb unes robes totalment riquíssimes, i bàsicament era com si tinguéssim un enterrador que va de poble en poble i viu exclusivament d'això. També tenen la potestat del Seider, que és la capacitat de veure més enllà, la capacitat de profetització. Clar, és un sistema molt xamànic, aquest. Si conceben que hi ha una mica de, podríem dir, d'animal totèmic en cadascú, si hi ha els esperits que poden rodejar un per ascendència familiar, llavors aquestes dones sí que poden dir, pues mira, jo veig que aquest camí no està ben indicat, tal. Ells podien triar si fer cas o no fer cas. Ara, particularitat, perquè fa la seva religió, és que a diferència de la religió cristiana, per exemple, tu dius, pues mira, jo crec que avui, perquè necessito tal, li demano ajuda a Thor per dir alguna cosa, o li demano ajuda a Eir perquè tinc el parent malalt i tal. Però

no queda, no acaba aquí, és un, oh, gràcies si m'ho has donat, no, no, és un, jo et demano ajuda, però també dic, et demano ajuda i alhora et dic jo què faré per intentar aconseguir aquesta ajuda, pues, tots els mitjans que posaré, i la particularitat és que si no ho aconsegueixes tens dues opcions, què hi farem, o l'opció ve de dir adeu, no passo de tu. Clar, dius, hòstia, estàs dient-li a una deïtat que passa, sí, perquè s'estableix un diàleg que no es pot establir en altres religions del moment, potser, que és la gran particularitat de la religió escandinava.

0: Què hem sentit ara?
1: Això era un tros de la cançó Ormurin Langi del grup Tyr, és un grup feroès, perdó, es pronuncia en Tuir.
0: Tuir.
1: Té la seva pròpia pronúncia, que tracta del rei Olaf, si no falla la memòria, és Olaf Tryggvason, un dels reis importants de Noruega, que també va ajudar a que molta gent fes la seva migració cap a Islàndia.
0: Molt bé.
1: I Ormurin Langi era el nom del seu vaixell.
0: Déu-n'hi-do.
2: Molt bé, doncs ara que ja hem situat una mica què són els vikings, quan van viure, què feien, com vivien el seu dia a dia o la seva religiositat, passem al tema que potser més ha definit la nostra imatge actual dels vikings, que és la guerra, no? I concretament la guerra, el saqueig, tota aquesta imatge que comentàvem al principi del programa. Doncs abans d'entrar exactament al combat, quin era, es podies parlar una mica més de quin era exactament el paper de la guerra a la societat vikinga?
1: El paper de la guerra a la societat vikinga, bé, de fet era un fenomen entès com algú natural dintre la vida, per començar. També s'ha de dir que hi ha molt de misticisme al voltant dels vikings i la guerra. Sempre la imatge aquella del gran salvatge nòrdic que es llança al combat, però la realitat diu algo molt diferent. Si tenien una presa fàcil, anaven per la presa fàcil. Si veien que les coses complicaven, marxaven. No eren tontos, precisament. A veure, se'ls donava molt bé fer una cosa que es deia Strandhug, que és l'assalt a la platja, que era aparèixer amb els vaixells, que tenien l'avantatge que tenien la quilla baixa i per tant podien entrar molt ràpid sobre terra, desembarcar, fer l'assalt, carregar i tornar a sortir corrents. Si se sap de grans batalles, però hi ha particularment al segle XI, i és el moment en què s'estan unificant regnes, comença a haver-hi unes tropes més quantioses, i també a Anglaterra, perquè a Anglaterra munten un petit regne que seria el Danelaw, territori dominat entre cometes pels danesos, i en allà també, com que estan en guerra constant amb els anglesos, perquè si no hi ha una continuïtat, però generalment si no era una activitat puntual, no era una constant.
2: I com combatien? Tenien algun mètode de combat concret o...
1: Generalment es combatia en grups. En grups, llavors una cosa molt típica que es feia era fer un mur d'escuts, que és quan et trobes amb el contrari, tu juntes els escuts o els solapes un amb els altres, de manera que si et tiren fletxes, projectils o el que sigui, pues et pots defensar. Les batalles generalment començaven que es trobaven les tropes, també s'ha de pensar, batalla tranquil·lament 50 contra 50 és una batalla en tota regla. O fins i tot 20 contra 20 segueix sent una batalla pels estàndards medievals. Llavors, primer de tot, pues, intentaven negociar, veure si podien guanyar, si podien evitar la batalla, que no, començava la seqüència d'insults per motivar-se mútuament. També, si hi havia un godi, que era en aquest cas el líder religiós masculí, que podia estar acompanyant la tropa, faria alguna mena de parlament o animar les tropes d'alguna manera, comencen llavors a tirar-se projectils. Si tot això no serveix, llavors és quan salten a lluita cos a cos. Però no és cos a cos d'un contra un, sinó és formació contra formació, perquè en la formació està la força. Tenien també diversos mètodes de formacions, perquè una és en línia, però si després feien com si fos una cunya, això servia per trencar un mur d'escuts, perquè poses molta pressió al principi, agafes els guerrers més veterans al davant i aquests són els que aguantaran el que caigui. I a banda d'això no té cap particularitat més, és la guerra medieval en tota regla.
3: A les portes de Troia, descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
0: Molt bé, continuem amb la història dels vikings. Amb quins personatges històrics ens podríem quedar o quins serien els personatges més rellevants al llarg de tota la història dels vikings?
1: Home, seria molt fàcil agafar i començar a parlar de Ragnar, perquè aquest també el trobem després en una sèrie més moderna, però me'l saltaré, això que s'ho miri cadascú.
0: Que s'ho miri la sèrie. Després parlem de la sèrie un moment.
1: Sí, cap problema. Jo recomanaria, per exemple, el que és Rolf el Caminante, que li deien. Rolfganger és el que aconsegueix d'alguna manera doblegar el regne franc, que ja en el moment estem parlant de mitjans del segle IX, i els francs al final arriben a un pacte, és un mira, et donem aquestes terres, et cristianitzes, ens defenses aquestes terres dels teus cosins i ja està. Aquests, un cop assentats, naturalment els cristianitzen i de més, seran el germen del que nosaltres coneixem com a normands, que ens acabaran ajudant a fer tot el que són les creuades. O sigui, el germen es planta en aquell moment, a mitjans del segle X. Com a particular, aquest home té que, sí, tot cristianitzat, quan s'està fent molt, molt gran i veu que està a punt de morir-se, li entra el pànic i, com que no sap a quina de les bandes anirà a parar, pues es dedica a fer ofrenes a l'església i de més, però també es dedica a anar penjant gent dels arbres i fent ofrenes a Odin per si de cas. Aquest és el gran que té aquest personatge. Llavors, l'altre personatge, que aquest és el que els anglesos consideren l'últim gran rei viking, és Harald l'Implacable, que va haver de fugir de Noruega perquè es va fer una matança impressionant, se'l van emportar, va estar vivint al regne rus de Kiev i va acabar servint a la guàrdia imperial a Bizanci, amb tant d'èxit que, clar, es va enamorar la filla de l'emperador d'ell i ell li va prestar els seus carinyos i el que podia ser, total, que li toca sortir corrent de Bizanci perquè està fent el que no li toca. Llavors puja cap a dalt a reclamar el que és legítim, el seu tron, la lia parda, amb tot perdó l'expressió, s'estableix com a rei de Noruega i llavors munta una campanya per conquerir Anglaterra. Amb tan mala pata que quan arriba a Anglaterra s'enfronta contra les tropes de Harold Godwinson, que era en aquell moment el rei d'Anglaterra, i perd lamentablement la batalla. Les seves tropes, els que aconsegueixen fugir, fugen, i la resta que es sumen a les tropes de Harold Godwinson, que acabaran molts d'ells morint a la batalla de Hastings pocs dies després.
0: Molt bé.
1: Però són els dos grans així.
4: D'aquest últim n'hauríem de fer un programa.
0: Sí, Déu-n'hi-do, eh?
4: Dona, per un programa per si sol.
0: Ha voltat pel món, diguéssim.
2: Molt bé, i ara que hem vist qui són els vikings, hi ha la qüestió que encetàvem a la introducció, no? Que... la imatge, que si tenim alguna imatge o alguna de les imatges potents que tenim de l'edat mitjana és precisament la del guerrer viking amb el seu casc de banyes, la seva atxa, el seu aspecte de cantant de heavy metal, borratxo, assassí, que fa que deve ser un turista actual a la costa. Que ja ho hem anat tenint al llarg del programa, però per què aquesta diferència tan gran entre la realitat i el mite, no? O quins aspectes, o d'on sorgeixen aquests aspectes, com per exemple el cas de banyes, que és una invenció absolutament moderna?
1: Bé, tot això en realitat comença... Hi ha qui diu que comença amb Hollywood, però realment Hollywood té poc a dir. Hollywood no deixa de fer més que copiar. Al segle XIX, amb tot el que és el gran romanticisme, el romanticisme alemany en concret, clar, hi ha les grans òperes de Wagner, toca temes de tradició germànica, i quan ho ha de representar en el seu imaginari, doncs comença a posar cascos amb banyes i tal. També s'ha de dir que en aquell moment feia poc, o relativament poc, que s'havien descobert uns cascos de l'edat del bronze amb banyes, i s'havien trobat a Escandinàvia. Llavors, clar, sumes dos i dos i ja tens el teu casc amb banyes. Ara, això del casc amb les banyes de bou, doncs va ser que no, perquè si tu portes un casc amb banyes, et donen un cop, te'l giren o vas a terra. Vull dir, és igual que els cascos amb bales, que Asterix és molt maco, però no és la realitat. Llavors, clar, a partir de tota aquesta imatge teatral, al moment en què apareix el cinema el que fa és sortir del teatre, bàsicament, i posar-lo en moviment gravant-lo. Còpien les mateixes imatges, segueixen treballant amb tot el mateix. No serà ja fins als anys, finals dels anys 60-50, que hi ha un primer intent de fer alguna cosa més fidel, que serà amb la pel·lícula Vikings, amb Kirk Douglas i Tony Curtis, que per ser l'any de l'any 58 està molt ben feta. Però tot i així, Hollywood es resisteix molt a canviar aquesta imatge del salvatge que li ha portat l'òpera wagneriana. Llavors és la lluita eterna. Ara recentment sí que trobem que estan a Canadà fent una sèrie, encara està en producció, em sembla, que és, des del meu punt de vista, potser la sèrie més acurada històricament perquè fa la representació dels vikings, en aquest cas els que van a Canadà. I dius, home, només ens ha costat 150 anys, però bueno, s'hi va arribant.
4: Perquè ara que parlava justament d'aquesta sèrie, hi ha hagut recentment, en els últims anys, una altra sèrie que justament és la de, que es diu Vikings, que justament mostra, doncs, una mica el que ens comentaves, no? Aquesta Escandinàvia que comença a obrir-se, aquests primers guerrers que comencen a atacar monestirs. Comenta'ns una mica, aquesta sèrie té algun tipus d'interès a nivell de divulgació històrica?
0: L'has vist?
1: He vist una temporada i pico.
4: Jo només la primera, però...
1: A mi se'm va fer difícil veure la primera temporada perquè jo tenia unes expectatives, dius Canal Història, en aquell moment és quan el Canal Història teòricament encara feia coses interessants, i llavors clar, comences la sèrie i dius, aviam, però si m'esteu posant aquí un grup de moteros amb pentinants raros, dius, i diu que són vikings però que no quadra res, clar, si tu mires des del punt de vista supercrític la sèrie no val per res. Si tu mires és una perspectiva una mica més laxa, que dius, vale, anem a veure què té d'avui aquesta sèrie, què en podem treure. El que fa la sèrie, descartant l'ús de les cronologies, perquè et fa la història de 150 anys en qüestió de minuts, et situa relativament bé una mica com funciona aquesta expansió vikinga. Com es comencen a produir els atacs cada cop més grans, cada cop més organitzats, si és cert que mitjans del segle IX hi ha, a part de l'assalt a París, les cròniques anglosaxones es parlen del gran exèrcit pagà que arriba. O sigui, podem estar parlant potser tranquil·lament de 4.000 homes, que tampoc pels estàndards d'avui en dia són pocs, però per aquell moment és una força massiva. Llavors, tot això a la sèrie sí que ho representa bé. No podem anar al detall de dir és que aquesta peça de roba, aquesta destral, aquesta espasa, perquè no, però globalment la sèrie sí permet situar-se i dir, bueno, més o menys entenc de què va.
5: Les recomanacions troianes.
0: Molt bé, doncs ja hem fet tot el recorregut de la història dels vikings, ha quedat molt molt clar. Ara sí que passem a aquesta secció de recomanacions, on si ens vols indicar algun llibre, alguna pel·lícula, com ja ha anat sortint, per allò d'aprofundir una miqueta més.
1: Jo recomanaria, en quant a novel·les, les de la saga Sajones, Vikingos i Normandos, de Bernard Cornwell, que estan situades, em sembla que és el segle IX, i situen força bé tot el que és el context històric, però ja des d'un punt de vista no només del que passa en la història, sinó de petits detalls, allò de, oi, per exemple, com es renten quan han anat a defecar. O sigui, fins i tot detalls d'aquests que estan molt ben buscats, dius, a lo millor algun detall s'escapa, però està molt ben documentat, i després al final del llibre t'explica el que s'ha inventat i el que ha documentat. I després una altra, que aquesta és una mica més curiosa, perquè a diferència de tractar 60 personatges és tot la perspectiva d'un sol personatge, que és Raven Ojo de Sangre, em sembla que és com es diu en castellà, jo me la llegeixo en anglès amb el que... I aquest tracta d'un nano que no recorda res més enllà de 2 anys enrere, no sap si és escandinau, si és anglosaxó, però de cop i volta es troba en una partida guerrera i sent que aquesta ànsia, podríem dir ànsia vikinga, que es desperta en ell i que ho entén tot perfectament, que per ell és tot natural. Explica molt bé, per exemple, la relació entre els vikings i els déus, el tracte de tu a tu que es porten. I per últim, aquí hi ha nacional, és El Senyor de l'Orde Manos, que és, si no feia la memòria, és un monjo que està parlant sobre l'establiment d'un poblat d'escandinaus al nord de la península. Val a dir que ara recentment s'estan fent excavacions a Galícia perquè s'ha trobat que és possible que tinguessin un assentament, si no permanent, com a mínim bastant usualment utilitzat.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. La veritat és que, Roger, en saps molt, de vikings.
1: O sigui,
0: haurem de preparar un altre programa, perquè el tema, hem fet ara una presentació molt general i estaria molt bé, doncs, en un proper dia, si t'has sentit a gust i vols tornar, doncs estàs convidadíssim aquí a un nou programa de Portes de Troia quan tu vulguis.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Doncs moltíssimes gràcies a tu, Roger. Moltíssimes gràcies, Oliver Vergés.
4: Moltes gràcies.
0: Fins la setmana vinent. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche. Moltíssimes gràcies al Salva Solet, també, del control tècnic, i us ha parlat Sergi Rodríguez, i com us deia, doncs ens veiem la setmana propera amb un nou programa de Portes de Troia.

0: Presentador:
1: Sergio Rodríguez.
0: Historiadors:
1: Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Col·laboradors:
1: Albert Sánchez Carmona.
0: Tècnic de so:
1: Salva Soler.

0: 107.7 FM.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ràdio Palafolls.
0: Ràdio Palafolls.
3: Cada dia.